Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Piedad, esta señora.
1: Best one in the
0: cámara.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pampina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

dos varas.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

cantant informe tràgic catedràtic Iuri Puskas a Institut Oceanogràfic. Batisca Focatiuskas.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa. Paladipalú.

0: Oasis FM. Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Chévere.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: den Finn.
1: Una cosa dic, ha marxat, i ara què?

0: ni ma. A poc a poc vaig passant pàgina.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: música que era tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Joe!

0: Smiki, papasag ito ka to.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

espai. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins ciperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai. Canten flauta

0: 6 FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta, ni sincera. Fent art, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et falla el cor. La primavera.

m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

M'he deixat mig rinyon aquest pa despertar. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan...

0: Rocío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

estrets, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: la tía, yo no la tengo.
1: ¡Ay, la tía!
0: ¡Baja, corra!

ni lo que

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

Un missatge d'algú que no conec. Diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Que com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso... No em miris així, no em miris així.

0: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Delta Prat, concessionario oficial Kia en Prat de Llobregat o visítanos en kia.com.

0: contigo.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Rompe, lo rompe, lo trenca.
3: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: que por tu.
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminou certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminou certificats de més a la vora.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
2: Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Viaje a Ítaca, el programa de información libresca, de cultura libresca en el Prat Radio y en viajeaitaca.com.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Al Prat Esports tenim tota la informació de l'esport local, l'actualitat dels equips i dels nostres esportistes. La podeu seguir en directe els dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges, a través del Prat Ràdio. Al Prat Esports, som un equip.
0: www.elpratradio.com. Tota la programació del Prat Ràdio a través d'internet des de qualsevol lloc del món. Recorda, el Prat Ràdio a internet. www.elpratradio.com.

Gaudeix escoltant Planeta Prat. Tots els matins, de dilluns a divendres, de 9 a 1, al 91.6 FM, amb Isa González.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: En el Plan Radio, de 2 a 4 del mediodía, llega Dimensión Divertida, la música variada y de fiesta para toda la familia. Escucha la mejor selección de música nacional, internacional, latina, flamenquito y el mejor dance en Dimensión Divertida. Recuerda, con Juan López tienes la fiesta asegurada. Los sábados de 2 a 4 de mediodía en el Plan Radio.
1: Dimensión Divertida 91.6, todos los sábados con Juan López.
2: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Plan Ràdio.
3: Al Prat Esports tenim tota la informació de l'esport local. L'actualitat dels equips i dels nostres esportistes la podeu seguir en directe els dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges a través del Plat Ràdio. Al Prat Esports, som un equip.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
1: I així,
0: de gener,
1: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
3: Saps fer-ho, saps fer-ho.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

0: Mira, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que...

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
1: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir.

Imanes de Jesús Fernández, disfrutando de la buena música en Dimensión Divertida y Ara Gansanem aquí al nostre país, a escoltar uns temes en català, uns temes que ens agradaran molt, moltíssim, moltíssim. Marcos i Scotty editen aquest tema que es diu Festuc. Després escoltarem un altre més endavant, que a veure si t'agrada aquest tema que punxarem per tu.

0: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
1: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

El Prat d'Esports.

Què tal? Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports Directe d'avui dissabte 16 de maig de 2026. Avui viurem la 30a i darrera jornada per l'AE Prat a la Lliga Elite, que visita el San Juan Athletic Moncada després de 4 derrotes consecutives. I a partir de les 6 viurem també la darrera jornada per la Terlenca, la primera catalana, que es juga la permanència. Ha de guanyar i esperar que Sant Boià i Tàrrega punxin. I com sempre, ben pendents de la resta d'equips de la ciutat amb partits en joc. Saludem ja avui a la acompanyant-nos aquí per anar actualitzant els resultats de la tarda a Lugo Bosque. Què tal, Lugo? Bona

0: S'afavoreixen tots els resultats possibles i és veritat que la situació del conjunt dirigit per Xesco Rivas és molt complicada, però a intentar-ho.
1: Doncs genial, obrim ja les xarxes socials. Recordeu que podeu participar en directe en el programa amb el hashtag Prat Esports Directe i recordar també que podeu participar en la porra Pota Blava per endur-vos aquestes dues entrades per anar al cinema Capri. Teniu la via clàssica a través del Twitter posant el resultat exacte al hashtag porra Pota Blava i mencionant al Prat Esports, o si no també podeu participar responent a l'story que trobareu al nostre compte d'Instagram. Benvinguts i benvingudes, jo sóc el Kevin Hurtado, comença el Prat Esports Directe.

0: Comencem aquest Prat Esports directe anant cap a Montcada, on tenim allà l'Ivan Conde i el Manolo Gol. Què tal, companys? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Kevin. Molt bona tarda, Hugo, també. I sobretot salutacions a tots els amics i veïns del Prat Esports. Benvinguts, com bé comentaves, a Can Sant Joan, aquí a Montcada i Reixac, on el conjunt local es juga un partit històric. Recordem, necessita un punt, depenent de si mateix, per assolir ascens històric a tercera divisió. De fet, a Lliga Elit és on enguany debuta i, per tant, a falta de mitja hora per arrencar el partit, ja es nota també la il·lusió en unes graderies que encara no estan plenes, però que sí que estan, doncs, pràcticament el 70 o 80% de la seva capacitat, a l'espera de que arrenqui un dia marcat en vermell en el calendari de la Unió San Juan Atlético de Montcada. Això per part del conjunt local. Recordem, el Prat arriba, com bé deies, després de 4 derrotes consecutives, amb la necessitat i l'obligació primer de competir i després de veure, doncs, aquesta vessant competitiva que li dona. Recordem, si guanya acabaria quart classificat sí o sí. En cas d'empat, com a mínim, s'asseguraria la cinquena plaça. En cas de derrota, necessita, doncs, que els resultats acompanyin per ser quart o cinquè. Si no, recordem, doncs, que una victòria del Castelldefels i un empat o victòria del Sant Mauro condemnarien el Prat a la sisena posició. Tot això amb un asterisc, el de l'Atlètic Sant Just, que en principi, doncs, pel que fa a la posició al play-off, al Prat no hauria d'anar més enllà perquè no s'ha conegut encara resolució i el play-off es juga al cap de setmana vinent. Un Prat que arrossega moltíssimes baixes, novament molts lesionats, fins a 3 sancionats, i això fa que per segona setmana consecutiva la situació sigui excepcional, eh? Banqueta molt, molt pobra en quant a quantitat de jugadors i un 11 gairebé de replegar, doncs, aquells jugadors que quadressin en posició per, doncs, formar, com dèiem, un 11 inicial. Manolo Gol, què tal? Molt bon dia o molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Iván. Buenas tardes, Kevin y Hugo, en los estudios centrales, y a todos nuestros oyentes desde el otro lado de la radio o de internet. Pues sí, hay muchas novedades en el equipo de David Villajuana. Y al igual que la semana pasada debutó Marc Frenkel, el juvenil, pues hoy podría debutar Renato, que es un jugador que lleva menos de un mes en el filial y que ha tenido muy poca presencia en el equipo de Héctor Rodríguez, pero que, bueno, que estará aquí en principio en el banquillo y esperando su oportunidad. Vamos a repasar los onces de ambos equipos. Por parte del San Juan Atlético Moncada, Dani Sánchez presenta el siguiente once: David en portería, con J, Arnau Pou, Víctor y Eric Pérez en línea defensiva, Carlos, Omar y Tom Alcover en el centro del campo, y Sergi Mulero, Óscar Muñoz y Roqueni como hombres más adelantados. En el banquillo, Joshua Rugge como portero suplente, Poño, Galeano, Dani, Galde, Derek, Reche y Montejo. Por parte del Prat, David Villajuana presenta el siguiente once: Guiseris en portería, con Rubén y Mar Muñoz en los laterales haciendo de carrileros, en el centro de la defensa, Paul Aldabó, Hidalgo y Jordi Bureu. Por delante, el doble pivote con David Adán y Alex Sánchez, Alejandro haciendo de enganche y, como hombres más adelantados, Ufano y Ricky Vidal. En el banquillo estará Carlos García, Guille Coves como portero suplente, Adri Rivas, Nico, Renato, Martín y la

0: Melas, que veremos a ver si puede jugar algún minuto o no.
1: Doncs aquests són els 22 protagonistes i les respectives banquetes, com diem, comptes de l'ascens, que per desgràcia en clau pretén que no importen gaire, però recordem que tant Martinenc com Sant Juan Atlético de Montcada amb un punt són equip de Lliga Elit en cas de derrota.
0: Tercera.
1: Ai, de tercera, és que m'està passant el mateix tota l'estona. Amb un punt, Sant Juan Atlético de Montcada i Martinenc són equips de tercera federació, si no han d'esperar que la Pobla de Mafumet no guanyi el seu partit, i després fins i tot en triples empats, doncs sempre hi ha dos equips de... que s'hi classifiquen i ja entra doncs, una mica els números que anirem fent en cas de que fos necessari. Per part del Prat, una victòria a la segura, a la quarta plaça, que recordem, és difícil que la pugui aconseguir, però seria molt important perquè, doncs, en principi, i a més sense principi, o sigui, confirmat fins i tot en una consulta a la Federació Catalana, com la Pobla Mafumet és un equip vinculat, no pot jugar a Copa, el millor equip classificat que juga al play-off i no puja, juga a la Copa del Rei, per tant, en principi, doncs ara mateix la quarta posició, ja sigui el Prat, el Sant Mauro o el Castelldefels, l'assegura que si no puja com a mínim juga Copa del Rei, i fins i tot si hi hagués un ascens de tercera federació a segona federació, doncs aquí ja no seria sí o sí el quart classificat, sinó que si la Pobla, si acaba tercera, juga el playoff i puja, seria per arrossegament el quart classificat qui pujaria. Per tant, és un partit important, evidentment, més per al Sant Juan Atlético de Montcada que per al Prat, però el Prat també s'hi juga les garrofes, entre d'altres, pel que dèiem, per aquestes quatre derrotes consecutives que han deixat molt tocat a l'equip, amb pocs efectius, i per tant és necessari, com a mínim, doncs, agafar-se alguna cosa positiva abans dels playoffs que arrenquen la propera setmana. Aquí, a Can Sant Joan, com dèiem, moltíssima il·lusió pel que s'espera que sigui una jornada històrica, ja comença a estar pràcticament plena la graderia principal i única d'un camp també petitó, on hi haurà també molta patxoca, aquest partit entre Sant Juan Atlético de Montcada i Associació Esportiva Prat, el de la jornada 30, el que tanca, millor dit, la lliga regular, el viurem com sempre al 91.6 de la FM i al Prat.radio.
2: Doncs gràcies, companys. Nosaltres que anem a escoltar el que deia l'entrenador del Prat, David Vilajoana, sobre aquest partit.
3: Ells juguen-s'ho tot, perquè han de guanyar per pujar directe, ja t'ho pots imaginar, però bueno, aviam si més d'un li pinten la cara i aprèn el que és el futbol, i estaré encantat de que se'n doni en compte que si no millorem en agressivitat no podem anar enlloc.
2: Doncs aquestes declaracions del David Vilajoana. Nosaltres que anem a repassar la resta de partits del cap de setmana.

0: Comencem parlant de l'Associació Esportiva Prat. Com dèiem, partit clau que comença a les 4 al camp del San Juan Atlètic Montcada. Ja ho comentava l'Ivan, el Prat és quart amb 43 punts, el San Juan segon amb 52. Després, a les 6 de la tarda, viurem en directe el partit de la Terlenca, que es juga al camp del Camp Juliu les opcions de mantenir aquesta categoria a la primera catalana. Una trentena i darrera jornada. El partit, com dèiem, començarà a les 6 de la tarda. La Terlenca és 14a amb 30 punts i depèn de que Sant Boi i Tàrrega, els dos equips que té per davant, punxin en els seus respectius enfrontaments. Pendents també de Moto3, on ha arrencat ja el Gran Premi de Catalunya, el Gran Premi de Montmeló, on el Joel Esteban sortirà 11è en la cursa que es disputarà demà a les 11 del matí. Parlem també de futbol, parlem del Prat Juvenil, que disputa la trentena i darrera jornada del grup 4 de la Preferent Juvenil. Ho farà 6:15 de la tarda. Un Prat Juvenil que és 8è amb 41 punts, juga davant el Gavà, l'escola Gavà, que és 7a amb 42. És a dir, que l'únic que es juga al juvenil del Prat en aquesta jornada és aconseguir quedar una posició per sobre a la classificació. A les 4 de la tarda juga també el futbol Sala Prat, campió de Lliga. És la 25a jornada del grup Barcelona 3 de la primera catalana. Juguen a la pista del Sant Joan d'Espí B, que és el 12è amb 28 punts. Com dèiem, el futbol Sala Prat ja és campió de Lliga amb 60 4, és el líder de la classificació. Aquesta tarda també en bàsquet, el sènior del Club Bàsquet Prat rep la visita del UE Claret a 6:15 de la tarda, la 25a jornada de la Copa Catalunya Masculina. Un sènior del Club Bàsquet Prat que és quart amb 14 victòries i 9 derrotes, el Claret és 7è amb 11 victòries i 12 derrotes. A 8:15 juga el sènior femení del Club Bàsquet Prat, que visita la pista del Sant Joan d'Espí en la 26a jornada a la primera catalana femenina. Un partit, com deien, comença 8:15. Un sènior del Club Bàsquet Prat femení que és penúltim, amb 7 victòries i 18 derrotes. Al Sant Joan d'Espí és el cué amb només una victòria i 24 derrotes. A la segona catalana femenina, 26a jornada, tant el sènior B del Club Bàsquet Prat com el pretenc femení juguen amb els equips que tenen immediatament per sota. El pretenc femení visita el Virolai, que és 7è, un pretenc femení que és 6è, i el sènior B femení del Club Bàsquet Prat visita el Càmping Bianya Roser B, que és el segon classificat. Recordem, el sènior B femení del Club Bàsquet Prat lidera la classificació amb 22 victòries i 3 derrotes. I avui també tenim un partit de voleibol català. El Vikings Voli Prat femení visita la pista del Club Volei Mataró en la 9a jornada de la fase de permanència a la segona divisió femenina catalana. Un Vikings Voli Prat femení que és el líder de la classificació amb 25 punts. El Mataró és el cué amb 11. Demà torna al futbol territorial. El Fundació AE Prat visita el Cambrils Unió en la trentena i darrera jornada del grup 2 de la primera catalana femenina. Un Fundació AE Prat femení que és 8è amb 44 punts, el Cambrils és quart amb 56. Demà serà també el torn del Prat B, que també es juga a la permanència. Un Prat B que és ara mateix de C amb 37 punts, però que està només 3 punts per sobre del descens. S'enfronta al sector Montserratina, que és un C amb els mateixos punts, és a dir, que un empat entre ambdós equips doncs serviria al Prat per mantindre la, el Prat B per mantindre la categoria. Escoltem Héctor Rodríguez.
1: Ha preparado otra semana que va a ser seguro dura, exigente, ayudar a los chicos a que emocionalmente no les pueda la presión allí y ya está, y a poder hacer lo máximo posible para poder sacar esto.
0: També demà juga el filial del Terlenca per certificar el títol de Lliga. Bueno, ja ho té certificat, un Terlenca B que visita el Gornal en la trentena i darrera jornada del grup 11 de la tercera catalana. Com dèiem, líder, campió de la categoria amb 64 punts, el Gornal és penúltim amb 16. Escoltem Marc García.
2: Vamos a intentar ya por los tres puntos. Sí que es verdad, pues, que bueno, que el equipo ya está en modo celebración, ya están preparando cosas para el domingo, pero obviamente nos gustaría cerrar la temporada con una victoria, y para eso vamos a trabajar durante la semana para cerrar con éxito la temporada.
0: 24ena i també darrera jornada per al Prat C, que rep la visita demà de l'Almeda a 1:15 al grup 24 de la quarta catalana, en busca de l'invicte. El Prat C de moment porta 23 victòries en 23 partits, juga davant a l'Almeda, que és el QE, i buscarà ser un dels pocs equips en tota Catalunya que acabin la temporada sense cap derrota. En bàsquet, a la segona catalana masculina, el pretenc masculí rep la visita del Club Bàsquet Roquetes a 12:00 del matí. És la 26ena jornada, com dèiem, de la segona catalana masculina. Un bàsquet pretenc que és 6è amb 14 victòries i 11 derrotes. I demà també, en hoquei català, el Club Hoquei Prat rep la visita del Club Patí Monjos B a 6:45 de la tarda, en la 29ena jornada del grup D de la tercera catalana. Un Club Hoquei Prat que és líder de la classificació amb 60 punts. Escoltem Cristian Pozo.
3: Pasarlo bien. Jugar, Juani no puede jugar, Guillermo tampoco. Darle minuto a los juveniles. Ganar o perder, ya el objetivo ya está hecho.

0: I nosaltres que tornem cap a Montcada, com està l'ambient abans d'aquesta darrera jornada, ben condem?
1: Doncs increixendo, Kevin, ara mateix també doncs, veient com mica en mica va entrant el públic i fent soroll, doncs hem vist pots de fum, hem vist tambors i per tant doncs això, mica en mica Manolo situant-se també l'afició al que doncs són els diferents seients d'aquest estadi de Can Sant Joan.
2: Sí, sí, el ambiente está ya bastante animado aquí en Can Sant Joan. Están llegando también los aficionados más ruidosos y seguro que se va a vivir aquí un buen ambiente como ocurre habitualmente en Nou Barris, donde los seguidores de la montañesa siempre ponen colorido a los partidos de su equipo. Me había olvidado de decir el trío arbitral. El árbitro principal es Joan Cols Ràfols y estará asistido en bandas por Nina Torralbo y Sergi Sanahuja.
1: Una abraçada a l'Agustí Farizo, que avui està xiulant i per aquest motiu no pot estar avui amb nosaltres, però ja ens deia que estarà pendent del partit com no pot ser d'una altra manera. Doncs ja ho sentiu segur de fons com mica en mica es va aproximant la gent més sorollosa de la Unión Atlético San Juan de Montcada, la Unión Atlético San Juan de Montcada, i per tant, doncs això, es van dirigint una mica cap a la zona que queda a l'esquerra de la graderia principal, que està delimitada, és la zona on estan doncs, la grada d'animació, però igualment, Kevin, perquè us feu una idea, és una graderia una mica com la de l'Estruc, però amb seients, que no ocupa tot l'ample del que és el lateral, sinó que potser ocupa un 60% del lateral, perquè la resta és l'entrada, la recepció, i també doncs, la carretera es va tancant i fa que no pugui haver-hi graderia, i per tant doncs, potser la grada, l'única grada de fet de l'estadi, tindrà una capacitat potser per 300, 400 persones, i ja ens ho deien a l'entrada Manolo, que hi haurà, entre cometes, no problemes, però sí que hi haurà doncs, dificultats perquè tothom pugui veure el partit com a mínim còmode. O sigui que molta gent haurà d'estar com en els play-offs del Sagnia, aquests mítics, no? Gent d'en peu, darrere de gent en peu, gent que s'haurà de girar. De fet, nosaltres hem combatut una miqueta per tenir espai, però segur que en jugades complicades, la gent que vol també veure un gol que doni l'ascens al San Juan Atlético, doncs allò de moure una miqueta el caparró. Manolo?
2: Sí, sí, estaba ahora mirando la grada esta que tenemos aquí delante. Son cuatro filas de aproximadamente unos 100 espectadores en cada fila, y luego hay un muro, que es donde yo estoy sentado, y a la izquierda pues también hay una zona donde se van a colocar los seguidores más animosos, que estarán de pie, por lo tanto, con todo lleno, yo calculo que unos 500 espectadores sí que podría haber.
1: Sí, perquè segurament no hi ha accés per més, perquè si no n'hi hauria encara més. Recordem, en clau potablava, les nombroses baixes que té l'equip pretenc, sense Adri Toro, Xavi Víctor i Dani Bonaventura, aquests tres jugadors sense possibilitat de retorn en el que queda de temporada, i després, doncs, això, no?, amb sancionats, com són doncs Àlex Plaza, Abel Cortina i d'altres jugadors que encara no hi són. De fet, tenim per segon partit consecutiu una cosa una mica estranya, que és que oficialment, tant per la informació que ens havia atorgat el club com per la pròpia infografia de l'Associació Esportiva Prat a xarxes socials, Martín Lamelas no és a convocatòria, però després revises l'aplicatiu de la federació i sí que consta el gallec a la banqueta, que és una cosa que diem succeeix per segona jornada consecutiva i que, bueno, com a mínim és anecdòtica i curiosa. Gustavo Reinke també baixa, que no ho havíem comentat per el tema de targetes. Doncs això, Manolo, a veure qui es pot recuperar. Evidentment els sancionats per la propera setmana hi estaran, i és una bona notícia. A partir d'aquí, la munió de jugadors tocats i lesionats, que veurem si poden estar per el proper dissabte o diumenge. No sabem si a casa, no sabem si fora, no sabem contra qui. Tot això ho sabrem d'aquí a dues hores.
2: Así es, lo sabremos d'aquí a dos horas, dónde será el playoff de ascenso en esta Liga Elite. Estamos viendo también a los jugadores no convocados. Vemos a Gustavo, vemos a Bona. Creo que también está Abel Marc
1: Cortina.
2: Frenkel. Parece.
1: No, es Abel Ruito. Cortina, diría, ¿no? Ah, no, es Marc Frenkel, es verdad, es verdad. Sí, fa pinta.
2: Y alguno más. Estaba mirando a ver si veía a Lamelas. Estaba entre los suplentes, pero de momento no lo veo. Supongo que será a lo mejor que lo han incluido.
1: Sí, ahora lo buscaré.
2: Para Manolo, que pueda estar en el banquillo.
1: Molt ràpidament, sense música, perquè no hi ha gaires. Primer partit de la història, Can Sant Joan. Només un precedent en partit oficial entre l'Associació Esportiva Prat i el San Juan Atlético de Montcada.
2: Pues sí, solamente el partido que se disputó en el Sagnier en la primera vuelta. Recordamos que hubo empate a dos. Ricky Vidal y Gustavo marcaron los goles Pota Blava y Reche y Jota marcaron los goles del San Juan Atlético.
1: Un empate a dos que pensàvem, no? Érem optimistes, eh? Pensàvem en positiu que podia ser important en una última jornada per l'Averaix, però al final no té cap mena de rellevància a nivell classificatori. Ja ho sentiu de fons, eh? Que continuen els petards, que continuen les bombes de fum, que continuen també, doncs, bategant els aplaudidors que ha repartit el club. L'ambient és de moment excepcional. Queden una miqueta menys de 10 minuts perquè arrenqui aquest Unión San Juan Atlético de Montcada, Associació Esportiva Prat.
0: Doncs gràcies, companys. Nosaltres, que ara doncs anem a veure, avui no tenim a la Valèria, haureu notat que avui no està aquí amb nosaltres la Valèria, però ens ha deixat preparada la seva secció d'A on ens porta la pilota.

0: Doncs Kevin, avui és l'última jornada d'aquesta lliga regular i per tant última ciutat d'aquesta lliga elite on anem portats per la pilota. I és que avui marxem fins a Montcada i Reixac. I com hem fet tota aquesta temporada, començarem parlant una mica del context històric i els orígens de la ciutat. I és que Montcada té una història molt marcada per la seva ubicació estratègica, ja que es troba just en un punt on conflueixen els rius Besòs, el Ripoll i el Reixac. I ja des de l'època romana va ser un lloc clau de pas i comunicació cap a Barcelona. Durant l'edat mitjana, la ciutat va quedar sota el control d'una de les famílies nobles més importants i influents de la corona d'Aragó, els Montcada, família que va donar nom a la ciutat tal com la coneixem avui dia. Amb el pas dels anys, la ciutat va anar creixent al voltant de l'agricultura i al segle XIX, amb la industrialització i l'arribada del ferrocarril, es va convertir en un dels principals nusos ferroviaris que arriba fins a dia d'avui. Clar exemple és la parada de Rodalies Montcada Bifurcació, que bifurca o bé cap a Manresa i tota la zona del Vallès o bé cap a Vic arribant fins a França. I també va ser molt important en tot el proveïment d'aigua a la capital, a Barcelona, gràcies a la Casa de l'Aigua. I avui dia és un municipi molt lligat al cinturó metropolità, però sense perdre aquest esperit obrer i de barri. En quant a coses a veure, els llocs més interessants estan molt lligats a la història que comentava abans. I és que el principal lloc d'interès turístic és l'antiga Casa de l'Aigua. Però a banda d'això, també pots caminar pel casc antic de la ciutat, creuar el pont que passa per sobre del riu Ripoll, o bé, si sou de muntanya i us agrada passejar i el senderisme, podeu fer una passejada fins a l'ermita de Sant Pere. Montcada, sorprenentment, té persones bastant il·lustres com poden ser el Carlos Cuevas, la jugadora del Famí del Barça, Clàudia Pina, o fins i tot, a nivell musical, la banda La Pegatina també va sorgir allà. I ja per últim, en quant a festes, tenen la seva festa major d'aquí res, ja que comença el dimecres, que viene el 21, on per cert farà el pregó aquest any La Pegatina. I bueno, festa major destacarà molt per la cultura popular, és a dir, correfocs, castells, gegants, tot això que aquí a casa també ens agrada tant. I també té molta cultura de festes de barri. I vull destacar les festes del barri de Terra Nostra, perquè és com la que té més aquest esperit de barri que ens agrada tant aquí al Prat. És a dir, la gent sortint al carrer, s'ho passa a l'aire lliure, i és que al final allà són barris molt petits on tothom es coneix amb tothom. Una mica, mira, molt similar a l'esperit que podem tenir aquí en època de festa major. O sigui que, ja veieu, Montcada. Sembla que no, però té les seves coses interessants. En fi, ha estat un plaer immens estar tota aquesta temporada portant-vos les curiositats de les diferents ciutats on hem viatjat i a veure la temporada que ve on ens porta la pilota.
1: Doncs li enviem una abraçada ben forta a la Valèria, que l'estem trobant moltíssima falta en aquesta darrera jornada de Lliga Elite. Anem a conèixer quines han estat les porres Pota Blava.

0: Doncs Hugo Bosque, què tal? Bona tarda. Explica'ns quines porres ens han arribat a través de la xarxa Social X.
1: Doncs comencem amb la porra d'Ignacio Alcalde, que aposta per una victòria del conjunt platenc 1-2. També la d'Isabel García, que aposta per l'empat 1-1. Camilo Llorenç Martínez, que aposta per la derrota, un 3-0. I la Sandra, que ens envia la seva porra també amb un 2-0. No posa per aquí a favorable, esperem que pel Prat. Així que aquestes són les porres a X.
0: Doncs avui poqueta participació a X. Es nota que estem ja al final de la temporada. A l'Instagram sí que tenim una miqueta més de participació. Per exemple, el cas Doc creu que el Prat guanyarà 0-1. La Laura aposta per un empat a 1. L'Ezcurra Egusquiza aposta per un empat a 2. El David Villegas també es suma a l'empat a 2. El Félix Martínez creu que el Prat guanyarà 1-2, la Yolanda Cano creu que el San Juan Atleti Moncada guanyarà 2-1, el Requeone creu que el San Juan Atleti Moncada ganarà 4-1, el Jordi creu que el San Juan guanyarà 2-1, la Gabri Rora aposta per una victòria 1-3 del Prat, la Terepesu creu que l'equip local guanyarà 1-0, el Ricard Vin aposta per el 2-1, el Carlos Modesto Martínez creu que tindrem un empat a 2, la Mònica Pader aposta per la victòria local 2-1, el Toni Rodmo creu que el San Juan Atlètic Moncada guanyarà 1-0, el José Fernández, que és l'últim en participar en aquesta porra potablava a través d'Instagram, creu que els locals guanyaran 2-1. Tornem cap a Moncada perquè queda molt poquet ja perquè comenci aquest partit, Ivan Conde.
2: Notets, ja sí que veiem els primers suplents de l'Associació Esportiva Prat anant cap a banquetes i sobretot doncs, una mica el que dèiem, que aquest estadi, aquest municipal de Can Sant Joan s'està quedant petitó i que la gent que estigui segurament fent cua, doncs això, haurà de veure una mica el partit com pugui. Manolo, veiem a David Vilajoana sobre la gespa, també doncs algun membre del cos tècnic acabant de detallar els últims aspectes del partit. És curiosa la imatge perquè estan ells tots dos sols a la frontal de l'àrea.
3: Sí, está David Vilajoana hablando con uno de sus compañeros del cuerpo técnico. También hemos visto a Tito Losio, que ya está sentado en el banquillo junto al resto de jugadores suplentes. Y entre ellos vemos a Renato, que es el único jugador al que no conocemos físicamente porque es su primera convocatoria. Tampoco lo he visto jugar con el filial. Dida creo que sí que lo ha visto algún partido. Y veremos a ver. Yo creo que no está Lamelas en el banquillo, ¿verdad?
2: Ah, no, de moment no el veiem, o sigui que revisarem. Farem F5 també a l'aplicatiu de la federació a veure si ha sigut una errada, que això també de vegades passa i es fica a jugadors i després ràpidament els delegats diuen ei, no me'l posis que no hi està. Per cert, molt ràpidament, així com a matís i cosetes, hem escoltat també l'on ens porta la pilota. Manolo deia a la Valèria, a les dues estacions de tren, que les tenim aquí al costat, passen trens per l'esquerra, per la dreta, molt al costat del camp, en aquesta zona que estan, com deia ella, no? Com bé deia la Valèria, molt doncs, de divisió entre zones i que fa que també doncs, es generi aquest sentiment de barri, no? Perquè Can Sant Joan està dividida respecte d'altres zones de Moncada, no? Moncada està com dividida entre 3-4 zones i això també facilita que hi hagi aquest sentiment de barri, que és una mica el que parlàvem aquí amb algun aficionat, com estan creixent a nivell social clubs que no són el club que porta el nom de la ciutat, no? Ciudad Cooperativa, San Juan Atlético de Moncada, i es fa palès en el dia d'avui. Un club que és cert que és San Juan Atlético de Moncada, però com veiem en algunes bufandes, popularment se'l coneix com la Unión. La Unión San Juan Atlético de Moncada, però la gent parla d'ella com la Unión. Doncs ja entren els jugadors al camp, aquest soroll plàstic que sentia de fons és el dels aplaudidors que ha repartit el club, i Manolo, l'ambient, tant de bo fos així en la jornada 29 al Sagnier, però l'ambient de gala és a Can Sant Joan avui.
3: Así es, saludando los jugadores de ambos equipos, al trío arbitral, también aplaudiendo a la afición que se ha congregado hoy aquí en Can Sant Joan, los capitanes de ambos equipos, Alex Sánchez y Omar, que enseguida van a hacer el protocolario saludo, también el sorteo de campo, etcétera, etcétera.
2: ¿Sí?
3: Y comentar sobre que el rubito que antes había visto yo entre los jugadores no convocados no es Marc Frenkel, sino es Abel Cortina, que se ha teñido el pelo de
2: sí,
3: rubio.
2: Jo crec que la setmana passada ja el portava. El Prat, que va estirar amb mitgetes blaves, la resta completament de blanc, amb aquest uniforme alternatiu contra equips que vesteixen com el Martinenc, de vermell i de blau, i doncs que això, que és i una, gairebé i dues, en principi és jornada unificada, o sigui que el més normal és que després de fer-se el sorteig de capitans els dos equips estiguin una estona fent passades entre ells, perquè ha de començar sí o sí a les 4 i 5 de la tarda. Kevin, avui molta gent d'entorn Prat d'Esports per WhatsApp ha dit la seva porra, no sé si tens tu marge per repassar-les i després també diem les nostres.
0: Doncs vinga, sí, la repassem, ja que tenim temps. Tenim l'Agustí Farizo, que creu que el Prat guanyarà 0-1, el Dida Cagulló, que creu que guanyarem 1-3, la Valeria Incapié creu que el Prat guanyarà 1-2, i també tenim la Rocío Santa Eufèmia, que creu que el San Juan Atlètic Moncada guanyarà 2-0. Jo crec que avui tenim un empat a 1, que, com es diu en castellà, ni chicha ni limonà. Tu què creus, Hugo?
1: Doncs jo anava a apostar per l'1-1, però bueno, diré empat també, però 2-2.
0: I vosaltres, companys?
2: Manolo,
3: jo crec que van haver 4-2 i con algun gol de l'ex.
2: Minut de silenci a Can Sant Joan en aquests moments.

0: finalitza en aquests moments el minut de silenci. Jo no vaig dir 2-0, eh? Jo no sóc gaire optimista avui. Més que res també per les necessitats d'uns i dels altres i en general, perquè fins i tot un partit així a la jornada 12 és un perfil de camp que al Prat no se li dona gaire bé, camps petitons i de no, partits que aposten pel joc directe, però bueno, a veure, el Prat ens pot també sorprendre en una jornada com avui, jornada unificada on estarem pendents, com bé dèieu, també amb logo de la resta de resultats. Serà el Prat qui serveixi aquesta pilota en primera instància, vestint pràcticament tot de blanc, excepte les mitgetes blaves. El San Juan Atlético de Montcada amb el seu uniforme habitual, que atacarà de dreta a esquerra. Però, com diem, Manolo, jo crec que està passant allò d'amics i amigues, que són i quatre i ens hem d'esperar a que tots els partits de la jornada estiguin ok.
1: Sí, eso está esperando el árbitro, está dando el aviso a sus dos auxiliares y en cuanto sean las 4 y 5 pitarà el col·legiado Cols Ràfols.
0: Doncs Manolo, deixa'm també aprofitar per saludar tota la gent que ens estigui escoltant en el dia d'avui, tant del Prat com del San Juan Atlético de Montcada, que segur que hi ha alguna persona que pel que sigui, perquè té feina, perquè està malalta o per mil raons no ha pogut ser avui, i ja sabeu, podeu fer el boca a boca de que no amb imatge, però sí que per ràdio es pot seguir aquest San Juan Atlético de Montcada Prat, que arrenca amb una primera pilotada favorable al Prat. Riqui Vidal, que intentava tocar-la amb el cap, refusa Molero, se la queda Jordi Boireu, primera posició favorable al Prat. Riqui Vidal amb Marc, millor dit, amb Rubén Gómez, l'intent de paret apurant línia de fons, protegeix perquè sigui sense cap mena de problemes Omar, servei de porteria favorable al San Juan Atlético de Montcada. Manolo, primers 25 segons de partit, aprofitem per a repassar les alineacions tant per part de la Unió com per part de l'Associació Esportiva Prat.
1: Venga, por parte del San Juan Atlético Moncada, David en portería con J. Arnau Pou, Víctor, Eric Pérez, Carlos, Omar, Tom Alcover, Mulero, Óscar Muñoz i Roqueni.
0: Ho vol també en aquesta primera intent d'atac la Unió San Juan Atlético de Moncada. Refusa la defensa del Prat, era Óscar Muñoz qui perllongava una esfèrica ja pròxima a l'àrea. Compta amb l'errada de Pol al debò, el xut de primeres que cercava precisament Óscar Muñoz, que es lamenta perquè li havia quedat en una bona posició per buscar de fusellar des de la frontal de l'àrea la porteria de Guiseris. El llançament que marxa molt alt, però ja és un avís, eh? Mínima errada com aquesta, Pol al debò, serà ocasió favorable a la Unió San Juan Atlético de Moncada.
1: Por parte del Prat, Guiseris en portería con Rubén y Mar Muñoz en los laterales, Pol al debò, Hidalgo y Jordi Burebu de centrales, David Adán y Alex Sánchez en el doble pivote, Alejandro en el enganche y Ufano y Riqui Vidal arriba.
0: Anem a veure aquesta pilota dividida en la zona de mitjos. De moment el partit que ha començat amb molta vida, força Ufano amb una bona pressió, el servei de banda favorable a l'Associació Esportiva Prat, a camp rival, ja davant de la banqueta de Dani Sánchez. Al marcador electrònic, com a mínim els minuts no funciona, però sí que tenim com sempre el crono del Manolo Gol ben preparat. Compte amb Riqui Vidal, buscava el llançament a la mitja volta, refusa la defensa del San Juan Atlético Moncada. Alex Sánchez amb el cap, pilota a l'olla, surt per fer-se amb la pilota, David, i busca ràpidament una esfèrica en llarg ja, però, doncs és que amb una pilota del porter et plantes pràcticament a l'àrea rival. No l'ha pogut esmorteir i matar Óscar Muñoz al costadet de la línia lateral. Serà out favorable al Prat en aquest minut 2 de partit. Kevin ha començat el joc i entenem també la resta de partits d'aquesta jornada unificada a Moncada de moment. San Juan Atlético 0, Prat 0.
2: Gràcies, companys. Anem a repassar amb l'Hugo Bosque aquesta jornada de la Lliga Elite, aquesta trentena i darrera jornada. Quins són els altres partits que tenim?
3: Doncs comencem ara amb el San Juan, amb el Sant Just Martinenc. Tots els partits, recordem que han arrencat a les 4 i 5, el Sant Just Martinenc, el Rubí Sabadell B, el Castelldefels Júpiter, el San Juan Moncada Prat, l'Horta Vilafranca, el Manlleu Baix, la Pobla Mafumet Cooperativa i per últim el Sant Feliuenc Sant Mauro.
2: Doncs gràcies, Hugo. Aquests són els partits que tenim en directe de la Lliga Elite. Intentarem anar actualitzant els marcadors en directe, ben pendents de tots ells, i també intentarem actualitzar aquesta classificació per veure com queda la cosa, perquè està molt, molt emocionant, no només en el playoff, també en el descens, i encara doncs amb aquestes posicions del 6 directe per definir-se, una llàstima, que ens haguem quedat fora d'aquesta lluita al final, Ivan.
0: Bueno, sí, o sigui, entenc, l'expressió no és un zasca que batu, però més que una llàstima són quatre rotes seguides. Compte amb la centrada, ataca el Sant Juan Atlético de Montcada, bola morta dins l'àrea, intentaven, ja fos Òscar Muñoz o Roqueni, acaba de rematar aquesta pilota a la mitja volta, acaba l'esfèrica en servei de banda favorable al Prat. Això, no? L'equip estava empatat a punts amb Martinec i amb Sant Juan Atlético de Montcada, però clar, si sumes 0 de 12 de la jornada 25 a la 29, és que és 0 de 12, No és 1 de 12, 2 de 12, 4 de 12, no, és 4 derrotes com 4 sols en el moment definitiu de la temporada. I això també hem de ser conseqüents amb el tema. Entenent el que volies dir, Kevin, que no era una resposta cap a tu ni de bon tros. Això, que ja ho he dit, però a tota la gent que ens escolti, una abraçada, que avui és un dia també, sobretot per en clau seguidor pretenc, una mica complicada. S'havia explicat a algun aficionat als que no falla que avui sí que fallaria, perquè doncs això, després de la dinàmica de l'equip, no venia gaire de gust i que el playoff ja seria una altra història segurament. Compta amb el San Juan Atlético, trencava la pilota des de molt lluny Arnau Pou, marxa fora, però igualment Manolo aplaudeix al públic, que està de moment actiu en aquests 4 minuts, gairebé 5 de partit.
1: Pues sí, lo probó el lateral zurdo Arnau Pou con ese lanzamiento que ha salido muy desviado de la portería de Iguiseris. También lo había probado Óscar Muñoz en los primeros minutos también con un lanzamiento muy desviado.
0: Amb presència d'exjugadors del Prat al San Juan Atlético i també, no és exjugador del Prat però jo com a mínim el tinc molt present sempre a Ton Alcover, especialment des de fa un parell d'anys amb aquell gol que es va treure al Sagnier que pràcticament va definir l'eliminatòria del playoff d'ascens contra l'Hospitalet.
1: Así es, entre los dos titulares que juegan en el San Juan Atlético.
0: Ataca el San Juan Atlético, bola morta dins l'àrea, bueno, la rifada cap enrere, problemes del Prat per treure aquesta pilota, Marc Muñoz que l'envia directament a córner. És que és un context de partit on el Prat, home, si fa una actuació sòlida doncs és una cosa que guanyem de cara al playoff, però no fa pinta, Quantes pilotes estan botant dins l'àrea sense cap jugador del Prat la pugui tocar, és córner per la Unión. I la serveix ràpid, la bola al primer pal, refusa Riqui Vidal, queda encara morta, apareix novament por el de vora expeditiu, la pentinada per part d'Omar, un altre toc en l'aire, podia en aquest cas haver-hi falta sobre David Adam, però l'àrbitre diu que continua el joc, obertura a zona esquerra, està massa sol per progressar, compta Jota a la central al primer pal, s'estira amb tot David Hidalgo i torna a ser córner per un San Juan Atlético que vol anar per feina des del primer minut.
1: Sí, quiere buscar ya el primer gol desde estos primeros minutos. Ahora la jugada era peligrosa, pero muy atento David Hidalgo, que vuelve a la titularidad, ha despejado a córner.
0: Sí, especialment en zona defensiva, un equip poc habitual. Ton Alcover preparat per servir aquest córner. Abans des de dreta, ara des d'esquerra, en els dos primers córners del partit favorables al San Juan Atlético de Montcada. El Prat que es defensa amb tot únicament a la mitja lluna, Alejandro Arcs al córner dins l'àrea, no ha arribat Omar per poc al segon pal, serà lateral favorable al Prat.
1: Se paseó el balón por el área pequeña de Guiseris, no lo tocó nadie y finalmente pues será
0: banda, ¿no?
1: Banda, ¿no?
0: Sí, si no seria estrany Pol Aldabó que... Ui, s'ha sortit el banderó, Pol Aldabó l'ha intentat com el molestava pel vent i el banderó no s'aguanta, pràcticament. Ara sí, l'únic que Pol Aldabó ha de fer un escorzo estranyíssim per poder treure de banda perquè se li creuava el banderó al davant. Anem a veure que vol tractar de construir el Prat, com a mínim intentar-ho, en un camp que és un pam de terreny, sobretot, com dèiem, estratíssim, Manolo, on la línia del córner, que sempre ens hi fixem en camps com el Sagnier, arriben a la zona del córner, aquí és que està a la mateixa distància de l'àrea petita que del límit de l'àrea gran.
1: Sí, sí, es súper estrecho el campo, también bastante corto.
0: Compte amb la rada del San Juan Atlético, volia jugar Rubén Gómez de primeres, tractava Ufano de fer la paret amb Ricky Vidal, ha estat atenta a la línia defensiva del San Juan Atlético, que ha evitat el que semblava una ocasió clara per al conjunt potablava en aquest minut gairebé 8 de partit. Hugo, Kevin, a veure si hi ha gols en aquesta jornada unificada. Recordem, de 16 equips, únicament, i ja és mala sort, el rival que més ens interessaria, que és el Sant Feliuenc, que és l'únic que no té res esportiu en joc, podríem dir.
2: Doncs sí, exacte. Hugo, no sé si tenim alguna novetat.
3: Doncs de moment, Kevin, que no s'ha mogut el marcador en ningú dels partits.
2: Doncs cap novetat de moment en aquesta darrera jornada de la Lliga Elite, Ivan.
0: doncs a veure com es van desenvolupant també els encontres en una d'aquelles jornades on, com diem, és que en 8 dels 8 partits hi ha objectius en joc i per tant molta gent amb els mòbils, amb les calculadores. Sí que és cert que potser els equips que menys números han de fer són Martinenc i San Juan Atlético, que amb un empat ja aconsegueixen l'ascens, que depenen de si mateixos. Serà servei de banda favorable a la Unió. Arnau Pou, que ja la posa al lateral de la gran. J. Carrep d'esquenes a porteria. Al davant té a David Hidalgo. A veure, J. enrere. Arnau Pou la penja dins l'àrea. Passa per davant d'Òscar Muñoz. I acaba als peus de Marc Muñoz. De Muñoz a Muñoz, eh? La pilota entrega ara amb el cap sense problemes Eric Pérez, perquè la pilota ja sigui als terrenys de David en aquests 8 minuts en contra. De moment, doncs, això, difícil de dir i de veure, però sí que és cert, doncs, que, o sigui, en el sentit de si continua entrant més gent, però sí que és cert que està ple a vessar, fins a la bandera, a aquesta graderia de Can Sant Joan.
1: Sí, sí, a tope la graderia aquí en el campo del San Juan Atlético Moncada. Ojo a esa jugada.
0: A la zona de mitjos se l'acaben duent amb suficiència Roqueni. Arnau Pou, a costadet de banda esquerra, decideix entregar enrere i aplaudeix, reconeix el públic, doncs, la capacitat de fer que sigui possessió en estàtic per al San Juan Atlético de Moncada. Arnau Pou, que volia jugar de primeres directament als peus de Jordi Buireu, que la trenca sense opció de cap jugador del Prat. És gairebé una patada seguida a rugby. I Manolo Alex Sánchez, que no diries broncadeta, però que sí canvia l'equip una miqueta més amunt, ni que sigui a pressionar aquest servei de banda.
1: Sí, perquè se tiene un poco más para adelante, que el San Juan no tenga facilidades a la hora de atacar.
0: Com hi hagi una jugada, és una mica com el Sagnier, com hi hagi una jugada en aquell córner, doncs, bueno, com el Sagnier ja ens ho inventem, doncs aquí també ens ho inventarem. No hi ha cap novetat ni cap problema. Reclama falta sobre Roquen i l'àrbitre diu que no, i Pol Aldao busca una rematada gairebé a porteria. Acaba detenint David. Crec que era un intent de pilota llarga per veure si podia pendir algú, però clar, és que Manolo, Pol Aldao segurament ha posat la força habitual, no? Ha dit, bueno, pilota 60 metres, però clar, és que aquí una pilota 60 metres és un xut a porteria, que és el que ha passat.
1: Así es, y luego cuando ha sacado el guardameta local David, la pelota le ha llegado a Guiseris.
0: Bueno, doncs no de partit amb aquest 0-0 al marcador. Recordem que amb aquest resultat el Prat mínim seria 5è i dependria de que el Sant Mauro no guanyés per també ser quart, que la veritat, amb el panorama les darreres setmanes, la quarta plaça seria un premi increïble, eh? Recordem, sobretot, doncs, això amb aquells, sempre amb asterisc, sempre hipotètics, sempre que no canviï la normativa de Federació Espanyola, que pot canviar. Però si tot és com en els anteriors anys, el quart, si no puja, jugaria a Copa. Per tant, seria un premi gran per al Prat. Ara hi ha falta sobre Àlex Sánchez, protestada pel públic, i per tant serà pilota favorable a l'Associació Esportiva Prat. Manolo, com tenim aquests primers compassos amb dues banquetes, avui que les tenim de front?
1: Sí, hoy se ven perfectamente. Está David Villajoana de pie dando instrucciones, mientras que Dani Sánchez también lo vemos de pie, también dando instrucciones a sus jugadores.
0: Ara tindrà un servei de banda al Prat, al lateral de l'àrea gran, i clar, doncs és una oportunitat per posar-la directament a l'olla. Sí que és cert que, clar, el San Juan Atlético de Moncada també és un equip molt poderós en aquest sentit i no serà fàcil tampoc generar perill. Anem a veure, en aquest ja minut 12 de partit, el servei al punt de penal, refusa la defensa del San Juan Atlético de Moncada, cau al terra Òscar Muñoz, podia ser falta, l'àrbitre deixa seguir, possessió encara per al conjunt local, pilota llarga cercant Sergio Mulero, compte que ja pot controlar dins l'àrea, amb aquest primer control marxa al lateral de la mateixa, Sergio Mulero vol marxar, força un servei de banda favorable al San Juan Atlético, doncs de lateral de l'àrea a lateral de l'àrea. Ja està preparat, com dèiem, Mulero, per segurament també posar-la a l'olla. I avui no hi és Dani Martí, Manolo, que si no encara seria més perill.
1: Sí, sí, és una de les bajas de l'equip local per acumulació de amonestacions.
0: Anem a veure el servei a l'interior de la gran, refusa Jordi Buireu, vol sortir a la contra ràpidament al Prat, és un 2 contra 4, Ufano que intenta marxar, bona tasca defensiva per part de Carlos Martínez, arrisca sortint amb la bola jugada, havia pressionat a valent el Prat, gairebé 2 contra 2 aquí, però Omar ja té marge i suficiència per buscar un canvi de joc, talla Marc Muñoz, pilota que queda curta, guanya l'esfèrica dividida de Roqueni, però s'equivoca en l'entrega. Lateral favorable al Prat, que 13 i mig de partit, 0-0 a Moncada.
2: Gràcies, Ivan. Hugo, tenim algun altre partit en joc també en aquesta jornada ara mateix?
3: Doncs sí, ara mateix és que està jugant el Pratenc femení. De moment està perdent de 4 punts al segon quart al camp del Virolai, 22-18.
2: Gràcies, Hugo. Aquests són els resultats que tenim en directe de moment, sense cap modificació també en aquesta darrera jornada de la Lliga Elite. I el que deien de que l'ambient a Montcada és increïble i apreta es pot notar aquí també a la ràdio, Van Conde.
0: Sí, sí, sí, no? I de quina manera, però s'ha de dir que de moment, i ha de ser així i no ha de canviar ni de bon tros, doncs molt a gust, i ho diem de totes, si no fos així diríem el contrari. Acaba agafant aquesta pilota David i és pilota favorable al San Juan Atlético de Montcada, que busca una pilota en llarg amb Òscar Muñoz. És, aquí sí que era més clara que podia deixar-se botar perquè arribés Guiseris, però és lògic, que li ha passat a segurament tots els equips, però Manolo, és que Òscar Muñoz contra els tres centrals i Roqueni de vegades que s'incorpora, és normal, no és una tripleta de centrals habitual en el Prat, etc, però amb qualsevol pilota llarga Òscar Muñoz sensació de perill genera.
1: Sí, sí, sí, és un delantero, ja lo conocemos de cuando estuvo en el Prat, y es un delantero que siempre busca la portería contraria. Es uno de los veteranos del fútbol catalán, 567 partidos de liga disputados, 220 goles conseguidos.
0: Y una espantada, al Sagnier, no sé si te'n recordes, crec que aquell dia no hi eres, que havia el rumor de que marxava i que finalment va marxar va ser Ernest Forgas. Jo me'n recordo que el nostre company, ara ja il·lustre i senyor director d'Avia Empresa, Carlos Rojas, l'estava buscant pel Sagnier i gairebé doncs no es van trobar, Jo crec que hi va haver aquí un rasca i pica, un fet i amagar en un partit divertidíssim, Jo com a mínim com a oient el recordo de passar-m'ho molt bé.
1: Sí, sí, eso fue en la temporada 16-17, donde Óscar Muñoz jugó 39 partidos con el Prat en todas las competiciones y marcó 6 goles.
0: Temporada, també per posar en context, ara estem molt rajadores d'aquesta temporada, que ella també va ser difícil de viure, amb el Prat baixant de categoria i doncs això, especialment amb aquell càsting AFE de davanters, on el Prat doncs va acabar la temporada amb també pocs efectius, especialment a zona ofensiva. Compte, Roqueni guanya una pilota a l'interior de l'àrea, vol girar sobre si mateix, l'intent de centrada queda morta, qui se l'endú novament al San Juan Atlético de Montcada, autopassada Carlos Martínez, arriba Buireu abans, falta en atac, xiula l'àrbitre, xiula joc perillós, serà pilota favorable al Prat en aquest minut 16:30 de partit, encara sense gols. És cert que no és fàcil i evidentment dels 8 partits no tenim informació al minut, l'Ugo i el Kevin estan buscant allà ràpid, però encara no s'ha mogut cap dels que tinguem constància.
2: Doncs ho mirem ara mateix. Hugo, tenim alguna novetat en aquesta jornada de la Lliga Elite?
3: Doncs no, Kevin, segueix tot 0-0, més o menys tots els partits al minut 15, així que de moment sense notícies en els altres partits.
2: Doncs Ivan, sense gols aquesta darrera jornada, estan tímids tots els equips.
0: Seria divertidíssim, no pot passar, evidentment, però seria molt divertit que aquí tothom ha fet números, comptes, càlculs i de sobte la jornada tota acabés 0-0, T'imagines?
2: Estaria molt bé, seria divertit, però jo crec que una darrera jornada com aquesta potser arribem al minut 50. Jo crec que arribar al minut 50-60 amb tots els partits 0-0 és complicat, però podria passar, però aquesta és la típica jornada on en els darrers minuts passa de tot.
0: Sí, sí, sí. Bueno, de fet, Manolo, tu que hi vas ser allà i pots explicar, perquè jo parlo de memòria de quan era molt petit, recordem aquell afer Paralada Masnou, te'n recordes? Sobretot per la gent més jove, explica-ho.
1: Sí, sí, sí. Finalizó el partido del Prat, creo que fue contra el Palafrugell, con victoria 1-0. Sí. El Prat estaba salvado, pero estaba en marcha todavía el Paralada Masnou. Iba ganando el Paralada.
0: Refusa la defensa del Prat, una pilota que tractava de posar el San Juan Atlético de Montcada, compta en la jugada individual, Roqueni queda morta, pot arribar al xut de Carlos Martínez, se prepara Molero entre dos, trepitja i decideix jugar enrere per Arnau Pou, continua el perill, La combinació que no és bona, cau al terra Roqueni. L'àrbitre de moment està deixant seguir molt. Rubén Gómez, que cerca Alejandro Arcs, fica molt bé solidari el cap en tasques defensives. Víctor recupera la Unió. Manolo, dèiem, era 3-0 favorable al Peralada o al Masnou?
1: Al Peralada, ganava 3-0. El técnico local empezó a hacer cambios, empezó a meter juveniles. El Masnou empezó a marcar goles y con, creo que era con empate a 3, cambió al portero, quitó al portero titular y metió a un juvenil. Y claro, el Masnou pues lo aprovechó, metió el cuarto gol y se acabó salvando el Masnou y envió al Prat a Preferente o a Primera Catalana.
0: No sé al que era, ¿no?
1: Sí, no,
0: Primera Catalana,
1: ahora,
0: ¿no? Diría.
1: Que lo mandó a, al descenso.
0: Sí, a la categoria equivalent al que és ara mateix. De fet, hi va haver anys després, sobretot dos anys després, quan es van tornar a trobar pancartes dures, al Sagnier contra Masnou i contra Peralada, hi va haver allà un conato d'enamistat que els anys també fan que s'oblidi, també perquè ja no queda tan d'aficionat i de jugador, evidentment, ni de seguidor d'aquella època, és que ja gairebé fa 20 anys, amb la broma d'aquell incident bastant lamentable, tot s'ha de dir. Però bueno, que aquí ningú se salva, Aquí cap club és innocent i cap club és... Aquí tothom algun cop ha fet algun arreglillo. Esfèrica favorable al San Juan Atlético de Montcada. Compta amb la pilota al primer pal, Òscar Muñoz, i el gol. Doncs un servei de banda des del lateral de la gran. La penja Víctor i de primeres, En un servei de banda connecten de primeres amb Òscar Muñoz, que gira el cap de manera magistral, enviant la pilota directament a l'escaire contrari. 20 de partit, marca el San Juan Atlético de Montcada, Lleida Lex, Òscar Muñoz. Unión San Juan Atlético de Moncada 1, Prat 0, Manolo.
1: Pues sí, fíjate, el lanzamiento de banda le cayó a la cabeza de Óscar y Óscar no suele perdonar estas ocasiones. La primera clara que ha tenido el equipo de Moncada, la primera que ha subido al marcador, 11 goles en la liga esta temporada, el veterano delantero.
0: Y ho celebra, com no pot ser d'una altra manera, al públic, que veu una miqueta més a prop l'ascens. Recordem, amb un empat és suficient per al San Juan Atlético de Moncada, doncs ara té un gol de marge, fins i tot per gestionar en un partit on de moment el Prat està plantant cara, però sí que és cert que la sensació de perill l'estava donant força més als locals, que tornen a projectar-se per banda dreta. La centrada que rebota en Pol Aldabó, intentava salvar-la Riqui Vidal, però torna a ser Manolo pràcticament des del mateix punt, servei de banda on fa un minutet ha marcat.
1: Sí, sí, es que estos saques de banda son como una falta, un córner, que se llega al área sin mayor problema. Vamos a ver ahora, porque vuelve a lanzar el dorsal Víctor, número 23, el lateral derecho, Víctor.
0: I avui no és el dia, ara ho comentem. A veure la centrada, Guiseris toca, hi ha un parell de rebuts, des del terra s'aixeca Òscar Muñoz, que vol combinar en zona dreta, Víctor, que intentava marxar amb un retall. Toca en tasques defensives, juraria, no sé si ha estat Ricky o Pol Aldabó, torna a ser banda des de la mateixa zona favorable al San Juan Atlético de Moncada. Això, avui no és el dia per jutjar l'equip en el rendiment de serveis de banda, perquè segurament estem contra el millor equip de la Lliga en aquest sentit, i per tant avui, mira, però és cert com pateix amb aquest perfil de joc al Prat. Àlex Sánchez, el refús, torna al Cubé, Pol Aldabó amb el cap, la mitja volta de Roqueni, la jugada que no valia, ha aixecat el banderó l'assistent, l'apòstrof assistent o assistenta, això és un dubte ara, gramatical, jo diria que és l'assistent, tot i que és igual el gènere que sigui. Doncs Kevin Hugo, 21 de partit, a punt d'arribar a l'Equador. Recordem, s'acaba d'avançar el San Juan Atlético de Moncada, un gol d'Òscar Muñoz, 1-0.
2: Gràcies, companys. Aquest gol que arriba al minut 20, el primer gol del San Juan Atlético Moncada. I Hugo, és el primer que tenim en la tarda o hi ha hagut algun altre gol en la categoria?
3: No, Kevin, efectivament és el primer gol de la tarda i arriba al minut 19. Han passat 5 minuts des de l'últim recordatori de resultats i segueix tot 0-0 menys el gol que ha posat al marcador per part del San Juan Moncada.
2: Doncs gràcies, Hugo, a aquest primer gol de la tarda que ha hagut d'arribar en compte nostre. Dèieu que sí que és veritat que el Prat estava
0: San Juan Atlético de Montcada. La centrada passa per davant d'Òscar Muñoz, que ha intentat llançar-se en planxa per cercar una pilota que anava gairebé a 2 metres d'alçada. Un impossible que no ha estat gaire lluny d'aconseguir. Deies, Kevin?
2: Sí, no, us comentava que dèieu que el Prat estava plantant cara, no, en aquests primers minuts, però que sí que es veia que tenia més perill a l'equip local. Veurem a veure com reacciona l'equip de David Vilajoan ara després d'aquest gol que ha arribat tant d'hora a la meitat de la primera meitat.
0: Sí, a veure, també des de la generositat de la paraula, el plantar cara, o sigui, bueno, estem veient un equip que està anant a per les pilotes, o sigui que de vegades dèiem, no, aquest punt de manca d'agressivitat, el Prat està tractant d'igualar en aquest sentit el San Juan Atlético de Montcada, que ja és i que és el mínim exigible a l'equip després d'aquestes darreres 4 setmanes, i en això s'ha de dir que està plantant cara i està per moments aconseguint alguna aproximació tímida o alguna bona pressió, que segurament jo crec que és el llistó que se li ha de posar avui a l'equip després del resultat, doncs, que sigui el que sigui. Anem a veure ara precisament una centrada. Arnau Pou refusa, li queda Rubén Gómez, deixa per David Adán, que torna a combinar amb Rubén Gómez, amb escurat a perfil dret. Rubén Gómez de primeres volia jugar amb Alex Sánchez, però se l'endú al San Juan Atlético de Montcada, que busca la contra amb tot, agafa Alex Sánchez a jota a les samarretes, que falta clara, i reclama Manolo una targeta que arriba i que per mi era d'aquelles catedralícies.
1: La primera cartulina amarilla del encuentro para el capitán del Prat, Alex Sánchez, por ese agarrón a Jota.
0: Recordem que és un dels jugadors que havia complert cicle, no? Si no m'equivoco.
1: Sí, sí, havia complido ya el ciclo, por lo tanto es la primera del segundo ciclo.
0: Per tant, no hi ha problemes en aquest sentit. Fins i tot si veiés groga, esperem que el Prat jugui un primer, un segon, un tercer i un quart partit a playoff. No sé si estàvem... Ah, sí, bueno, això de plantar cara i tal. Bueno, doncs això, que s'està veient un Prat compromès amb el partit, que suposo que és el que li podem demanar avui. Entenc que molt, molt més no li podem demanar. Suposo, és que jo ja arribo a un punt on no sé què li podem demanar a l'equip i què no, veient una mica la davallada de les darreres jornades. Servei de banda favorable al San Juan Atlético de Montcada. Pues això, les ocasions clares són per al San Juan, totes. Això també s'ha de dir. Anem a veure el servei des de l'esquerra, buscant Òscar Muñoz, David Hidalgo, que refusa. Ufano, que tracta de perllongar per la posició de Rubén Gómez. L'últim en tocar acaba sent, doncs, el mateix Ufano. No l'ha tocada ni Rubén Gómez ni Arnau Pou en la pressió. I per tant és pilota favorable al San Juan Atlético de Montcada un altre cop. Ja ha arribat el 26 de partit. I per tant, doncs, això, cada cop menys minuts, que és el que també desitja la parròquia aquí de Cal Sant Joan, de poder celebrar, doncs, el que seria una fita absolutament històrica. De fet, Manolo, a espera de com acabi la jornada, si pugen els dos equips que han començat la jornada en primeres posicions, parlem de dos recent ascendits ocupant les posicions d'ascens directe, San Juan Atlético i Martinenc.
1: Sí, porque fueron los equipos que ascendieron de primera catalana la temporada pasada y han llegado a esta última jornada en las dos primeras posiciones. Lo de la Unión sería histórico porque nunca ha estado en tercera. El Martinenc sí que ha jugado ya en esta categoría.
0: Doncs sí. Mulero buscant una pilota en llarg. Alex Sánchez, que salta i estira la cama per connectar amb Marc Muñoz, pilotada llarga, toca en l'esquena d'un futbolista del San Juan Atlético, l'intent de construcció del Prat, arriba per corregir Eric Pérez, David es desfà de les

0: Assegurances Baltasar, a l'avinguda Verge de Montserrat, número 38, al telèfon 93-370-0299 i a baltasarmediadores.com, perquè és el que vol també aquí doncs, la parròquia local, que el que passi sigui positiu i que no hi hagi cap sorpresa d'última hora. Doncs el mateix és el que no busca, sinó que aconsegueix Assegurances Baltasar amb tots els aspectes de la teva vida. Assegurances Baltasar, a més, també ho faran aquesta darrera jornada i a partir de demà mateix amb els play-offs patrocina les retransmissions de l'iPrat. Ataca novament la Unió Atlètica Sant Juan amb una centrada des de l'esquerra que Manolo, com a mínim quan ha sortit de la bota, no em feia sensació de perill, però anava, a prop de l'escaire, obligat Guiseris a ficar la maniobra i enviar córner.
1: Pues sí, porque se colaba junto al palo y el larguero de la portería de Guiseres tuvo que meter la mano el guardameta para enviar a córner.
0: Santurnemi, un altre córner, ara des de l'esquerra, preparat Tonal Cubé. A veure si l'any vinent ens el trobem també aquí, seria una bona notícia, com venien els dos equips de tercera. Les entrades, Seja, refusa David Adam, pilota morta, Guiseris amb la mà, que estava davant de porteria. Difícil d'explicar aquesta jugada centrada que semblava que anava el primer pal, no la toca ningú, acaba el segon, David Adam, que més que refusa l'envia cap amunt, i Guiseris aquí ha estat bé perquè ha posat en risc gairebé la integritat física de David Adam, però o la tocava i refusava o acabava en gol. Corner ara des de la dreta, segon pal, Guiseris! Quina aturada de Dani Guiseris, la pilota queda morta! El pal! Cercant l'escaire Carlos Martínez, i és un miracle que cap de les dues hagi acabat en gol. Doncs ja podem començar a posar-li deures i debes i hàndicaps i cosetes al Prat. Un altre córner, com en les darreres jornades, on hi ha un jugador que és Jota, completament sol al segon pal. Una pantalla ha estat suficient per trobar l'atacant del San Juan Atlético de Moncada, completament sol, que ha rematat i Guiseris, que s'ha llançat com ha pogut, ha detingut in extremis amb el cos, i després Manolo, la fuetada, la gardela des de ben lluny de Carlos Martínez, que ha estat a punt de veure l'escaire, la refusada al pal dret de la porteria, que defensa Guiseris, realment vol enllestir-ho per la via ràpida la Unió San Juan Atlético de Moncada.
1: Fundamental el guardameta del Prat en este último minuto, porque ha sido una triple ocasión del equipo rojo. Intervino con muchísimo acierto en las dos primeras y en la tercera el remate de Carlos, que se fue desviado.
0: Ara Òscar Muñoz, que també regala al públic detalls de qualitat, i això no espera amb l'edat. I a mi sí que, home, preocupar no és la paraula, però Manolo, un equip amb volandes, un equip vola, un equip està a 60 minuts de l'ascens, i al Prat, com se li escapi molt al partit, a mi em fa la sensació que intentarà entregar bandera blanca, i a veure això com ho gestionen, també tots els equips, però bueno, això és molt parlar, de moment va 1-0, però sí que és cert que en els darrers 10 minuts ha fet una passa endavant molt clara a la Unió, i el Prat se li comença a fer el partit una mica coll amunt, buscant pilota llarga Ufano, i fixa't els gestos de Rubén Gómez com dient, no anem a buscar pues, segurament el recurs més difícil en el cas del Prat en un partit com avui. Bueno, hem de cercar, jo com a mínim no he fet els deures, quan va ser la darrera vegada que el Prat ha perdut 5 partits seguits de Lliga. Compta amb Molero, la centrada dins l'àrea, es queda mort, Òscar Muñoz, falla Carlos Martínez, la mitja volta, Roqueni salva un jugador, li cau a Molero per sobre la porteria. Això no va 2-0, mira, perquè una part del cel és blava, i suposo que vol ajudar el Prat, perquè els darrers 5 minuts estan sent un setge continu sobre la porteria de Guiseris.
1: Lo probó el ex Potablava Sergi Molero con ese lanzamiento alto. Recordamos que Molero estuvo en el Prat en la temporada 2021, pero no llegó a debutar oficialmente, no jugó ni un solo partido.
0: Però perquè va marxar també aviat, no? No va, o sigui, jo crec que no se va quedar ni la primera volta a sencera. Sí, un d'aquests casos així també curiosos, per fer un trivial del Prat, és aquells casos com Martí Just, aquell atacant, no?, que venia de l'Igualada. Compte amb el Prat, que busca la centrada, Ufano que la vol punxar, queda morta per Rubén Gómez en banda dreta, passada sobre la línia de fons per Ufano, Ufano busca la centrada i serà córner. Córner, i mira, Manolo, fixa't, està allà darrere Pepe Delgado, que aplaudia, també un aficionat més, podríem dir, en el dia d'avui, darrere de la porteria on ataca el Prat.
1: Sí, lo tenemos ahora ubicado a Pepe, pero seguramente que luego se moverá de sí. Posición porque le gusta moverse.
0: No, i que és un camp que segurament, no?, a ell que li agrada passejar-se, doncs, havia estat una miqueta més en estàtic. Córner favorable al Prat.

0: Deixa la Unió a Roqueni per buscar una contra. Molts jugadors en el primer pal. Acció d'estratègia. Rubén Gómez ha salvat sota pals un jugador de la Unió. Àlex Sánchez, que busca el xut, marxa fora. Reclamava córner el capità del Prat. Ha sortit bé la pissarra en aquesta acció, agafant completament a contrapeu. Rubén Gómez, que rep a l'interior de l'àrea, sol, lliure de marca, busca fusellar al costat del pal curt. I Manolo, no sé si tu has vist bé la jugada, que ha sigut David amb una aturada o un central o un jugador de la Unió amb el peu, però l'ha salvat, l'empat a un.
1: Sí, ha sido un defensa, lo que no me he fijado quién era, que ha evitado el gol del empate porque el remate iba a portería a cargo de Rubén Gómez.
0: Doncs Kevin Hugo, el partit que comença amb hores, compte que el Prat recupera, pot sortir a la contra, Alejandro Arce, aquí hem vist poquet de moment en aquests primers compassos, que la posa per Marc Muñoz, aquest li torna a l'espai, Alejandro Arce que intenta marxar però sense èxit, se li escapa el control. 33 i mig de partit, després de moltes ocasions de la Unió per al segon, el Prat ha tingut una clara. Per tant, doncs de moment l'escenari encara relativament obert. San Juan Atlético de Moncada 1, Prat 0.
2: I Ivan, Manolo, jo us volia comentar, perquè parlàveu abans de quan va ser la darrera vegada que el Prat va tindre una ratxa de 5 derrotes consecutives. Jo no me'n recordo exactament, però crec que la temporada...
0: Seguim a Moncada o...?
2: Sí, sí, seguim amb vosaltres. Us vull fer una pregunta.
0: De moment seguim i ja ens diran alguna cosa. Buireu, buscant una pilotada en llarga, buscant una pilotada llarga o una pilota en llarg, que no troba receptor i per tant és novament lateral favorable a la Unió San Juan Atlético.
2: Que no m'escoltaves, Ivan?
0: No, us hem perdut llavors.
2: Vale,
0: no?
2: Vale,
0: deu
2: no.
0: Per... tema de cobertura, potser.
2: Sí, ara sí que m'escoltes, veritat?
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, us estava comentant, perquè comentàveu que no recordàveu una ratxa així tan llarga del Prat, 5 partits consecutius, 5 derrotes consecutives. Jo no me'n recordo exactament, però jo crec que la temporada passada potser vam tindre més de 10 partits sense guanyar, alguna cosa així, i jo crec que també vam acumular alguna ratxa de 5, 6, 7 partits amb derrota. No estic segur, no sé si potser el Manolo se'n recorda o tu...
0: Sí, jo crec que 5 derrotes crec que van arribar, però és això, com parlem de memòria, en el descans traurem les estadístiques i ho confirmarem. Dit això, sense defensar el que va succeir la temporada passada, que crec que no es pot defensar. Home, no és el mateix 5 derrotes a tercera que 5 derrotes a elit, com tampoc seria el mateix. No es pot posar en el mateix llistó una molt bona ratxa del Prat elit o una molt bona ratxa del Prat a tercera divisió, Jo crec que això també s'ha de posar en context, per molt que les plantilles siguin diferents, en principi la dificultat també és més gran. Hi ha hagut falta i és una oportunitat per al San Juan Atlético de Moncada, que no dubta en situar homes a les rodalies, mai millor dit, avui que estem per aquí, de l'àrea gran. Anem a veure, torna el Cubec a la tempera, gairebé a l'interior de l'àrea, i a fora de joc, no valia la jugada. Arnau Pou, que havia tocat la pilota però que havia marxat per línia de fons. 35, gairebé 36 minuts de partit i Manol ha marxat al sol i hem passat de tenir bona caloreta, home, no direm fred, però clar, tu vas avui entratjat, jo vaig amb màniga curta i ha canviat molt el panorama de sobte.
1: Bueno, supongo que ahora volverá el sol porque es una nube que lo está tapando y todavía tendremos un poco de sol.
0: A ver, l'home del temps descanso. També de Prat Ràdio, Manolo Gol. Rubén Gómez amb Ufano. Ufano entra a 3, Ufano volia trepitjar. Recupera la pilota del San Juan Atlético de Moncada. Carlos Martínez, Roqueni, que no sé si volia driblar o passar directament a Òscar Muñoz, però la pilota que ha quedat a mig camí i torna a recuperar el Prat. Pol Aldabó, amb Alejandro Arz, que busca una centrada des de lluny, compta Enrique que la pentina, la pilota a l'interior de l'àrea, sessió que aconsegueix el seu comès per part d'Eric Pérez, directament a les mans de David. Hugo, Kevin, hi ha novetats? Espero que ara sí, no? En els marcadors. No us vull pressionar, que sé que no depèn de vosaltres.
2: Doncs ho mirem. Hugo, tenim alguna novetat a la Lliga Elit?
3: Doncs sí, hi ha hagut novetats en dos partits. Comencem amb el Rubí Sabadell B, on al minut 30 s'ha adelantat el conjunt local, el Rubí s'adalanta al marcador, i també hi ha hagut moviment en l'Horta Vilafranca, on el partit és de 1-1, s'havia adelantat el Vilafranca al 29 i ho ha empatat al minut 33 l'Horta, així que són els dos únics partits, a part del Prat, on s'ha mogut el marcador.
2: I en la resta de partits en joc, en el partit que teníem de bàsquet en joc, com està el resultat?
3: Doncs ara mateix, el partit que ha donat com ha començat el tercer quart, queden 2 minuts ara mateix i el Pratenc, que ha aconseguit posar-se per davant del marcador amb un 34-36.
2: Doncs gràcies, Hugo. Tornem a Montcada, Ivan.
0: Doncs a veure, amb aquest resultat sí que el que faria, si no m'equivoco, ho hem de també mirar i confirmar, si realment la resta de partits van a empat, és que es ficaria el Rubí a playoff i marxaria el Castelldefels, però clar, el Castelldefels amb un gol es tornaria a ficar. I bueno, de moment, ei, tot el que sigui sobretot que el Sant Mauro no guanyi és una bona notícia. L'únic que recordem, ara mateix seria Prat 43, Sant Mauro 43. Amb aquest, si és empat únic, el Prat, com va guanyar Sant Mauro i va empatar el Sagnier, estaria per davant del Sant Mauro, és a dir, el Prat estaria per davant del Sant Mauro, però si el Castelldefels guanya i és un triple empat a 43, el Prat passa, està davant de tothom, està darrere de tothom, perquè el triple empat perjudica a un Prat, amb perdó, potser avui estem molt cenizos, però que en els enfrontaments directes no ha guanyat gairebé ni a les caniques aquesta temporada, contra els equips de la seva zona. Hi ha servei de banda favorable al San Juan Atlético contra els equips de sota, ha sigut un dels conjunts més regulars del Prat, perquè mira resultats contra equips de la zona baixa i en general, si no 6 punts té 4, alguna derrota, pot passar, però és cert que contra els equips de la zona alta és que no té gairebé un avaraix guanyat. Compte Carlos Martínez, surt Guiseris i es fa amb l'esfèrica a les mans. Això, Manolo, ja permet-me, avui és l'últim dia d'esfogar-me i dilluns 12-1, allò de, no? Com està passant a determinats clubs també de primera en la zona baixa. Després, algun capità baixarà de l'autobús el proper dissabte i dirà, oblidem-nos de tot i anem a guanyar, perquè al final l'objectiu és molt gran i tothom farà comunió. Però això, avui una mica de desquite amb aquest tram final de l'equip complicat. Compte amb Roquén i s'equivoca, però esmena la seva pròpia errada David Hidalgo, que de primera es volia refusar i no ha tocat pilota. Després ha pogut controlar-la, conduir i fer que no vagi més enllà el perill. 38 de partit, recordem, 1-0, combinació a la zona de mitjos que no és profitosa per part del Prat. Esfèrica solta, la perllonga Marc Muñoz, Rick Vidal de primeres per David Adán, apareix Ton Alcubé amb l'escombra, Àlex Sánchez recupera, control llarg d'Alejandro Arcs, s'estira amb tot Ton Alcubé des del terra, però la pilota es pot a blava. David Adán compta en aquesta combinació, Arcs controla, pilota botant dins l'àrea, intentava combinar per l'arribada amb tot de Rick Vidal, talla la defensa del San Juan Atlético de Montcada, que busca una esfèrica a l'espai per la velocitat de Jota, cau al terra. Acaba aquesta jugada en servei de porteria favorable al Prat. Manolo, tenies raó, ha tornat al sol.
1: Sí, era una nube que lo estaba tapando, pero ahora ha vuelto a calentarnos las espaldas.
0: A veure, cap a on estem mirant ara? Cap a l'est, cap a l'oest? Perquè el Manolo, a tots els camps que va, acaba coneixent la trajectòria del sol, però avui deia...
1: El próximo partido que tengamos que venir aquí a Montcada, pues ya te diré si hay que traer gorra o no.
0: Seria una gran notícia venir aquí l'any vinent. Esfèrica que queda morta, buireu amb el cap. David Adán, que juga en horitzontal per Àlex Sánchez. Conducció d'Àlex Sánchez, que marxa molt bé de dos. Troba Ricky Vidal, descarrega de cara. Ara és Alejandro Arcs qui busca la zona medular. Xuta! A les mans de David. Potser un dels primers llançaments de porteria del Prat en el partit. Bueno, i l'altra ocasió clara de Rubén Gómez.
1: Así, esta es la segundo remate a portería. En esta ocasión lo ha detenido el guardameta David. El otro lo sacó la defensa.
2: Per cert, companys, em xiva el Jonathan Marín, que està escoltant el...
0: Compte Mufano dins l'àrea, xuta David, el rebot, el salva la defensa del San Juan Atlético de Montcada. Doncs aquesta era clara, El llançament creuat d'Ufano, bona resposta de David sota pal, serà banda per al Prat. Digues.
2: Que em xivava el Jonathan Marín, que l'any passat, ho ha estat comprovant, va haver dues ratxes de derrotes, una de 5 i una altra de 6 derrotes consecutives.
0: Mira, doncs encara quedaria, esperem que no arribi aquesta sisena. Servei de banda dins l'àrea, refusa la defensa del San Juan Atlético Moncada, gràcies també al Jonathan Marín per estar atent al tall. Compte, Buireu, marxada 3, intentava una passada, esperó dins l'àrea, la tallada Omar... El partit està començant a tenir coses estranyes de veure, Manolo? Com ara Buireu marxant de dos jugadors en conducció dins l'àrea. La idea era bona, de cedir d'esperó per l'arribada de diferents jugadors del Prat a boca de gol. Llàstima, doncs, que al final no ha pogut ser, però l'aventura ofensiva de Jordi Boireu era realment bona. He de dir, és cert que nosaltres expliquem un partit en directe i després no veiem repeticions, no fem anàlisi, no... cadascú té les seves feines i no ens dona permís. Potser si... potser, no? Algú que tingui més coneixement futbolístic o que vegi els partits ens diria el contrari, però a mi em fa la sensació que Jordi Boireu està complint i força, en aquests darrers partits, que està sent dels jugadors com a mínim menys senyalables en general en aquestes darreres dues o tres jornades.
2: De menys a més aquesta temporada. Esperi per mi.
0: Que llarga. De David, el porter del San Juan Atlético de Montcada, amb el cap pol al debò, pilota sense amo ni senyor. S'ha de dir, Manolo, tocarem pedra, formigó ara, que és el que tenim davant, que el tram aquest d'atac i gol incansable, infatigable, el San Juan Atlético de Montcada, que ha tingut del 20 al 30, el Prat l'ha sabut rebaixar en aquests darrers compassos.
1: Sí, porque en estos últimos minutos el Prat está acercándose a los dominios del guardameta David y no es aquel dominio intenso del San Juan Atlético Moncada, que ha tenido varias oportunidades para poner el 2-0.
0: I que tindrà un servei de banda. Estem en el tram final ja de la primera meitat. Roqueni gira sobre si mateix, bona centrada dins l'àrea. Carlos Martínez al travesser. Al travesser, Carlos Martínez, perquè no l'agafa Guiseris? Bueno, ha refusat de punys. I acaba sent servei de banda favorable la malastrugança del Prat Esports, que planeja, Avui ho estem fent tot. Llei de l'ex, malastrugança. Bueno, és el segon pal del partit per la Unió, que a nivell d'ocasions sí que està mereixent el segon, des de fa minuts, tot i que ara s'està aproximant amb menys habitualitat. No és bona la sessió d'esperó de Víctor, però recupera ràpidament el San Juan Atlético de Montcada. Mistu, qui es queda la bola, Jota. Per tant, encara continua el perill per al conjunt local. Jota, que vol marxar, pilota filtrada, el control de Mulero, Alex Sánchez, o millor dit David Hidalgo, que es creu en l'últim moment. Havia fet un gir increïble, Mulero, l'havien enviat la pilota a l'espai en veure que no podia controlar de cara a porteria, ha volgut fer un control orientat gairebé mig ruleta cabriola, i com diem, David Hidalgo en última instància ha enviat la pilota a servei de cantonada.
1: Se cruzó muy bien el central pratense para enviar a córner, porque estaba ya Sergio Mulero relamiéndose para poder rematar la portería.
0: Anem a veure el córner. Novament, ara és Ufano qui està a la mitja lluna, la resta, els nous jugadors de l'equip defensant-se dins l'àrea. A veure, Ton Alcubé la penja, Guiseris amb el puny, ben fort, tant que pràcticament va a la zona de mitjos. Pilota per Eric Pérez. Centrant des de ben lluny, surt Guiseris i guanya el porter del Prat aquesta pilota. Doncs això, minut 43 de partit, i hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'estiu, la pluja a l'abril, els nervis i la màgia d'aquestes darreres jornades, o els beneficis que ofereix Kia Seminou. Certificats en la compra del teu vehicle Seminou, 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis que no t'ho expliquin. Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminou, certificats a més a la vora, que en el nostre cas, recordeu, és Kia Delta Prat.
4: Kia, descobreix el que t'inspira.
5: Vine a Delta Prat, concessionari oficial al Prat de Llobregat, o visita'ns a kia.com.
0: Serà servei de banda favorable al Prat, ara en una zona novament propera a la porteria rival. Ja som al minut 46, no sabem quant d'afegit hi ha pogut haver. Cert que hi ha hagut una atenció de David, el porter de la Unió. Compta amb la pilota dins l'àrea, hi ha un parell de rebots, la trenca la rereguarda del conjunt local. Surt Guiseris de la porteria per enviar una pilota al terç final de l'atac. La toca Pol Aldebó, evita que marxi Rubén Gómez, que combina un pan de terreny amb David Adán. Aquest endarrereix per Alex Sánchez i s'acaba. Final de la primera meitat a Montcada. Victòria provisional que està assegurant l'ascens a la Unió San Juan Atlético de Montcada. I el Prat, doncs això, amb trams millors, amb trams pitjors, en un partit arreglat, en un partit asseat, en un partit força competitiu, però de moment, doncs, patint com a mínim en trams de partit el atac i gol d'una Unió que de moment, Manolo, marxa amb avantatge al marcador.
1: Pues sí, con ese gol de Óscar Muñoz en el minuto 20 se retiran los jugadores de ambos equipos hacia la zona de vestuarios. De momento campea ese 1-0 en el marcador.
0: I que van, cap a la zona que està darrere de la porteria, on hem vist el de moment únic gol del partit, d'aquelles zones de vestidors que es situen, no en tribuna, sinó, doncs, com dèiem, darrere d'una de les porteries, amb aquests mòduls, i cap allà veiem, a 22 protagonistes, cos tècnic, suplents, banqueta i tota la resta. Per tant, Temps de descans a Montcada, Can Sant Joan, recordem, Sant Joan Atlètica de Montcada 1, Prat 0. El Prat dependria dels resultats de la resta d'equips, bàsicament de Castelldefels i de Sant Mauro, per veure si és quart, cinquè o sisè.
2: Doncs gràcies, companys. De seguida tornem amb vosaltres per veure aquesta segona meitat. Volia comentar un missatge que ens arriba del Josep Iber, que diu: de veritat estic, anem a dir, fins al nassos de patir, aniré al playoff perquè patiré menys que si em quedo a casa. I també diu: no pot ser que aquest equip, que era un fracàs, que no pugés, faci pena allà on va. Doncs l'opinió del Josep Iber, que jo crec que comparteixen molts aficionats del Prat que no estan contents, que tenien, almenys jo parlo a títol personal, jo tenia altres expectatives per aquesta temporada en la Lliga Elite, tenint en consideració la plantilla que té a l'equip, però bé, al final l'objectiu, que és l'ascens, encara es pot aconseguir, així que fins a final de temporada doncs ens estalviarem les valoracions i doncs ja ho comentarem quan arribem, quan hagi acabat aquest playoff, doncs si l'equip ha complit o no amb les expectatives. Com va la resta de la jornada, Hugo Bosque?
3: Doncs com anava abans, però hi ha hagut canvi de marcador en dos partits. El Rubí, que fa el segon de diferència, fa el 2-0 davant el Sabadell B, així que les opcions de playoff del Sabadell B es compliquen encara més. I també hi ha hagut un altre cop es posa per davant, en aquest cas el Vilafranca al camp de l'Horta, i el Vilafranca ara mateix que li guanyaria la posició a l'Horta.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Hugo. Nosaltres que fem una petita pausa per la publicitat, us deixem amb alguna promo i de seguida tornem en la segona meitat d'aquest Sant Joan Atlètic Montcada a Prat. Fins ara.

0: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
1: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: meitat de la darrera jornada, on el Prat de moment està perdent 1-0 al camp del San Juan Atlètic Montcada. No sé si està ja tot preparat per l'inici de la segona meitat, Ivan Condé.
1: No, però sí que comencen a apropar-se ja, bueno, a ingressar de fet al terreny de joc els titulars del Prat, que Manolo són 3, 5, 8, 9, 10. Potser queda algú... Ah, mira, estava aquí endarrerit Alejandro Arcs. Doncs això, mica en mica, es van aproximar els jugadors del Prat, queda present els de la Unió San Juan Atlètica de Montcada, però Manolo, veient els resultats ara mateix, com està tot, especialment avall, evidentment on hi ha molts equips, però a la zona de playoff succeeix una cosa increïble. El Castelldefels ara mateix és setè i està fora del playoff, però un gol el posa quart. O sigui, és una cosa increïble, realment.
2: Sí, sí, és una jornada impressionante. Ahora mismo el líder es el San Juan Atlético Moncada, ya que el Martinenc está empatando a cero. Por lo tanto, sería el campeón el equipo que se enfrenta hoy al Prat. Y como tú dices, pues también el Vilafranca está ganando 1-2. Por lo tanto, el Horta también tendría la cosa muy fea para mantener la categoría. También hay otros marcadores como el triunfo de la Pobla, que también tiene opciones de ascender. Veremos a ver cómo acaba la jornada, pero de momento está bastante interesante. Han tardado en llegar los goles, pero han llegado.
1: Ahora es Dara Saria al playoff. Pobla de Mafumet Rubí, anada Rubí, tornada a Pobla de Mafumet. L'altra eliminatòria al playoff, Prat Sant Mauro, anada Santa Margarida Santa Margarida de Montbui, tornada al Sagnier. Dit això, recordem, el Sant Mauro ara mateix estaria, no?, en aquesta situació fora del Prat, recordem-ho. L'únic que, clar, un triple empat, recordem que fa que en la classificació, és a dir, si el Castelldefels guanyés, el Prat perdria dues posicions en cas de triple empat. O sigui que tot això diem si el Sant Mauro marqués també i empatés, eh? Però això, que realment un gol o dos gols canvia molt la classificació, però el Prat ara mateix es podria donar per molt i molt satisfet, però com diem queden 45 minuts i també el Prat pot fer part de la feina. Imaginem-nos, si marca un gol és un punt que suma, com a mínim s'asseguraria la cinquena plaça i, doncs, de fet, necessitaria, no?, l'únic que el podria avançar és el Sant Mauro, que hauria de remuntar el seu partit. Per tant, molt en joc en aquests darrers 45 minuts, arrenca el partit aquesta segona meitat. Manolo, Kevin i Hugo, Tonal Cubé ha fet una mica, ho ha posat molt de moda el Paris Saint-Germain, això d'enviar la pilota directament al lateral contrari perquè sigui banda per al rival i poder pressionar.
2: Pues sí, ha sido bastante curioso este saque de centro del equipo de San Juan Atlético Moncada.
1: Kevin, ¿tú estás a favor?
0: Modernuras.
1: A mi m'agrada molt, la veritat.
0: A mi m'agrada, em sembla que és molt interessant i realment crec que és una genialitat que ha tingut el Luis Enrique, perquè a més ho van veure en el partit amb el Bayern de Múnich, que per tal d'anul·lar a Olise sempre tiraven fora la pilota per la banda on ataca Olise, per tal de carregar també aquesta banda en defensa i no donar-li espai. A mi em sembla que és una tàctica interessant. Interessant i molt intel·ligent, però per mi modernures del futbol que no m'agraden. No m'acaben d'encantar.
1: Pot ser que abans que Luis Enrique Bordalás ho hagués fet ja, no tots els partits, però més un partit anys abans. Jo parlo a memòria, tampoc.
0: No, però lo de Bordalás no era per pressionar, era perquè directament no volien jugar.
1: Bueno, però al final és una estratègia... Ui, mira aquí... És que no sé si sent el Prat Esports es podrà dir, però al final... Futbol és futbol. Compte, Òscar Muñoz, dins l'àrea! Salva por al debò amb les cames. Aquesta rematada boca de gol d'Òscar Muñoz. La primera clara d'aquesta segona meitat. Ho està buscant amb insistència, El doblet també, Òscar Muñoz, en la jornada d'avui. Manolo, hi ha algun jugador? Sí, del Prat hi ha tres escalfant-se en aquests moments.
2: Sí, reconozco a Nico i a Renato. El tercer és el que tengo más dudas.
1: A veure, ara ho buscarem, ho mirarem. Pot ser Adri Ribas?
2: Potser, sí.
1: Sí, jo crec que sí. A veure, que ataca el San Juan Atlético de Montcada, centrada dins l'àrea, es passeja. No hi arriba ningú. Ah, Renato. és això, eh? També després a veure si el podem veure, però planta de central té. És cert que no, no altíssim, també clar, si el compares amb Adri Ribas, que és un jugador també alt i fort, doncs pot perdre en la mitjana, però bueno, que sí que se li veia també hechures quan l'hem vist accedir a la banqueta, en el que no deixa de ser una cosa excepcional i bastant significativa el que han sigut les darreres setmanes al Prat, eh? Banquetes de 15-16 jugadors, banquetes amb un o dos futbolistes de camp del primer equip que estiguin mínimament disponibles per jugar. Bueno, no era segurament el que esperava el Prat a l'inici de temporada, i aquí hi ha un deure important en què no han arribat jugadors. O sigui, fitxatges des d'Ufano el mes de novembre, si no m'equivoco. Va arribar Vaquero, després va passar el que va passar amb Enric Vaquero i no han arribat més jugadors, i això també és una realitat, és un factor. Però bueno, en Prat recuperarà jugadors de cara a la setmana vinent, que és on segurament s'hi ha de jugar més les garrofes. Recupera el San Juan Atlético de Montcada, que té opció de jugar a la contra. Obertura per fil dret, no hi arribarà Carlos Martínez. Serà lateral favorable a l'Associació Esportiva Prat. Manolo, esbroncada i braços en gerra ara de David Vilajoana, zona de banquetes.
2: Sí, estar un poco desesperado viendo cómo está el encuentro. En estos primeros minutos ha sido el San Juan el que buscaba la portería de Guisedis. Vamos a ver si conseguimos ver al Prat acercándose a la portería de David.
1: Roqueni, d'esquenes a porteria, deixant de cara per Arnau Pou, que gira sobre si mateix, deixada d'esperó de Molero, i arriba Roqueni ja dins l'àrea, la centrada de Guisedis. Atura Guisedis amb totes dues mans i ja busca la pilotada llarga cercant a Ufano, però clar, és que és que el joc del San Juan Atlético de Montcada sap jugar a San Juan Atlético de Montcada, el Prat no. Esfèrica obertura per Marc Muñoz, que és difícil, jugar combinatiu. Ui, compte, ara s'ha fet mal, s'ha fet mal Marc Muñoz en una acció fortuïta, però s'ha fet molt de mal el dorsal número 18 en aquesta caiguda, en què jo crec que també després Carlos Martínez s'ha endut un cop a la cara, i els dos ara mateix estirats i estesos al terreny de joc. Manolo, no sé si l'àrbitre ha arribat a sisir la falta o simplement ha aturat el joc.
2: Está mandando ahora entrar a las asistencias para que atiendan a ambos jugadores. Veremos a ver lo que ha señalado, que ha sido un choque entre los dos jugadores, Marc Muñoz del Prat y Carlos Martínez del San Juan Atlético Moncada, y veremos a ver lo que ha señalado, pero me parece que va a ser falta a favor del equipo local.
1: Doncs veurem, home, doncs no seria tampoc segurament això. Ara veurem, perquè està Carlos Martínez estès al terreny de joc, això també dona una miqueta més de, com dir-ho, de temps afegit a la segona meitat, que segur que ve bé. Això pot semblar una tonteria, però hi ha equips que hi juguen, en jornades unificades. Aquesta segona meitat que es jugui poc, potser no tant, el San Juan Atlético de Montcada si guanya no tindrà urgències, però allò de que el partit s'allargui, i així si ha d'acabar algun partit que acabin abans els dels altres, perquè començar ha de començar a la mateixa hora, però acabar cada partit acaba quan acaba. 4 de la segona, s'aixeca Carlos Martínez, Kevin Hugo, 1-0 a Montcada.
0: Gràcies, Ivan. Tenim alguna novetat en la categoria, Hugo?
3: Doncs de moment tot segueix com ens hem anat al descans. No ho havíem comentat abans, però ja ho ha comentat l'Ivan, que s'havia adelantat la Pobla i també el Sant Feliueng, i des de que ha sigut renovat sí que hi ha hagut un gol. Mira, va acabar d'actualitzar, i és que l'Horta torna a empatar el partit al minut 49 davant el Vilafranca.
0: I com va el pretenc femení?
3: Doncs el pretenc femení, que ja ha finalitzat fa un quart d'hora més o menys, ha perdut a casa del Virolai amb un 54-47.
0: Gràcies, Hugo. Tornem a Montcada, Ivan.
1: Doncs mira, la xarxa que finalment havia escollit l'Horta Vilafranca ha escollit bé el partit a emetre, perquè deu estar sent un partidàs de dos equips que s'ho estan jugant absolutament tot. Possessió favorable al Prat. Pol Aldabó. És molt difícil, també això, trobar línies de passada, intentar gestionar una acció que plegui més de 4 o 5 passades. Compta ara amb l'esfèrica en llarg, cercant Riqui Vidal davant Omar. Omar que protegeix, gira. De moment l'àrbitre que no assenyala res. Omar que la rifa, aixeca la bola però no l'acaba d'allunyar gaire. Controla Ton Alcubé, que deixa de cara. Està a punt de pispar la pilota Riqui Vidal a l'interior de l'àrea. Anem a veure, Omar acaba refusant. i l'envia directament a la divisòria. Àlex Sánchez, l'últim en tocar, és el futbolista de l'Associació Esportiva Prat i per tant serà banda favorable al San Juan Atlético, que serveix ràpid. Pilota que queda aquí votant, Marc Muñoz amb el cap, compte que queda curta la bola i arriba Jota, passada de l'amor, Mulero per marcar, Mulero que retalla, Mulero, Guiseris! Aturat Guiseris a boca de gol. Mulero ha tingut fins a 3 opcions de buscar la rematada a porteria en una errada de Marc Muñoz. Sessió de cap que queda molt curta, s'avança Jota, Pol Aldabó ha fet la passada de la mort i després Mulero, que ha amagat una, ha fintat dues i ha llançat a la tercera. S'ha trobat amb l'estirada de Guiseris quan mitja graderia de Can Sant Joan ja cantava el segon.
2: Así es, el jugador del equipo local que buscó el remate hasta en 3 oportunidades y a la tercera, cuando lo hizo, se encontró con Guiseris, que de momento ha parado los 2 remates de esta segunda parte.
1: Sí, a veure, tampoc és que segurament, ni que sigui per accions de mèrit, és el millor jugador del partit del Prat, Dani Guiseris, en aquests moments. David, esfèric en llarg, vol controlar Òscar Muñoz, apareix amb el cap Àlex Sánchez perquè sigui banda favorable a la Unión San Juan Atlético de Montcada. Al terra Arnau Pou, veurem si no es produeix ja el primer canvi del partit, perquè veiem a Dani desprenent-se de la samarreta d'escalfament. Doncs això, Kevin, Hugo, molt pendents especialment del que passi amb el Sant Mauro Sant Feliuenc, Sant Feliuenc Sant Mauro en aquest cas, i del partit també del Castelldefels davant el Júpiter, que aquí és on es marquen el 100% de les possibilitats classificatòries del Prat en aquests darrers ja poc més, doncs, poc menys de 40 minuts de joc.
0: Mira, Ivan, m'avisa l'Hugo que tenim alguna novetat.
3: Doncs sí, perquè ja hem bones notícies, perquè el Castelldefels, en aquest cas, que rep un gol del Júpiter, 0-1 guanya el Júpiter de moment, i és l'únic partit, de fet, des de la darrera la darrera repassada, no?, on s'ha mogut el marcador, en aquest cas el Castelldefels, que perd amb un gol al minut 52 del Júpiter.
0: Doncs bones notícies, Ivan.
1: Surrealistes, et diria, no tant pel resultat que es pot donar, el Júpiter s'està jugant la vida, sinó perquè, ostres, estan doncs caient els 2 equips que té per sota el Prat en la classificació. O sigui que, bueno, mica en mica, que queda molt, però seria una jornada per recordar en el sentit positiu, És molt important, molt important. No podem ser conscients segurament de com d'important és acabar en quarta posició. Compte amb el xut gol. Ah, no, no és gol, el rebot Jota no val. No val, m'havia enganyat l'efecte òptic, la rematada boca de gol, toca Guiseris i semblava que entrava, però s'ha mantingut davant porteria i el rebot sense oposició, Jota que l'envia cap a porteria, però havia aixecat el banderol assistent, gol anul·lat. No val la diana de Jota al minut 54, per tant continua l'1-0 al marcador. I és esfèrica ja favorable al Prat, com Taufano, que intentava, no sé si pentinar, no sé si habilitar algun jugador, i en qualsevol cas no ha pogut connectar amb cap jugador, amb cap company. És servei de banda favorable al San Juan Atlético en aquest minut 54. Doncs això, més pendents que mai d'aquests 2 partits, perquè d'aquí anirà el tema. És important, i especialment li desitgem tant de bo que el Castelldefels pugui entrar en playoff sempre que quadri i que quedi per darrere del Prat, perquè evidentment tenim, no?, molts expratencs tant a cos tècnic com a jugadors. Dit això, és cert que en cas d'empats i de coses, que el Castelldefels no guanyi és molt important, perquè això fa que sí que ens permet, Manolo, que el Sant Juan, que el Sant Mauro empati el seu partit si el Prat perd, perquè recordem, en un empat únic entre Prat i Sant Mauro, el Prat té l'averaix guanyat, però si és triple empat entre Prat, Sant Mauro i Castelldefels, el Prat passa de ser quart a ser sisè. O sigui que el Castelldefels,
0: i compte,
1: aquest
0: Ivan,
1: resultat, si... digues.
0: És que tenim més novetats, Hugo.
3: I són bones notícies, perquè el Júpiter fa el segon al minut 52, així que tot seguit, després de fer el primer, el conjunt visitant, que fa el segon i li complica la vida moral al Castelldefels.
2: Bueno, habrá que esperar, que el otro día también el Castelldefels perdía 2-0 y acabó ganando 2-4.
0: Això és veritat.
1: Anem a veure, que busca Ric Vidal, l'intent d'habilitació no ha pogut, jo crec que ha arribat a fregar pilota I la sort que és favorable al San Juan Atlético de Montcada. Òscar Muñoz, que també aposta per una pentinada, és David Hidalgo qui corregeix. Pilota favorable al Prat. Manolo, jo crec que ha entrat el San Juan en aquest moment de partit, que va guanyant 1-0 i que no dic que dubti. Compte amb aquesta bola fora de joc d'Ufano, però que sí que ja el segon que abans semblava una cosa tard o d'hora, ara allò de virgencita, virgencita, que queden 34 minuts. Canvia el primer del partit a les files del Prat.
2: Sí, se retira con dorsal número 15 David Hidalgo y le sustituye con el 17 Nico.
1: Sí, Nico Cuevas, que està sent gairebé l'únic futbolista disponible en molts partits i està sent el primer canvi en les darreres setmanes. L'únic futbolista de camp del primer equip, per entendre'ns. Jot al costadet del córner, vol marxar, es creua Marc Muñoz, cauen a terra tots dos, serà servei de banda favorable al San Juan Atlético de Montcada. Doncs home, estarem explicant evidentment el que passi aquí, però Lugo agafa molt i molt protagonisme, a partir de... Bueno, des de fa ja minuts, però a partir d'ara, qualsevol novetat, ens talleu, vosaltres. Compte ara amb l'atac del San Juan Atlético, era Roqueni qui volia controlar-la ja davant de la frontal de l'advèrtex, millor dit, de la petita. Torna a ser servei de banda favorable al conjunt local, que està a 33 minuts més afegit a poder celebrar l'ascens.
2: Bueno, me imagino que la entrada de Nico, pues David se pondrá en la defensa, a no ser que sea una defensa de 4.
1: Sí, a veure, que és una possibilitat també. Centrada dins l'àrea, compta amb el rebot, arriba el xut, tocat per Roqueni en última instància, s'estira Iseris i ara ho comprovarem, fa pinta de defensa de 4, Sí, sí, clarament, amb David Adán instal·lat en el mig del camp i Nico Cuevas ocupant banda esquerra. Clarament també. Nico Cuevas, que mira que a pretemporada havia deixat detalls de qualitat. Després, evidentment, nosaltres no som als entrenaments i, per tant, som molt ignorants en les dinàmiques de l'equip, per molt que ens puguin comentar coses. Però semblava que podia ser un jugador més amb més participació. Pilota que queda morta a la zona de mitjos, se l'endú al San Juan Atlético de Montcada, no pot amarrar-la Roqueni. Continua David Vilajoana aprofitant cada pausa del joc per cridar capítol algun dels seus jugadors. David Adán trepitjant i aconseguint soltar l'esfèrica perquè sigui Jordi Buireu qui troba Pol Aldabó. És que línies de passada no ha trobat, que és veritat que és molt difícil en aquest camp, però el Prat no ha construït gairebé cap jugada en tot el partit. Les ocasions han arribat a pilotes llargues. Compte que salta de zona Pol Aldabó, arriba abans Roqueni. Roqueni que gira sobre si mateixa dins l'àrea, l'intent d'assistència, no hi arriba Molero. Pilota que es queda morta entre Òscar Muñoz i Molero. L'arribada a tocar Òscar Muñoz i ha salvat la defensa del Prat, que perd ràpidament la pilota. Esfèrica favorable al San Juan Atlético de Montcada. La trenca altíssima Omar, intenta arribar i Carlos Martínez. Han xocat tots dos, falta. Senyala l'àrbitre, falta de Marc Muñoz, falta a un metre de l'àrea gran. A veure, jo no em vull ficar, però semblava més aviat un xoc com el que hi ha hagut anteriorment, però l'àrbitre ha determinat que és falta de Marc Muñoz, que ara una mica està avornit, des del terra parla amb l'àrbitre com dient, però bueno, doncs serà una falta perillosa favorable al San Juan Atlético de Montcada.
0: I us tallem, sí, Ivan Manolo, perquè hi ha novetats importants a la Lliga, Hugo.
3: Doncs sí, perquè en un altre partit que li interessa molt al Prat, empata el Sant Mauro 1-1 i és veritat que el Castelldefels perdia 0-2, però és veritat que crec que el Júpiter ha posat 0-2, però crec que és el primer gol, així que hi ha dubtes encara si és 0-1 o 0-2, però en el cas, com deia, el Sant Feliuen que rep el primer gol del Sant Mauro, així que el Sant Mauro que empata el partit al minut 57.
1: Compte amb la falta, torna el Cuber, mare meva, torna el Cuber, això ho hem vist ja i no fa tant. Xuta, torna el Cuber al lateral de la xarxa, però molt a prop de veure el pal. L'intent de torna el Cuber que va fora. Home, una altra cosa no, però per ser un partit també amb els condicionants dels dos equips, el que necessita un, el que necessita l'altre, està viu, està amb ritme, està amb ocasions. Ah, vale, ens està saltant l'avís que està una miqueta calentó al Quantum, però res rellevant. més enllà de que ens sona una botzineta tota l'estona, però bueno, això ja no, a l'oient del Prat Esports és igual. Compte amb el Prat, Rubén Gómez, que la deixa molt bé per Riqui Vidal. Riqui Vidal buscava el llançament, es creua molt bé en tasques defensives. Eric Pérez serà lateral favorable a l'Associació Esportiva Prat, que busca aquesta oportunitat. Ja superada l'hora de partit, anem a veure l'opció per al Prat. Esfèric al primer pal, es passeja, refusa la defensa del San Juan Atlético de Montcada, corre Alex Sánchez, que toca l'esfèrica però no evita la recuperació del San Juan Atlético, que ho alterra Buireu. Apareix Alex Sánchez en l'últim moment per evitar que Roqueni s'endugués amb tota aquesta pilota i es convertís en un 3-2. Busca ara la rèplica al Prat. Alex Sánchez, que solta l'esfèrica, que ho alterra l'àrbitre, que deixa seguir Arcs des de molt lluny. Moro de Déu, Arcs. Bueno, clar, si va a l'escaire, xapem la boca. Però ha sigut un intent molt agosarat, des de 40 metres. I és servei de porteria favorable al San Juan Atlético de Montcada. Estan ara mateix els jugadors del Prat que són a la banqueta. Només han escalfat Nico Cuevas, que ja ha entrat a porteria, o sigui, que ja ha entrat al camp, Adri Ribas i Renato. La resta d'integrants no s'escalfen, per tant, el de sempre, per segon o tercer partit consecutiu la banqueta pot ser de 18 o de 16 o de 17, millor dit en aquest cas, però a la pràctica és de menys jugadors. Anem a veure, que busca un altre cop el Prat, que s'està animant en aquest tram de partit. Omar talla fantàstic, Omar juga en curtet, pot embolicar-se Jota, que combina enrere tot això gairebé dins l'àrea. Allunya el perill la Unió San Juan Atlético Moncada, van un Prat que està creixent en aquests moments. Compte, Alejandro Arscarré busca el xut, salva un jugador del San Juan Atlético i és Manolo. Corner para el Prat desde la derecha.
2: Sí, lo volvió a probar Alejandro con ese remate que rebotó en un defensa y se ha ido a saque de esquina.
1: A veure, el corner per l'Associació Esportiva Prat en aquest tram de partit. Alejandro Arcs preparat per penjar-la. El més normal és que vagi tancadet al primer. Allà va, fica molt bé la testa Eric Pérez, queda morta Molero, que pugna amb Alex Sánchez. Apareix Roqueni i hi ha un embolic des de lluny. La rematada Alejandro Arcs, que li està agafant el gustet, a provar-ho des de, en aquest cas, ja gairebé trepitjant l'àrea. 64 de partit. Kevin Hugo, a veure com van la resta de marcadors que ens interessen i molt. 1-0 al marcador aquí a Montcada.
0: Gràcies, Ivan. Repassem, Hugo, com van la resta de marcadors de la jornada?
3: Doncs no hi ha hagut canvis des de l'últim gol del Sant Maura, així que segueixen tots els resultats com deia abans.
0: I el partit del bàsquet que tenim en joc?
3: No, ja, també ho havia comentat, que havia perdut el Platenc 54-47, el partit finalitzat més o menys fa una mitja hora, així que la derrota del conjunt pretenc davant el Virolai.
0: Perdona, Hugo, no és que no t'estigui escoltant, és que són moltes coses a la vegada. Si pots, podem fer repassada partit per partit, així refresquem els resultats.
3: Doncs anem a veure els resultats de la Lliga Elite. En aquest cas, el Sant Just Martinenc 0-0, el Rubí Sabadell B, que continua amb el 2-0, Tenim després el Castelldefels 0, Júpiter 1, confirmem que ha sigut només un gol, no dos. El Sant Juan Moncada 1, Prat 0, el Horta 2, Vilafranca 2, el Manlleu 0, Baix 0, la Pobla Mafumet 1, Cooperativa 0 i el Sant Feliuenc 1, Sant Mauro 1.
0: Doncs gràcies, Hugo. Aprofitem i confirmem, no?, que hi ha hagut un error en el Twitter del Júpiter. Estaven parlant del primer gol, però han posat 2-0, no? Però realment guanyen 1-0.
3: Sí, compte, perquè crec que hi ha hagut un altre error, perquè ara la Pobla Mafumet, que torna a posar 0-0 en dos tuits consecutius. Però és veritat que hi ha un tuit de gol fa dos minuts, així que crec que van 1-0, però veurem posteriorment si es pot confirmar la victòria momentània de la Pobla.
0: Jo tinc confirmació per la pàgina de la Federació que la Pobla guanyava el descans 1-0. Així que, bueno, a vegades aquestes coses que passen, que a vegades els equips doncs, també poden tindre errors humans, i en aquest cas doncs, confirmem que ha estat un error tipogràfic en el tuit que ha fet el Júpiter, i que no guanya 0-2, guanya 0-1, Ivan.
1: Sí, sí, sí, bueno, un error que també nosaltres hem seguit i que demanem disculpes, evidentment, a tothom que estigui escoltant. L'hem corregit el més ràpid possible, però bueno, és una petita demostració de com funcionen les xarxes socials i com sempre hem d'intentar confirmar a tothom, nosaltres mateixos i en general les coses, però amb les ganes de voler informar ràpid també succeeix. Compte amb Ufano, busca el llançament, es creua fora. El xut de Pablo Ufano a l'interior de l'àrea i veiem com aplaudeixen els jugadors del Prat no convocats. Ens intentarem ara mateix, bueno, intentarem, ho intentarà també el cos tècnic, la junta directiva, els propis jugadors, però jo, Manolo, per sobre de tot, playoff és playoff i és un

0: que li costa tot, Déu i ajuda, eh? Des de fa 5-6 jornades al Prat.
1: Pues sí, la verdad es que mucho tiene que cambiar el equipo para entrar en el playoff enchufado y buscar ese ascenso, que es el objetivo desde el principio de temporada.
0: Doncs sí, i que una mica en el sentit de que ell també ens comentava ni ens feia arribar des d'Instagram, en aquest cas el Pere Azcurra, que no sé, Kevin, si pots llegir el missatge que ens ha arribat a privat. A veure, mentrestant, ataca la Unió Atlètica San Juan, compta amb aquest xut! Passa fregant el travesser. Està avisant novament el conjunt local a 23 pel final, o millor dit, sí, a 22 minuts pel 90, recordem, 1-0 a Montcada.
2: Sí, sí que l'he vist aquest missatge que ens deia que cal recordar que el president va fer una entrevista amb nosaltres al Prat Esports i va dir que no pujar seria un fracàs. I clar, ell diu que potser és moment de que recuperem aquesta entrevista, no sigui, això ja ho afegeix ell, que acabi dient que la culpa és dels socis vells, que jo aquí doncs puc veure que hi ha, jo no sé si hi ha alguna història darrere o no, però sí que per suposat el Pedro Ezcurra no està molt content amb la direcció del club ara mateix.
0: No, sí, sí, a veure, és un fet i és així, que ho va comentar en una entrevista, es pot recuperar i si és necessari ho recuperem. I després també a la pròpia assemblea va tornar a dir el mateix, per tant, doncs, crec que tothom en aquest sentit ho té molt clar, això. I, bueno,
3: canvio.
0: Si s'aconsegueix a via playoff, genial, i si no, doncs, evidentment, s'haurà de tenir en compte tota aquesta maroteca, podríem dir. Canvi, com deies, Manolo, a les files del Prat.
1: Sí, entra Adri Rivas en substitució de Alejandro Arx, por lo tanto, vuelve un Adri Rivas que en las últimas jornadas que ha jugado pues estaba enchufando algunos goles.
0: I que a nivell ofensiu no és el mateix al Prat amb Adri Rivas, ni que sigui el 80%, ni amb un hipotètic Lamelas també recuperat i amb confiança per poder jugar, que sense ells. Però bueno, veurem també què succeeix en els propers dies. Servei de porteria favorable al San Juan Atlético de Montcada. Com estan els marcadors?
2: Doncs, Hugo, tenim alguna novetat?
4: Doncs, sense novetats de moment, sí que la Pobla confirmem que sí que va guanyant 1-0 i de moment res més en la resta de partits.
0: Estarem molt, molt pendents, perquè realment depèn del que facin Castelldefels i Sant Mauro la posició del Prat. Ara, jo que he estat molt tranquil tota la jornada, com a mínim jo ja estic nerviós, perquè a més passa aquest fenomen de com depenem de les informacions de xarxes, etcètera, i del que ens vagi explicant Lugo, que ens ho anirà dient al minut. Clar, estem aquí veient un partit que gairebé passarà a segon plano. A veure, és pilota favorable al Prat en una falta lateral que pot ser important.
1: Sí, comento los dos cambios que hizo el San Juan Moncada. Se retiraron Carlos y Roqueni, entraron Galeano y Montejo.
0: A veure si en l'estratègia. Per què no? Falta lateral, com diem, a 10-15 metres de la frontal de l'àrea gran. Preparat Alex Sánchez com a únic llançador amb la dreta. La pilota que refusa la defensa de l'Atlético San Juan de Montcada. Surt bé Guiseris per tallar aquesta bola llarga i per intentar enviar la pilota ja al terç final. Però marxa directament contra la graderia. I doncs van passant els minuts, ara mateix el 20 de partit, 20 no, o sigui, queden 20 per arribar al final, perdó que estem una mica aquí, marramiau. Servei de banda, com dèiem, per al San Juan Atlético de Montcada, que busca certificar el seu ascens a tercera federació. El so de la pilota quan l'esmorteia Òscar Muñoz per intentar generar jugada, va a l'ofensiva per banda esquerra, Molero que finta, que dubta, que no sap ben bé finalment jugar a perfil esquerra, bona paret, apareix Molero, centrada dins l'àrea, Marc Muñoz, pilota que encara queda viva, Buireu que busca banda dreta, Rubén Gómez que intenta donar més joc, reclama falta, l'àrbitre diu que no hi ha res, serà servei de banda favorable al San Juan Atlético de Montcada.
1: Comentar sobre el acta del partido, el árbitro ya ha rectificado, ha quitado a Martín Lamelas, que por cierto, al que vemos detrás de la portería del Moncada, que defiende Dani.
0: Mira, y es prepara para surtir Martín Valeriez, o no sé, hasta para la

0: ara, ui, alguna cosa ha passat aquí, no volem tampoc, estem a 80 metres i no sabem, per tant, què s'està dient, però algun gest hi ha hagut entre David i la Joana i Martín Badriev, com a mínim parlant des de la distància, eh? No sabem ben bé si és perquè volen fer el canvi ara o no, no volem tampoc dir coses que això, des de 80 metres, doncs no sabem realment el que està succeint. Ah, vale, sí, crec que el dubte era més aviat això, no? Que primer estaven donant pressa a Martín Badriev, després que sí, que no, que si entra Renato o no, i fa pinta que serà que sí, que entren tots dos, per tant, falsa alarma, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, doncs 72 de partit, anem a intentar ja no només el que passi a Montcada, sinó el que passa tant a Castelldefels com a Sant Feliu de Llobregat, doncs que ens vagi de la millor manera possible, de la mà de Baltasar Seguros, d'assegurances Baltasar, les assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar, assegurances Baltasar, ja ho sabeu, a l'Avinguda Verge de Montserrat, número 38, el telèfon 93-370-0299 i a baltasarmediadores.com, perquè ja ho diu el seu lema, com assegurances Baltasar, res millor no trobaràs. Assegurances Baltasar patrocina i ens cal ajuda en aquests darrers 17 minuts la lliga regular a la Lliga Elit. I es produeix aquest canvi singular. Ui, jo aquí no he acabat d'entendre gaire cosa. Al sí, final és Renato únicament qui entra.
1: Parece que
0: es
1: Rubén el que se retira con el dorsal número 20, le sustituye y debuta con el primer equipo Potablava, Renato.
0: És això, eh? Com estem molt lluny i només veiem gestos i els gestos enganyen, potser és que Rubén ha demanat el canvi i això ha fet que es prioritzés que entrés Renato, perquè Martín Badriev torna a escalfar-se, però aquí algun canvi, com a mínim canvi de pla hi ha hagut, eh? Perquè estava ja preparat Badriev i finalment ha sigut Renato, segon debut d'algun jugador del Prat en aquestes darreres dues jornades. Canvi també a la Unió.
1: Así es, también cambio en las filas locales, se retira Sergi Mulero y con el dorsal número 19 entra otro ex Potablava, Galde.
0: Galderic, conegut com Galde. L'ex del Prat B. El Prat B, també amb la broma, quants de jugadors ha tret aquella generació que va jugar primera catalana, perquè ens els anem trobant, pels camps de Lliga Elit. Hi ha hagut ara groga per Dani, per al futbolista del Sant Juan Atlético de Montcada. Kevin, Hugo, novetats als marcadors?
2: Doncs, Hugo, tu diràs, tenim algun nou gol en aquesta darrera jornada de la Lliga Elit?
3: Doncs no un, sinó dos, al partit entre el Manlleu i el Baix, i ha sigut el Manlleu l'equip que ha fet els dos gols, el 69 i el 71, i el Manlleu que amb aquest resultat pues que aconseguiria la permanència a la Lliga Elit.
2: Doncs...
0: compte ara amb el Prat, a veure que busca l'ofensiva per banda dreta, pilota que vol arribar als peus de Riqui Vidal, està molt actiu en defensa el Sant Juan Atlético de Montcada. David Adán, que troba lliure por al de bons matrets més enrere, por al de bola filtra, Adri Ribas busca el xut de les mans de David. Ha buscat el llançament marca de la casa, potser li ha mancat una miqueta més d'esbrancida d'espai per poder carregar la cama, veient ni que sigui un cop cada 5-10 minutets el porter del Sant Juan Atlético de Montcada. Compte Renato, primera pilota que toca per refusar aquesta esfèrica que era perillosa, ho busca encara el Sant Juan Atlético, bona combinació, bona paret, pot arribar a la centrada dins l'àrea, refusa Buireu. Arriba Jordi Buireu in extremis per enviar aquesta pilota fora. Pugna entre tots jugadors, se l'endú novament el Sant Juan Atlético. Deies, Kevin, perdona,
2: No, que li donava les gràcies a l'Hugo aquesta novetat també en la part baixa que també està molt interessant.
0: Compta novament amb el Sant Juan Atlético de Montcada. Jota, obertura a banda dreta, pot arribar l'ocasió de perill, de moment aguantant el conjunt local aquesta esfèrica. Torna el Cubé a la sala de màquines, marxa però acaba tallant Alex Sánchez, que està sent un dels jugadors també més complidors en el partit d'avui. Falta de Jota sobre Alex Sánchez. Uf, és que jo em quedava tota l'estona amb Lugo, Kevin? Jo em quedava tota l'estona com si fos allò al cole, allò de que repetís 100 vegades, no? No faré això, doncs que repetís una vegada rere l'altra els marcadors.
2: Si vols ho fem, però...
0: No, a veure.
2: Jo crec que els oients volen escoltar el partit. Tot i que sembla que està una miqueta, això ja, com es diu en castellà, todo el pescado vendido.
0: A veure, és cert que el San Juan Atlético amb l'empat li és suficient. Per tant, el Prat ha de mantenir el focus i sigui al minut 77 o al minut 95 seguir buscant el gol, que és un gol que pot ser molt important, el punt que assumi el Prat. Anem a veure Renato, que torna a aparèixer al Salvo Ireu, és Òscar Muñoz, reclamaven que amb el colze, l'àrbitre diu que no. Compte amb aquesta pilota dins l'àrea per Òscar Muñoz, retalla Òscar Muñoz, ensopega des del terra, s'endú la pilota Òscar Muñoz, més d'Òscar entre dos, Òscar de cara, la finta, Montejo volia llançar, compte amb Tonal Cubé i Seris, el rebot que encara queda viu, més del San Juan Atlético, la centrada que toca en el cos de Marc Muñoz, refús, finalment Àlex Sánchez, compte que encara queda morta, manté el setge en aquesta jugada al San Juan Atlético. Canvi d'orientació que talla Buireu, calent, ha estat aquí Ricky, compta amb el barret, arriba Guiseris. Durant 70 minuts no ha estat el cas, però sí que es torna a evidenciar, Manolo, que els hi manca en aquest cas doncs una mica de cames. És pilota favorable a l'Associació Esportiva Prat. Doncs això, que estan mancant una miqueta de cames, perquè realment ara li està passant per sobre, en aquestes pilotes dividides, i està novament apretant i de valent el San Juan Atlético de Montcada. Juga Galde. Galde, falta continuada, l'àrbitre, que és el seu estil, està deixant seguir molt en el partit d'avui, i finalment assenyala la falta sobre Galde. Queden 12 de partit aquí a Montcada. 1-0 al marcador. Hugo, tot continua igual, no?
3: Doncs sí, Ivan, tot continua igual. Mira, ara mateix el Castelldefels arriba al minut 77, el Rubí Sabadell ve al 78, el Manlleu Baix també al 78, així que de moment tot segueix igual, així que pendents del que passa, sobretot en els partits de més importància pel Prat.
0: Segon pal, Òscar Muñoz, gol. Gol del San Juan Atlético de Montcada, gol d'Òscar Muñoz. De semi-xilena per acabar-ho d'adobar, la cirereta del pastís, la centrada des de la banda dreta i Òscar Muñoz, que ha vist que tenia només però un metret per poder llançar-se d'esquenes i de semi-tisora enviar una grandíssima rematada al pal llarg per duplicar distàncies i per ja gairebé sentenciar l'ascens per al San Juan Atlético de Montcada. Marca la Unió, doblet d'Òscar Muñoz. San Juan Atlético de Montcada 2, Prat 0, Manolo.
1: Pues sí, la verdad es que hay que quitarse el sombrero ante este delantero, Óscar Muñoz. Qué chilena, qué golazo que acaba de marcar, poniendo el 2-0 en el marcador con su 12º gol de la temporada.
0: Doncs sí, veiem, Manolo, que com s'ha aixecat la samarreta, l'assenyalen, li mostren targeta groga i que deu portar, no sé ben bé què, però com quelcom al pit, no sé si una protecció o alguna cosa, perquè porta una vena per tota l'esquena. Envaït, part de la banqueta també per celebrar el gol, demana canvi, crec, Òscar Muñoz. Sí, com sigui, Kevin Hugo, ja ho podeu sentir, l'esclat d'alegria, i com aquest gol sí que fa la sensació, que com a mínim anímicament ja és gairebé definitiu per la parròquia de Can Sant Joan.
2: Quan queda de partit, Ivan?
0: 10 minuts.
2: Home, s'escolten, i tenen sentit aquests crits de campeones, campeones, i que sí, no ho diré, que vamos a ascender.
0: Que sí, Manlleu, no? O alguna cosa així.
2: No, tu saps perfectament el que estaven dient.
0: Sí.
2: Que sí, Jopelines, que vamos a ascender.
0: Que sí, Jue. Mare meva, ara, Eric Pérez, han improvisat extrem de la banda, Pol Aldabó. Bueno, gira sobre si mateix. Continua Eric Pérez, però que aquest senyor central, que no pot fer un traig a la defensa del Prat dins l'àrea. O sigui, bueno, poder sí que pot, fixa't si ho està fent. A veure, jugada al costat del córner. Des d'aquí no veiem res, acaba sent porteria. Servei de porteria per al Prat. Que bueno, és això. És que estem en aquest moment, última jornada, el Prat s'ha de centrar en el playoff. Potser aquesta guerra no li acaba d'anar. Però un altre cop, tubeta, tubeta la defensa, eh? En el gol d'Òscar Muñoz. I ara, com diem, que sí que és el moment, per la Unió Sant Joan Atlètica de Montcada, que com ja veieu, no només és que ho digui les bufandes, sinó que clarament s'autodenominen i es refereixen com a Unió. Això també ho coneixíem gràcies al Nino Vázquez, el narrador dels partits de la xarxa, que sempre ho esmenta, i nosaltres que recollim també el guant. Manolo, marxa, homenatge en viu i en directe per Òscar Muñoz.
1: Así es, ovación por todo lo alto aquí en Can San Juan. Se retira también Eric Pérez. Vamos a ver, uno de los que entra es Joshua. Es un triple cambio al final. Se retira Jota también. Por lo tanto, triple cambio en el equipo de Dani Sánchez. Entra Poño. Estamos en el minuto ya 84.
0: Bueno, a veure.
1: Por lo tanto, el tramo final del encuentro.
0: Bueno, crec que entrarà Guillem Coves, Willy Coves. Amb Guiseris ara mateix estès al terreny de joc. Per tant, poden ser els primers minuts de Lliga de Willy Coves, del porter suplent de l'Associació Esportiva Prat. L'únic que, clar, el Prat, no sé, clar, quants canvis? O sigui, finestres, no sé si hi ha dues, no? El Prat, tres.
1: El Prat ha hecho tres cambios, però una d'elles
0: ha aprofitat, vale. A veure, anem a comprovar-ho. Entenc que el Prat això té miradíssim, que per això també té delegat, i nosaltres no descobrirem ara res. A veure. Doncs marxarà Guiseris, del terreny de joc. Kevin Hugo, com van les coses en la resta de marcadors, que ara encara més que mai tenen més pes, veient que aquí les opcions de puntuar comencen a complicar-se.
2: Doncs, Hugo, digue'm, si us plau, que tot continua igual.
3: Doncs és veritat que continua igual, menys un partit on el Prat no ha de fixar-se molt, on és ara mateix el Rubí Sabadell B, on el Rubí fa el tercer, així que deixa ja quasi impossible el Sabadell B les opcions de playoff. I sí que el Rubí ara mateix seria equip de playoff, perquè el Castelldefels no guanya, però de moment, en els partits de més importància, parlant del Prat, no hi ha hagut canvi al marcador.
2: Gràcies, Hugo. I Ivan, el Pedro Ezcurra, que ens diu, amb bastant ironia, que si el Sant Joan Atlètic Montcada ha jugat en porter, perquè no els hi feia falta.
0: No, bueno, ha aparegut unes poques vegades, eh? Això sí que s'ha de dir. És cert que no han rematades molt, molt franques, però sí que a porteria llançat, eh? Entenc que per on va, però bueno, s'ha de dir que a David l'hem anomenat unes poques vegades.
2: I també diu, el Josep Iber diu que creu que hi ha alguns jugadors que estan fent el vermut i que li dona vergonya el que està veient de l'equip en aquest final de temporada.
0: És això, avui és el dia segurament menys imputable. Però sí, sobretot això, no? Que d'entrar, que enguany la Pedrera està servint, doncs, per menjar-se un marronet que un altre. Li va tocar ja a Marc Frenkel la passada setmana, li està tocant ara a Renato, que segur que gaudeixen, i agraeixen els minuts, que això és molt car, que també s'ha de tenir una mica d'orgull propi, i és un bon regal, per dir-ho d'alguna manera, però bueno, sí, aquestes coses estranyes que estan passant en les darreres setmanes i que, doncs, en un club com el Prat fa una mica de mal. Compte, David Adandis, l'àrea passada, la mort, Riqui fora, ho fan o no val? Bueno, i a sobre no ha entrat la pilota. Doncs el travesser, la centrada de David Adan, Riqui Vidal, que remata lluny de porteria, li ha caigut a boca de gol a Nufano, que estava avançat, la pilota havia anat al travesser, però la jugada no valia per posició antirreglamentària. A veure, que estem aquí ja tots mirant el Twitter, eh? Ens fiem, evidentment, de Lugo, però aquí ja tothom, tant de Sant Joan Atlético com de Prat, estan ja fent miradetes. Compte amb aquesta pilota dins l'àrea, avantatge. Uf, mare meva, David, que s'ha ficat en un embolic. Bueno, més que David, ha sigut Víctor cedint enrere. I la pilota que serà favorable a l'Associació Esportiva Prat. Bueno, en aquest servei de banda, 86 a partit, esfèrica que queda morta, Àlex Sánchez salta, gal de Casalandú, control orientat, passada per veure si podia arribar, no aconsegueix en aquest cas Òscar Retxe. Banda favorable al Prat en aquest minut, ja gairebé 88 de partit. I això ja comença a ser una festa, eh? Segur que quan s'acabi el partit aquí hi haurà invasió, eh? Hi haurà celebració d'un ascens històric, i que no podem dir que sigui merescut, és que hi ha hagut potser l'equip més regular en zona alta durant tota la temporada, ha sigut el San Juan Atlético de Montcada. Després el Martinenc ha fet una segona volta extraordinària, la Pobla ha estat més o menys allà amb algun moment de fallida. L'ascens a nivell numèric tampoc ha sigut caríssim, però és que el Prat acabarà la lliga regular amb 12 victòries.
1: La afición que canta campeones, campeones, porque con estos marcadores, si el Martinenc no marca, el San Juan Atlético Moncada es el campeón de la Lliga Elite i ascenderà a tercera divisió.
0: Sí, que això també és un títol de Lliga i computa com a tal. Galde, que volia fer l'embolic davant de Pol Aldabó, la pilota en qualsevol cas que continua sent favorable al conjunt de Moncada. Kevin Hugo, sé que em direu el mateix, tant de bo em digueu el mateix, però tenim cap novetat?
2: Doncs Hugo, comenta'ns, tenim alguna novetat?
3: Doncs no, no hi ha novetat, sí que el Castelldefels ha arribat ara mateix al minut 87, però de moment no es mou el marcador en ningun dels partits, i sobretot més important, que no es mou el marcador en els partits on l'interessa al Prat.
0: Mare meva, acabarem pendents de l'1F5 al Twitter, eh? Ai, 88. Servirà Guillem Coves aquesta esfèrica, l'ex del Sarrià. El recordem, del playoff contra la Terlenca i evidentment del partit de Copa Catalunya que ha jugat aquesta temporada a Camp Joliu, on d'aquí a res ens anirem també amb l'activitat. Evidentment que ningú desconnecti, que la Terlenca s'està jugant la vida i necessita guanyar i esperar alguns resultats per fer també l'èpica de salvar-se en la seva primera temporada a la història primera catalana. Hi ha falta sobre Adri Ribas i nosaltres que anirem a recollir declaracions, rodes de premsa, però evidentment el directe i l'actualitat manarà. Juga el Prat, juga Renato, trobant Ufano, la descàrrega que acaba directament als peus de Galeano, un altre Manolo veterano del Vietnam que també s'està enduent una alegria en el crepúscul ja de la seva carrera, sense voler-lo retirar. Compta ara amb aquest atac, David Adán, que la penja dins l'àrea, a les mans de David, després que la toqui un jugador del San Juan Atlético. A veure, aquesta esfèrica en llarg, pugna Renato, fa pantalla perquè surti Guiseris. Clar, no sabrem temps d'afegit.
1: Coves.
0: Hi ha gols.
1: Que ha salido Coves.
0: Ah, sí, ho hem, però tu... jo no t'he escoltat ara, però tu m'has escoltat. Ah, vale, que he dit Guiseris. Ah, perdó. Vale, Guillem Coves, sí. Si és que Manolo mai s'equivoca. En cas de dubte ja sabeu que sóc jo el que la lia. De Guillem Coves. Doncs això, que no sabem temps d'afegit, Manolo, però ja som al 46. Difícil saber cap a on, fins a quan anirem, perquè és jornada unificada. No és un 4-0 tampoc, és un 2-0, i per tant entenc que serà temps d'afegit el que pertoqui. En una segona meitat on hi ha hagut algunes atencions, un parell d'aturades per Guiseris i abans un jugador del San Juan Atlético, però el públic no vol esperar més.
1: 6 parades per canvis, per tant, mínim 3-4 minuts seguro.
0: Bueno, doncs mentrestant, els 22 jugadors sobre el camp intentant jugar alguna cosa, ni que sigui per inèrcia.
2: Ivan,
0: bon detall de David Adán. Digues.
2: Ens arriben més missatges dels oients que estan força empipats. El Camilo Llorenç, que diu: fins quan hem d'aguantar aquest desastre? Si us plau, que s'acabi ja d'una vegada la temporada. És igual el playoff, millor si no el juguem. Una vergonya d'equip, de tot. I el Carlos Modesto, que diu: ho sento, però amb aquest entrenador no ens dona. Cometarem el mateix error de l'any passat de mantindre
0: final. Final del partit, gràcies també a la gent pels seus comentaris, després fem una mica de repassada i parlem, però s'ha acabat el partit. La Unió San Juan Atlético de Moncada ascendeix a tercera federació per primer cop en la seva història, un altre ascens per al conjunt de Can Sant Joan i invasió de camp per celebrar una victòria justa, perquè més enllà de que el Prat ha plantat cara i ha competit, doncs els locals han sigut millors.
4: i han merescut endur-se el que estan celebrant. Pendents ara mateix ja Hugo, Kevin, i ara sí que seran dos o tres minuts a fer allò que dèiem, d'estar pendents i d'actualitzar, mentre aquí veiem doncs xampany, focs d'aquests d'artifici de portàtils, la celebració evident i plena a Montcada al Prat, esperant resultats per endur-se un premi que seria importantíssim i que depèn del que passi en els propers minuts.
2: Doncs Hugo, ens expliques com tenim els marcadors?
3: Doncs tenim notícia de temps d'afegit en el partit on el Castelldefels encara segueix perdent 0-1. 8 d'afegit que s'han donat en el Castelldefels Júpiter, i també hi ha hagut un gol en el partit de la zona baixa entre l'Horta i el Vilafranca, on l'Horta remunta el partit en el 91 amb el 3-2, que bueno, ara mateix l'Horta, que amb aquesta victòria sí que seria equip de Lliga Elite, perquè la cooperativa momentàniament està perdent, així que veurem com quedaria la classificació, però l'Horta que ha aconseguit remuntar el partit, i com deia, 8 minuts d'afegit en el partit entre el Castelldefels i el Júpiter, on segueix tot igual amb el 0-1 al marcador.
2: Gràcies, Hugo. Ivan, no sé si tenim possibilitat amb la invasió de camp de tindre algun protagonista.
4: No la tenim, i sap greu, primer perquè han marxat ràpid els jugadors del Prat per, bueno, doncs deixar l'espai també a la gent de Sant Joan Atlètic de Montcada, que està també llançant bengales i celebrant amb la Morocha l'ascens. Pràcticament ningú ha marxat del camp. I res, és que realment el que ens queda és esperar, una espera agònica, perquè no tenim televisió, no tenim ràdio, també és de valorar, ja no per nosaltres, sinó pels companys de Ràdio Sant Boi, Esports Ràdio Rubí, Ràdio Ciutat de Valls, etc, totes les ràdios locals que segueixen Lliga Elite, que tindríem com a mínim un casquillo, no? Uns auriculars per poder escoltar. Digues, Kevin.
2: No deia res, Ivan. Et volia dir que, mentrestant, ha començat ja el partit de la Terlenca, el partit on el conjunt pretenc doncs està jugant la permanència en la primera catalana. Connectem ràpidament amb el Nil Viera, que ens expliqui res, un minutet, com ha començat aquest partit. Què tal, company? Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda, companys. Doncs pilota en joc ja sobre la gespa de Camp Joliu, la Terlenca, que ha sortit, com deia Xesco Ribas a la prèvia, amb el ganivet entre les dents, anar per al partit, collant a dalt, apretant en la pressió, i de moment poc moviment, només un minut, Camp Joliu 0, Terlenca 0. Recordem que és indispensable que els Potablava guanyin el seu partit, i caldrà mantenir-nos actualitzats amb aquest carrusel de resultats, esperant el que facin Tàrrega i Sant Boià.
2: Doncs gràcies, Nil. De seguida tornem amb tu. Com tenim els marcadors, Hugo Bosque?
3: Doncs tenim finalitzat ja 3 partits, 4. Mira, una bona notícia perquè el Sant Mauro finalitza amb l'1-1. També tenim el Rubí, que ja ha guanyat 3-0. El Manlleu, que aconsegueix la victòria per 2-1 davant el Baix. I la notícia també més important és que el Martinenc també és equip de tercera federació, perquè ha aconseguit un punt davant el Sant Just amb el 0-0, i de moment el Castelldefels que segueix igual, així que a nivell de marcadors de gols no hi ha hagut ninguna novetat.
2: Clar, i en aquest resultat el Prat acabaria en quarta posició.
3: Doncs sí, així que esperem també que el Castelldefels no aconsegueixi la victòria per quedar com a més amunt a la taula possible, doncs millor, no? Perquè significaria que el partit de tornada seria al Sagnier.
2: Gràcies, Hugo. Ivan, ens quedem pendents d'aquests resultats, i també pendents de que ens aviseu per la roda de premsa.
4: Perfecte, fins ara, que vagi molt bé. Pendents nosaltres també de la Terlenca.
2: Doncs moltíssimes gràcies. Acomiadem a l'Ivan Conde i al Manolo Gol. Els acomiadem de moment. Pendents, a Lugo, està pendent d'aquests resultats. Quan tinguem confirmació del final dels partits us comentem. Anem cap al camp del Can Juliu perquè tenim un altre partit emocionantíssim, en aquest cas per la part baixa de la classificació. Carambola la que necessita, com bé comentaves, Nil, la Terlenca, però l'esperança és la darrera cosa que es perd.
5: Efectivament, Kevin, l'esperança, que és l'última cosa que es perdi, ho està demostrant la Terlenca en aquests primers minuts. Ara ha tingut un apropament perillós per la banda esquerra, que malauradament ha sortit per la línia de fons, però si us sembla repassem ràpidament els 11 que plantegen avui tots dos equips, començant per la Terlenca, que surt amb Joan Altés sota pals, defensa de 4 amb Edgar Gómez, Alfa Baggi, Sergio Herrero i Adrián Moya, un tribot al mig del camp amb Adri Vives, Arnau Campos i Sergio Campos, per esquerra Emilio Blanco, per dreta Nico Júnior i a la punta el killer de l'equip, Ismael Cabello. Per part del conjunt local, del conjunt de l'Arbós, surt sota pals amb Juanje Socorro, defensa de 4 amb Tomás Teruel, Miguel Ángel Guerrero, Selassie Kotoku i Josef Kwaku, a tribot també al mig del camp format per Alvin Casabuli, Martí Català, Martín Somide i en atac amb Aleix Mateo, Toni Escribano i Daniel Adom. Per tant, els 22 protagonistes que ja els tenim clars, i el conjunt de Xesco Ribas que aposta per una línia continuista respecte a les últimes jornades, i aquests són els 11 homes que surten d'inici per intentar, doncs, la matxada, no?, d'emportar-se o d'aconseguir salvar la categoria aquesta temporada. Juga la pilota al Camp Juliu, la recupera Arnau Campos al mig del camp, la passada filtrada molt bona per Nico Júnior, que entra dins de l'àrea, diu que no hi ha fora de joc l'àrbitre, se li anava lluny el control i assenyala que serà llançament des de la cantonada, serà córner favorable a la Terlenca, el primer del partit pels Pota Blava. Veurem qui serà l'encarregat de servir-lo. Adri Vives, migcampista talentós amb molta arribada, ha estat el segon màxim golejador de l'equip aquesta temporada amb 8 dianes, i a banda de tenir un bon xut també té aquesta capacitat de centrada que el converteix en el llançador titular. Doncs aixeca la cama Vives, que la posa picadeta al primer pal, buscava el cap d'algun company però la treu a la defensa del Camp Juliu, que ara vol córrer, s'atura però finalment un dels seus futbolistes i ara la pilota està en joc al lateral dret del camp. Vol córrer la Terlenca mitjançant Guerrero, Mateo, disculpeu, ara perdia, però la pilota estava molt atent Alfa Baggi per recuperar-la i la cedia amb un company que la peta amunt i la intentava barallar. Adri Vives se la queda però al defensa rival, Miguel Ángel Guerrero, capità avui del Camp Juliu. La juga amb Kotoku. Fins a 5 futbolistes africans per part del Camp Juliu a l'11, ara quan tinguem temps i quan el joc ens ho permeti, perquè aquesta passada pot ser perillosa. Buscava sorprendre Joan Altés, que estava avançat un futbolista del Camp Juliu, però sense dificultats pel porter de la Terlenca, que l'atrapa dòcil, calmada a les seves mans. Doncs, com deia, important també contextualitzar una mica el Camp Juliu, perquè és un equip que es va crear fa 3 anys i que, més enllà de ser un simple equip de futbol, és una acadèmia que podríem dir que combina, no?, els estudis formatius convencionals amb una tecnificació esportiva d'alt rendiment. 3 anys de vida que té el conjunt ubicat a l'Arbós, aquesta escola, com deia, de màxim rendiment esportiu, que ha trobat un dels seus caladers de fitxatges en el mercat africà. De fet, té, doncs, avui sobre l'11 els 5 futbolistes africans que té la plantilla. 3 d'ells són ganesos, un és canià i l'altre és nigerià. Per tant, varietat de nacionalitats en l'11 del Camp Juliu, que és ara el conjunt que la juga mitjançant el seu porter, Juanje Socorro. Aquest amb Miguel Ángel Guerrero, que s'accedeix de nou cap al porter. Obre ara cap a la dreta, cap a Toni Escribano, al lateral. La cedeix a un company i continua el Camp Juliu construint pel sector dret del camp quan ja ha travessat la línia de mitjos. Compta la passada en profunditat, que pot ser perillosa, està, però Alfa Baggi, imperial, li nega el pas, se'l barra i acaba rebent la falta del futbolista qui li havia robat la cartera. Un Alfa Baggi que és la principal novetat respecte a la jornada passada. Recordem que va ser sancionat contra l'Atlètic Vilafranca per insultar o faltar el respecte, segons posava l'acte, a la banqueta o afició rival. Va veure un partit de sanció, però ja l'ha pogut recuperar Xesco Ribas, un futbolista que és un pilar fonamental de la defensa de la Terlenca. Ara és el mateix conjunt Pota Blava qui posa aquesta pilota en llarg. La descarregaven per Adri Vives, que continua conduint. La passada amb Ismael Cabello, buscava la passada un toc, però s'anticipava Toni Escribano i ja la cedeix amb Juan Jesús Corro. Aquest amb Tomàs.
2: T'aturo un moment, Nil, perquè veig que tenim protagonistes a Montcada.
5: Doncs tot teu. 0-0.
2: Doncs, Nil, era mentida. Tot teu.
5: Doncs seguim sobre la gespa de l'Arbós quan s'han jugat 8 minuts de partit. L'Igualada 0 continua. El marcador i és possessió pel conjunt vermell. És possessió pel Nàstic Esports Academy Camp Juliu. Un Nàstic en el nom, no?, que ens permet intuir a quin equip o amb quin equip està relacionada aquesta acadèmia, i és que guarda una aliança estratègica molt estreta amb el Gimnàstic de Tarragona, tot i que no tenen acord d'afiliació. Són dos clubs independents que, bé, es beneficien l'un de l'altre, ja que el Camp Juliu pot oferir, doncs, allotjament per a aquells esportistes que venen de fora, i d'altra banda, doncs, el Camp Juliu alhora es beneficia d'alguns futbolistes que no tenen el nivell pel Nàstic o que estan foguejant-se, doncs puguin aquí disputar els seus o donar les seves primeres patades al futbol català. Doncs possessió pel mateix Camp Juliu. La jugarà Kotoku. Kotoku enrere amb Miguel Ángel Guerrero, aquest que ho fa amb calma i la juga cap a la dreta amb Toni Escribano, al lateral dret que la combina amb Martin Somide, el futbolista nigerià. Aquest l'obre per Tomàs, jugador que habitualment ocupa la posició de lateral, però que avui està desdoblat cap a l'extrem pràcticament. Provava de fer una passada i la treia imperial un altre cop al Fabaggi. Serà possessió pel Camp Juliu, serà servei de banda des del terç final del camp. Ara compta un altre cop Somide a l'interior de l'àrea, que es dona la volta, la rematada alta, sense perill per als interessos Pota Blaves. Joan Altés, que no ha hagut ni d'estirar-se perquè la pilota marxava molt i molt amunt del travesser. Serà doncs possessió favorable al conjunt pretenc. La pilota que havia marxat molt lluny i protestava de manera airada Sergio Herrero, que trigués tant en posar-se de nou en moviment l'esfèric. Finalmente ho farà Alfa Baggi, que la juga en cura amb Joan Altés. Altés canvia una pilotada amunt, buscant algun company, l'acaba pentinant Sergio Guerrero, que buscava la desmarcada de Nico Junior, aquest, però estava molt enrere i se l'acaba quedant al Camp Juliu. Pilotada ara amunt un altre cop de Juan Jesús Corro. Veurem quin és el cap que l'aconsegueix baixar. La tocava un cap pretenc, torna, segueix botant la pilota i se l'acaba quedant al Camp Juliu, que la peta amunt buscant la desmarcada del seu davanter, molt vigilat pels defenses Pota Blava, i acaba intervenint sense problema Joan Altés, que recupera la possessió. Doncs quan ja s'han jugat els primers 10 minuts de partit, de moment poc ritme, podríem dir, poca intensitat. La Terlenca, que potser està sent lleugerament més protagonista, però que el Camp Juliu tampoc s'està arronsant, malgrat tenir-ho ja tot dat i beneït en aquesta temporada. Són setens a la classificació amb 39 punts, estan força a sobre de la lluita per la permanència. De fet, són un total de 7 punts per sobre, i és un equip que va començar la temporada de manera fulgurant. De fet, a la jornada 10 eren líders del grup 3 de primera catalana, però des de llavors es va punxar el globus, i si en aquell moment havien tingut un total de 7 victòries, des d'aquell moment només han guanyat 3 partits més. O sigui que van començar amb molta pistonada, però es van anar diluint amb el pas de la campanya, i això els ha impedit estar en la lluita de les places damunt. La Terlenca, per la seva banda, recordem que és 14a, és a dir, que ocupa la segona plaça del descens amb 30 punts, està a dos de la permanència, que marca el Sant Boià. Per sota, o per sobre, millor dit, té el Tàrrega, també amb 32 unitats al seu caseller, i haurem d'estar molt pendents dels resultats tant de Sant Boià, que s'enfronta a domicili a l'Atlètic Vilafranca, i del Tàrrega, que juga a casa, o millor dit, rep a casa a l'Ascó. Tots dos conjunts que tampoc es juguen res, per tant, a priori, són favorits tant Tàrrega com Sant Boià per la urgència i la necessitat que els empenyarà en el partit d'avui, però haurem d'estar amb un ull posat en el carrusel. Pilota ara pel Camp Juliu, la té Miguel Ángel Guerrero, la juga amb Martin Somide, que se la torna amb calma, sense pressa, pel conjunt vermell, pel conjunt de l'Arbós. La juga Toni Escribano, aquest, amb Tomàs, que es desdobla juntament amb un company, la passada però anava fora, sense perill, la recupera la Terlenca. la servirà des d'un costat el capità de l'equip, Edgar Gómez, que la jugava cap a Ismael Cabello, que ha baixat a fer de boia i a intentar solucionar una miqueta la sortida de pilota dels seus companys. Ara té metres per conduir Adri Vives, que continua avançant. Se la dona Nico Júnior, aquest s'atura. Nico Júnior, que fa un canvi de joc buscant el cap de Cabello, buscava controlar la pilota a l'interior de l'àrea, però l'àrbitre aixeca el banderó. Estaven fora de joc el killer de la Terlenca.
2: Minut i resultat, Nil.
5: Bueno, doncs tenim empat a 0 quan s'han disputat ja 13 minuts de joc. Per tant, Camp Joliu 0, Terlenca 0.
2: Gràcies, Nil. De seguida tornem amb tu. Anem amb el Lugo Bosque, perquè ara ja sí que sí, sembla que tenim resultats confirmats en tota la jornada de la Lliga Elite.
3: Doncs sí, ja han finalitzat tots els enfrontaments. Comencem amb el Sant Just, que empata amb el Martinenc, ja ho comentàvem, 0-0. Això fa que el Martinenc sigui equip de tercera federació. El Rubí, que li ha ficat un 3-0 al Sabadell B. El Rubí, que també serà equip de playoff. El Castelldefels, que finalment amb Trifulca al final ha perdut 0-1 davant el Júpiter i es cau de les posicions de playoff, com ja hem escoltat a l'Ivan i al Manolo al Prat, que cau 2-0 davant el Sant Juan Moncada. L'Horta, que aconsegueix la permanència al minut 91 amb un 3-2 remuntant al Vilafranca. El Manlleu, en aquest cas, que amb un 2-1 també aconsegueix la permanència davant el Baix. La Pobla Mafumet, que guanya 1-0 a la cooperativa, i si no faig mal els càlculs, la cooperativa serà també equip descendent i cau fins la primera catalana. I per últim el Sant Feliuenc 1, Sant Mauro 1, però el Sant Mauro amb l'empat sí que crec que aconsegueix també les posicions de playoff, així que aquesta ha sigut la darrera jornada de la Lliga Elite.
2: Clar, ara mateix Pobla, amb aquests resultats, Pobla seria tercera, el Prat seria quart, Rubí cinquè i Sant Mauro sisè, veritat, si no m'equivoco?
3: Doncs sí, perquè és veritat que el Castelldefels es cau i el Rubí puja a playoff. Crec que és l'únic canvi en les posicions de playoff. I el,
2: és a dir, com hem començat la jornada, sí. L'únic canvi és que Sant Mauro baixa del 5è al 6è i Rubí passa del 6è al 5è.
3: Sí, correcte, això i fa que es caigui el Castelldefels fora de playoff.
2: I això significaria que Pobla Mafumet i Sant Mauro s'enfrontarien en les semifinals i Prat i Rubí s'enfrontarien a les semifinals d'aquest playoff d'ascens.
3: Correcte.
2: Doncs a falta de res, en un parell de minuts donem la confirmació definitiva per si se'ns està escapant algun avaraix, però en principi Prat, que seria quart, això segur, s'enfrontaria al Rubí a priori en aquest playoff d'ascens. De seguida, que no, jo estic 90% segur, però no em vull agafar els dits, així que esperem un parell de minuts que tinguem les actes confirmades per confirmar-vos aquest enfrontament, pendents també de les declaracions de David Vilajoana i pendents també de si la Terlenca doncs pot aconseguir aquest ascens, que com deia aquesta permanència, que com deia Nil, depèn, ha de guanyar, però depèn també del resultat de l'Atlètic Vila, del Sant Boià al camp de l'Atlètic Vilafranca, i també del partit del Tàrrega davant a l'Escó, si no m'equivoco.
5: Exactament, sí, ho has dit bé. Si vols, podem repassar una mica els comptes de la Terlenca per la salvació, perquè la gent ho tingui clar. Per començar, és indispensable que la Terlenca guanyi avui el seu partit aquí contra el Camp Joliu, i a partir d'aquí cal estar amb un ull posat, com dèiem, en els resultats dels seus rivals per la permanència, que són Sant Boià i Tàrrega. L'escenari idíl·lic seria que tots dos perdessin els seus respectius enfrontaments contra Atlètic Vilafranca i Escó, però hi ha altres escenaris que garanteixen la salvació de la Terlenca. Tots ells tenen un denominador comú, i és que el Sant Boià no pot guanyar. Si Tàrrega i Sant Boià empaten, i important, Juventut 25 de setembre perd, la Terlenca també se salvaria, ja que té l'avaraix guanyat en cas de triple empat. Aquesta condició es perdria, important, si el conjunt rubinenc entrés a l'equació en un quàdruple empat, ja que la Terlenca passaria a tenir l'avaraix perdut. Hi ha un altre escenari on també la Terlenca se podria salvar, i és que si el Sant Boià empata, el Tàrrega perd, i novament el Juventut 25 de setembre acaba puntuant, la Terlenca seria equip de primera catalana la temporada vinent. Per tant, són aquests tres escenaris possibles en els quals la Terlenca podria assolir la salvació en aquesta darrera jornada de competició. Espero que s'hagi entès i que hagi quedat clar. De moment, 18 minuts de joc, Camp Juliu 0, Terlenca 0, pilota pels pretencs, la juga Sergio Herrero al darrere amb Alfa. Alfa amb Edgar Gómez, al sector esquerre del camp. Encara no han travessat la línia de mitjos, sortint des del darrere la Terlenca novament amb Sergio Herrero. Aquest que avança metres i fa una passada cap a la dreta per Adrià Moya. Moya que buscava una passada diagonal per Ismael Cabello, massa llarga. Acabarà arribant als dominis de Juanje Socorro. Aquest que la juga ràpidament amb el seu central, Miguel Ángel Guerrero. No sé si escolteu o s'escolta a través del micròfon, però és que estem pràcticament al costat de les línies, o de la línia, o de les vies, millor dit, per on passa l'AVE, per on passen els trens d'alta velocitat.
6: S'escolta, s'escolta.
5: S'escolta, no?
6: Sí, sí que s'escolta.
5: Enmig
6: jo pensava que era el vent. Pensava que era el vent, però no, sí que s'escolta.
5: O sigui, estem, perquè ens ubiquem una mica, a les afores de l'Arbós, en un descampat enmig del no-res, hi ha una escola, que és l'escola Camp Juliu, aquest camp de futbol i les vies de l'AVE, Irio i altres marques de trens d'alta velocitat. Però no hi ha absolutament res més.
6: Que jo t'anava a comentar també, Nil, no sé si estàs a prop de la banqueta de la Terlenca i si saps si ells tenen també algun tipus d'informació, algun contacte, algú que els hi vagi xivant el resultat per estar pendents, perquè al final jo entenc que la banqueta de la Terlenca està molt pendent d'aquest resultat dels altres dos partits, per la compte que els emporta.
5: Sí, sí, està clar. Suposo que tindran algú informant-li. Jo des de la meva posició, perquè estic tot just davant seu, o sigui, estan a l'altra banda del camp, però no veig a ningú amb el mòbil a la mà refrescant la pàgina de Twitter del Sant Boià i del Tàrrega, però suposo que tindran algú fent aquesta funció. Compte aquesta pilota que pot ser perillosa per la Terlenca, que marxa lluny el control, se la queda però Juanje Socorro, que la feia patar cap amunt, recupera la pilota a la Terlenca. Ara volia córrer Campos, l'acaba perdent, vol córrer el Camp Juliu, el frena Arnau Campos, la pilota cap a la dreta per Tomàs, compte que pot ser perillosa, es desdobla Àlex Mateo, la rematada fora, era perillosa, buscava un xut ajustat al pal dret, li ha acabat sortint molt i molt desviat, però de moment el Camp Juliu, que és l'equip que més ha rematat, si bé és cert que no entra els tres pals, però li està costant acabar jugada la Terlenca en el dia d'avui. Ha tingut abans, quan estàvem repassant els resultats de Lliga Elit, un apropament perillós mitjançant Adri Vives, que ha fet gala de la seva capacitat d'arribada des de la segona línia, ha provat un xut des de lluny, però diguem que aquesta ha estat l'única rematada en els 20 minuts ja que portem de joc, i està faltant una mica, no?, aquesta sensació d'urgència per part de la Terlenca, almenys pel que fa a l'hora d'acabar jugada. Ara compta perquè pot ser perillosa aquesta jugada d'Emilio Blanco pel sector esquerre, que busca regatejar el seu parell, línia de fons, la centrada, no hi havia ningú, la treu la defensa del Camp Juliu, serà servei de banda favorable a la Terlenca. Doncs mira, tot just parlava i la Terlenca arribant en perill, el mal del comentarista. Servirà aquesta pilota des de la línia de banda Edgar Gómez, un servei de banda que és gairebé un córner. La posarà a l'àrea buscant que algun company de Pantini, era Emilio Blanco, la treu sense problemes. La defensa del Camp Juliu compta perquè la jugada segueix viva, la vol barallar Arnau Campos, torna a refusar la defensa del Camp Juliu, aquest cop se la queda Adrià Moya des de molt lluny, la rematada des de Campistraus, arriba sense dificultats a les mans de Juanje Socorro. Doncs aquesta rematada llunyana que provava el lateral dret avui de la Terlenca, a la qual li ha faltat imprimir-li potència, però que ha servit com a avís, com a advertiment a les fileres del Camp Juliu, per demostrar que la Terlenca és avui qui ha de portar la paella pel mànec. Sortint al Camp Juliu des del darrere és Miguel Ángel Guerrero, buscant l'oferiment d'algun company, finalment la cedeix cap a Selassie Kotoku, aquest que travessa la línia de mitjos mitjançant una passada. Buscava combinar el Camp Juliu, acaba rebent la falta al dorsal número 21, Martí Català. La serveix ràpidament al Camp Juliu buscant sorprendre la Terlenca. Ara la pilota la té Tomàs, que prova la centrada, la rematada entrava com un autèntic tren de mercaderies, Martín Somide, però ha marxat per sobre del travesser buscant sorprendre el Camp Juliu amb aquesta acció ràpida. era perillosa i el portent físic del dorsal número 16 del Camp Joliu, que no era Somide, era Martin Adom, Daniel Adom, disculpeu, que li ha guanyat la partida per alt al seu parell. Ara buscant enviar una pilota llunyana a Joan Altés, l'acaba descarregant Edgar Gómez, aquest per Emilio Blanco, que l'ha de cedir enrere. Gómez, que intentava salvar la pilota com podia, l'ha acabat perdent, se la queda el migcampista nigerià Martin Somide. Aquest la juga a Malvin, que la posa a la banda dreta, té espai Tomàs per córrer, que pot provar la centrada, torna a fer-la, la rematada i el gol. Doncs el gol del Camp Joliu, que complica i molt la vida de la Terlenca. Estava generant perill per bandes al conjunt de l'Arbós i una gran centrada de Tomàs Teruel, que l'ha acabat empenyent al fons de les malles al conjunt de l'Arbós. Minut 23 de partit, Nàstic Soccer Academy 1, Terlenca 0.
6: Doncs gràcies, Nil. Ens quedem amb aquesta notícia dolenta des de Camp Joliu, el primer de l'equip local, que complica la permanència de la Terlenca, i de Camp Joliu, que ens anem a Montcada, on tenim l'Ivan Conde i el Manolo. Estàvem, companys, repassant amb Lugo els resultats. Havíem dit que Rubí era l'equip que quedava cinquè, però si a mi no em fallen les comptes, tal i com estan els, tal i com han acabat els partits, Sant Mauro seria cinquè perquè suma un punt, es queda amb 43, els mateixos que el Prat. Rubí tindria 42, seria 6è, per tant, l'enfrontament del Prat a play-off seria Sant Mauro.
0: Sí, a Prat-Sant Mauro, o Sant Mauro-Prat, això està 100% confirmat, i de fet és això, a espera que sigui oficial, i una mica aquí entre bambolines, és possible, és probable, per una qüestió logística, que no hi entrarem, però que a un dels camps dels equips que juguen play-off no es pot emetre amb seguretat el partit, és en l'únic camp, sobretot, senyor Azcurra, on hem tingut problemes de cobertura, ja us podeu imaginar quin és, on en principi no està garantida l'emissió per televisió, i per tant quan es jugui aquest partit a la Pobla Mafumet, jo crec que es pot dir, doncs es farà el partit entre el Prat i el Sant Mauro. Per tant, el més normal és que, recordem, és Sant Mauro, Prat, Prat, Sant Mauro, l'anada a Santa Margarida, Montbui, aquest cap de setmana, la tornada al Prat, i en principi, a l'espera de confirmar, no ens volem avançar a la feina dels nostres companys, però hi ha possibilitats de que fos el partit, a més, per l'enjoc de la xarxa. Però això, Prat, Sant Mauro, Sant Mauro, Prat, i sobretot Manolo, ara es pot dir, recordem, amb tots els asteriscs del món, i tornem ràpid a Camp Joliu, amb tots els asteriscs ha de confirmar la Federació Espanyola que la normativa de Copa del Rei de l'any vinent és la mateixa, però si res no canvia, si no hi ha un canvi dràstic de darrera hora, si el Prat no puja de categoria, és equip de Copa del Rei.
7: Sí, eso sería lo que tendría que ser después de la reglamentación que hay actualmente, que la Pobla no puede jugar Copa, por lo tanto sería el cuarto clasificado, que en este caso es el Prat, el que disputaría la competición.
0: Anem ràpidament amb el moment del partit, si et va bé, Kevin.
6: Doncs vinga, anem a conèixer de la mà del Manolo Gol quina ha estat la imatge d'aquest partit.

0: doncs moltíssimes gràcies, Manolo. Acomiadem ja la connexió amb vosaltres. Voleu afegir alguna coseta més, Ivan?
1: No, simplement molt ràpidament en això que estàvem dient, comunicació oficial de la federació quan vam consultar, la plaça de Copa del Rei per a l'equip territorial sempre que la Real Federació Espanyola de Futbol ho confirmi en les seves bases de competició per a la temporada 26-27 encara no publicades, seria pel millor classificat de Lliga Elite que no hagi assolit l'ascens de tercera federació i que, per altra banda, si es produís un ascens no compensat de tercera a segona federació, deixant una vacant a tercera, tindria dret a ocupar-la el millor classificat de la Lliga regular de Lliga Elite que no pugui. Per tant, és això, en l'ascens sí que necessitaríem, si el Prat no puja, que pugés la Pobla i que guanyés un dels campions del play-off de tercera a segona federació. Però això és una altra història. Que vagi molt bé, salutacions des de Montcada, nosaltres pendents del que passi per Terres de Tarragona. Adeu.
0: Doncs moltíssimes gràcies, companys. Ens escoltem ja la setmana vinent amb aquest play-off. Acomiadem ja a l'Ivan i al Manolo. Tornem cap a Camp Juliu, on, Nil, ens hem quedat amb aquest gust agradols de rebre aquest primer gol del Can Juliu, que posa ja aquesta gesta, no? Que perquè des del principi eren conscients de que era complicat, no? El que necessitava el Terlenca per aconseguir la permanència, doncs ara doncs es torna molt més complicat.
2: Sí, la feina haurà de ser doble per part dels homes de Xesco Ribas, o inclús triple, no? Hauran de remuntar el resultat i esperar que tant Tàrrega com Sant Boià facin la feina favorable als seus interessos. De moment, gairebé mitja hora de joc sobre la gespa de Camp Juliu, 29 minuts concretament, guanya el conjunt local 1-0, possessió favorable a l'Arlenca en el terç final del camp. Compte la centrada, o l'intent de centrada que feia Edgar Gómez, que s'acaba convertint en una passada per Adri Vives a la frontal, que la remena, acaba posant la cama, però Martín Somide i vol sortir al Camp Juliu al contracop, s'atura, la té ara Alvin, que continua conduint, travessa la línia de mitjos, la passada cap al seu company, que entra a l'interior de Malària. Encara, ui, l'aturada de Joan Altés, la segona jugada i el gol. La segona jugada i el gol, el rebot que acabava convertint. Em sembla que és Martí Català, i es posa dos gols amunt al Camp Juliu, se li dificulta i molt la feina a la Terlenca, que ja perd per dos quan encara no havíem arribat a la mitja hora de joc. Aquesta acció al contracop arraba el primer intent Daniel Adom després d'una gran aturada de Joan Altés, però estava atentíssim al rebot al seu company Martí Català per empènyer-la al fons de la xarxa, i el conjunt de l'Arbós que es posa 2-0 a l'Electrònic.
0: Doncs, Nil, moltíssimes gràcies. Et tallo un moment, de seguida comentem aquest segon cop i molt dur per la Terlenca, però és que arriba el moment també d'acomiadar el Lugo Bosque, que des d'aquí, des de part de tot l'equip del Prat Esports, avui que no has pogut anar al camp, t'agraïm moltíssim que hagis pogut vindre a donar-nos un cop de mà en aquesta darrera jornada des d'aquí, des de l'estudi. Gràcies, com sempre, per tota la feina feta durant la temporada, i a veure si podem també comptar amb tu durant aquests play-offs.
3: Doncs sí, moltes gràcies, Kevin, moltes gràcies a tots els oients del Prat Esport, i bueno, ara tenim la situació del Terlenca de que sembla, no?, quasi una missió impossible, però bueno, almenys tindrem els play-offs del Prat i que surti tot bé.
0: Tu, com a persona que has estat seguint la Terlenca durant tota la temporada, tu també creies que era molt complicat, o no sé com ho veus, si es vol fer una valoració de com has vist la temporada, una temporada amb dos entrenadors, un canvi a meitat de temporada de tècnica sempre doncs és complicat, no sé quina valoració fas.
3: Bueno, jo crec que això ja ho he comentat en cops abans, on la Terlenca va fer una primera volta molt bona, superant possiblement les expectatives, però és veritat que va arribar un moment on els partits que abans els guanyava va deixar de guanyar-los, sobretot en partits on els tenia molt la cara. Jo recordo anar a fer un Cubell a Starlenca aquesta temporada on l'equip en aquell moment de David Rodríguez guanyava 1-3 amb dos jugadors més i només va poder treure un empat, i també partits a casa on l'equip aquesta temporada no ha sigut tan fort com la darrera i se n'hi ha escapat molts punts, i al final, bueno, doncs hem arribat en aquesta darrera jornada depenent de tres partits. És veritat que el cap de setmana anterior l'equip depenia de si mateix, però és veritat que rebia un equip molt fort i l'equip no venia amb les millors sensacions del món. I bueno, ara amb un 2-0 ja sembla impossible, però bueno, jo crec que la temporada no es pot aprovar perquè sembla que l'equip no mantindrà la categoria, però jo crec que si ens quedem la primera meitat de temporada l'equip és de notable com a mínim.
0: Sí, sí que és veritat que la primera temporada fins i tot semblava que es podria fins i tot ficar en play-off de sense a Lliga Elite, però bé, encara queda molt partit, no el donarem ja per descendit, però en el cas de que s'acabi confirmant el descens de la Terlenca, doncs enhorabona per aquesta primera temporada. També al final és la primera experiència de l'equip en la categoria i l'any que ve a continuar lluitant i a buscar de nou l'ascens.
3: Doncs sí, amb la mateixa cara que l'any passat, on l'equip va aconseguir l'ascens, també recordo els partits de playoff que van ser impressionants a casa, i a veure si l'any que ve, dintre de dues temporades, l'equip pot estar en lliga a primera catalana, o si seria un miracle, no?, que ho pogués estar la temporada que ve, però bueno, desitjar-li tota la

0: dur, que jo imagino que tant en els jugadors sobre la gespa com en els de la banqueta ha hagut d'afectar moltíssim.
1: Sí, a veure, cares llargues tant a la banqueta com als futbolistes que estan sobre la gespa. Tot i això, la Terlenca, que no ha baixat els braços, que està intentant generar perill, que està arribant, tot i que sense cristal·litzar les seves ocasions, li està costant finalitzar jugada, però sí que és veritat que com a mínim està aconseguint donar continuïtat a la sensació de perill. I de fet, si em permets l'apunt, Kevin, per posar una mica de xifres, això que comentàveu amb Lugo, és que la primera volta va ser tan bona que l'equip va acabar en sisena posició amb 21 punts. Vull dir que realment, aquella volta la van tancar precisament amb una victòria a casa per 3-2 contra el Camp Joliu. I si fas la vista enrere, dius, aquesta segona volta ha estat terrorífica. L'equip només ha pogut guanyar dos partits i fa pena i fa llàstima perquè com era la primera experiència de l'equip a primera catalana, tot semblava a que podria ser doncs, una temporada històrica, una celebració, una temporada festiva, i s'ha anat diluint, s'ha anat perdent amb el pas dels partits i amb el pas de les jornades, amb canvi de tècnic inclòs, i amb aquest final tràgic i dramàtic. De fet, mira, ha enviat Xesco Ribas a escalfar-se un home a les fileres de la Terlenca. No puc distingir des de la meva posició de qui es tracta, però només portem 35 minuts de joc i ja estan enviant homes a escalfar-se. Ara compta l'acció de la Terlenca, que pot ser perillosa, trepitjant àrea rival, buscava la centrada Nico Júnior, la refusa la defensa, és un altre cop Nico Júnior que prova la rematada, buscava impactar-la amb el cap Emilio Blanco, l'ha acabat traient, però la defensa del Camp Joliu, possessió novament per la Terlenca. Ara la passada d'Alfa, se la queda Juanje Socorro, buscava una passada a l'interior de l'àrea, un enviament en llarg perquè la cassés Nico Júnior, no ha tingut sort i ha acabat a les manoples de Juanje Socorro, que ja l'ha posat en moviment pels seus companys, buscant una passada Toni Escribano, es trobava amb dos futbolistes de la Terlenca que li barraven el pas, però el refús afavoreix el Camp Joliu. Ara era Alvin que la jugava per Daniel Adom. Adom que se la retorna a Alvin, i aquest amb Martin Somide, el nigerià. L'obra cap a la dreta per Toni Escribano, se la retorna a Alvin, i aquest el primer toc la juga cap al sector esquerre, sector dret, perdó, cap a Tomàs Teruel, li retorna a la centrada de l'àrea, la de treure la defensa de la Terlenca com pot, però un altre cop per Codini fent molt de mal per aquest sector dret al Camp Joliu. I la Terlenca, que és un autèntic colador, el conjunt Pota Blava està concedint moltes ocasions per aquest sector dret, que és un autèntic forat negre. I de fet, recordem el primer gol.
0: T'interrompeixo un moment perquè ens estaven preguntant als oients, en concret el Camilo Llorenç, que si posarem l'entrevista del míster, i demano disculpes a títol personal perquè jo he dit personalment que la posaríem, però al final no ho hem pogut quadrar per problemes tècnics des d'allà, des de Montcada. També estava jugant la Terlenca, que estaven pendents també de com anacabaven els marcadors i no l'hem pogut punxar en directe, però tenim aquesta roda de premsa del David Vilajoana gravada, i la trobareu quan acabi el programa al web del Prat Esports i també aquí al nostre compte de Twitter. Així que Camilo, i tothom que estigui interessat per escoltar les declaracions del David Vilajoana, perdoneu per la confusió i no patiu, que la tindreu a partir de les 8:05, 8:10 quan acabi el programa, tant al web del Prat Esports com al nostre compte de Twitter. Perdona, Nil.
1: Cap problema aquí, minut 37, gairebé ja 38 de partit. Guanya el Camp Joliu 2-0 i s'ha de retirar un futbolista de la Terlenca entre plors. Es retira plorant el dorsal número 10, Adri Vives. Sembla que ha rebut una topada a la zona, no sé si era del turmell, es pot retirar pel seu propi peu, però ho fa entre llàgrimes. Entrarà en el seu lloc el dorsal número 17, em sembla que és Ramzi Akel. De seguida us ho confirmo. Però vaja, és que li està sortint tot creu avui a la Terlenca. O sigui, el seu màxim realitzador ha hagut de marxar-se entre plors, entre llàgrimes, substituït, quan serà servei de cantonada favorable al Camp Joliu. L'acció a pilota aturada era perillosa, buscava la rematada, la treu la Terlenca, que se l'acaba quedant, i compte perquè Emilio Blanco pot tenir metres per córrer. Continua conduint Emilio Blanco, buscant que es desdobli Arnau Campos. Li ha donat temps a replegar-se, però la defensa del Camp Joliu continua conduint Blanco, que aprovava una passada per Campos, però la recupera la defensa del conjunt de l'Arbós. I a veure si es puc confirmar ja ràpidament, efectivament, el futbolista que ha ingressat sobre el terreny de joc era Ramzi Akel, que va arribar, recordem, el mes de gener procedent del Ciutat Cooperativa i que ha tingut una participació més aviat limitada, només ha jugat 11 partits aquesta temporada amb la Terlenca, on ha marcat un gol.

0: doncs es retira un Adri Vives, que és un futbolista que l'acostumem més a veure, no? La zona de mitjos, la zona de la mitja punta inclús, i entra un Ramsey Akell que trepitja més a zones exteriors, és més aviat una extrema esquerra, canvi que interpretem com a ofensiu, i veurem a quina posició s'ubica, perquè estem veient gairebé una doble punta. Bé, de totes maneres, a la Tarlenca la juga des del darrere mitjançant Sergio Herrero. Aquest, amb Adrià Moya, que aprovava la passada endavant per Nico Júnior, aquest que continua avançant metres, tot i la vigilància rival, se l'acaba però traient al camp Juliu, la recupera Tomàs Teruel, envoltat de cames blaves, la recuperava la Tarlenca en terç ofensiu, però xiulava l'àrbitre, una falta rigorosa com a mínim. Serà pilota pel conjunt de l'Arbós, serà pilota pel conjunt vermell. La servirà en curt Miguel Ángel Guerrero. Aquest amb Kotoku, Kotoku amb Alvin. Sense superar la medular, la cedeix enrere per Toni Escribano. Aquest fa una obertura cap a la dreta, cap a Aleix Mateo. Aleix Mateo amb Martín Somida, i aquest cap a Alvin, aquest cap a Kotoku en camp propi. Ara fa la passada cap a Daniel Adom, cap endavant. Aquest juga en el sector esquerre del camp, prova de superar Adrià Moya, que s'ha mostrat molt contundent. Compte, perquè la pilota quedava solta, l'acaba recuperant Sergio Herrero, ha hagut d'intervenir inclús Joan Altés per enviar la pilota amunt. La descarrega ara fent de boia Ismael Cabello, buscava una passada cap a Rams i aquell, però ha refusat la defensa del camp Juliu. Torna a estar la pilota en els dominis Pota Blava. La descarregarà un altre cop aquest amb Emilio Blanco. Blanco jugant l'enrere cap a Arnau Campos, en camp propi la Tarlenca. Buscava una passada a l'espai per Nico Júnior, que l'aconsegueix descarregar. Entra Nico Júnior a l'àrea rival, se l'acaba traient, però la defensa del camp Juliu. Serà pilota per Martín Somide i l'àrbitre atura el joc. Serà falta favorable a la Tarlenca. Falta llunyana. La distància és considerable com per provar la rematada directa, però mai diguis mai. Tot però fa indicar que Nico Júnior, que serà l'encarregat d'executar aquest llançament, buscarà una centrada, buscarà el cap d'algun company. De fet, aixeca la mà, els cinc dits a l'aire, prova la centrada Nico Júnior, al cap de ningú, se l'acaba quedant la defensa del camp Juliu, que l'envia fora, surt la pilota pel sector dret, serà servei de banda favorable a la Tarlenca. La servirà el jove lateral del planter, Adrià Moya, buscant enviar-la a l'interior de l'àrea. La pentinava Alfa, no se la pot quedar ningú. La pilota que continua morta a l'interior de l'àrea. Bosc de cames, barallant-se per aquest esfèric. Qui se la queda, qui se la queda, qui se la queda? L'acaba traient el camp Juliu. I la recuperarà Adrià Moya, cedint l'enrere per Sergio Herrero. Aquest buscant un canvi d'orientació que es converteix en una centrada a l'àrea, però surt Juan Jesús Corro molt segur. Se l'acaba quedant el porter del camp Juliu, que ja la posa en moviment per aquest sector esquerre, avançant metres el camp Juliu. Ara és Alvin, que busca la passada cap a Aleix Mateo. Aquest fa l'obertura cap al dorsal número 16, Daniel Adom. Continua, posa la centrada al segon pal. No arribarà Mateo, però se la queda. No arribarà per rematar. Fa la passada enrere per Tomàs Teruel, que prova una rematada molt amunt, sense perill per Joan Altés. Doncs dos minuts per arribar al final del temps reglamentari corresponent al primer temps, i la Tarlenca, que no aconsegueix articular una reacció que sigui efectiva. Està arribant, està generant perill, però no està podent acabar jugada. Jo crec que no haurà rematat entre els tres pals ni una sola vegada en tot aquest primer temps. I Juan Jesús Corro, que no està tenint massa feina, i aquesta és la pitjor de les notícies, no?, que podem donar, tenint en compte que l'urgència doncs hauria de servir com a empenta perquè la Tarlenca es llancés amb voracitat per l'Igualada. Serveix al camp Juliu des del darrere. L'àrbitre diu que s'haurà de repetir aquest servei perquè l'ha tocat Ismael Cabello. Ara jugant-la enrere al conjunt de l'Arbós, al conjunt del Penedès, amb Juan Jesús Corro. Aquest que se la dona a Kotoku. Kotoku, que avança metres, provarà un desplaçament en llarg per Daniel Adom. Li guanya, però, la partida Sergio Herrero, i se la cedeix immediatament a Alfa perquè aquest faci el propi amb Joan Altés, que provarà d'enviar la pilota en llarg cap a Ismael Cabello. La intentava pentinar, però s'avançava el porter rival per patar-la amunt. aquest refús que se'l queda al Camp Juliu, al mig del camp, i acaba caient, em sembla que era Daniel Adom, rebent la falta al sector esquerre, tot just a la zona on es troba la banqueta de la Terlenca. La serveix ràpidament al conjunt de l'Arbós enrere, és Kotoku, aquest la cedeix cap a Juanje Socorro. Socorro canvia una pilotada amunt buscant un company, l'acaba descarregant, aquest envoltat per dues cames potablaves, decideix retrocedir metres i la cedeix cap a Kotoku. Kotoku explorant les seves opcions, decideix cedir-la cap a Martin Somó de Kerra, el control la recupera Arnau Campos, aquest que la juga ràpidament amb Rams i aquel cap a Emilio Blanco, la centrada molt passada, no hi arribarà ningú. Doncs sortirà la pilota per la línia de fons i serà favorable al Camp Juliu. Mentrestant segueixen escalfant-se homes per part de la Terlenca, han sortit fins a 4 futbolistes, dos d'ells escalfant-se amb major intensitat. Per part del Camp Juliu en són 3, per tant tots dos conjunts que preparen canvis de cara a aquest segon temps quan ja hem arribat al minut 45 de joc. Alfa, que es feia un embolic al mig del camp, aconsegueix sortir d'aquesta situació complicada, la cedeix cap a Arnau Campos i aquest que condueix fins a cedir-la a Nico Júnior. Aquest encara en el seu parell, el desafia, busca la centrada, que arribarà ningú, se la queda Juanje Socorro, hi havia falta de Ramsey sobre el porter al intentar impactar aquesta rematada. Ha estat més ràpid i estava millor col·locat. Ara compta, buscava sortir des del darrere, el Camp Juliu recupera Ismael Cabello, que provarà una rematada llunyana sense perill, topava en el cos de Martin Somode i la recuperarà novament Juanje Socorro, que ja l'ha posat en joc. Buscant la passada a l'espai, se l'acaba quedant Adrián Moya, aquest la cedeix enrere cap a Sergio Herrero. Sergio Herrero amb calma, buscant que l'equip es reordeni, se la cedeix a Alfa. Alfa fa el propi amb Edgar Gómez. Sense superar encara la línia de mitjos, se la cedeix a Alfa i aquest a Sergio Herrero. Herrero que fa un canvi d'orientació cap a Moya. Moya que continua avançant metres, ja ha travessat la línia del mig del camp i s'apropa a la porteria del Camp Juliu. Continua avançant Moya, continua avançant Moya. Se la treu la defensa del conjunt vermell, que la refusa i torna als dominis del conjunt potablava. La té ara Sergio Herrero, aquest amb Alfa. Alfa obrint-la cap a l'esquerra per Edgar Gómez, buscant la desmarcada d'algun company. El Camp Juliu tancat al darrere. Torna l'esfèric a Sergio Herrero, el jugador que compagina la seva estada a la Terlenca amb minuts a la Kings League amb l'equip del barri. Ara sí que no hi ha temps per més, diu l'àrbitre. En aquest primer temps finalitza la primera meitat sobre la gespa de l'Arbós, sobre la gespa del Camp Juliu, per la Terlenca 2-0. Primera meitat justeta dels homes de Xesco Ribas, que no han pogut trobar el seu ritme, no han pogut trobar el seu joc, i un Camp Juliu que ja té tot dat i beneït, que no es jugava res, doncs ha estat més incisiu, ha estat més contundent en la porteria rival i això li ha permès avançar-se per partida doble a l'Electrònic, 2-0 com dèiem, aquí a Camp Juliu. I una Terlenca que, tot i no està del tot encertada en atac, crec que on ha de corregir més és en defensa, està deixant molts espais, sobretot per bandes. Tomàs Teruel, especialment per aquest lateral dret, ha trobat molts espais per posar centrades a l'olla i falta millorar la tensió competitiva al darrere, tenint en compte que t'està jugant la vida. Així que res, Kevin, tot teu, perquè aquí jugadors de tots dos conjunts marxen a bastidors. 2-0 per la Terlenca.
1: Doncs gràcies, Nil. Aquesta derrota que complica moltíssim les opcions de la Terlenca de mantindre la categoria. Nosaltres, abans d'anar cap a publicitat, anem a conèixer qui ha estat el guanyador de la porra potablava. Diferents persones que han endevinat aquest marcador del 2-0. Les tenim ja totes al Randomizer. Anem a veure qui és el guanyador.

Sandra ha estat la guanyadora a través de Twitter, de la xarxa social X. Havia apostat per aquest 2-0 i s'emporta, doncs, aquestes entrades per anar al cinema Capri. Enhorabona, Sandra, de seguida t'escric en les indicacions per aconseguir aquestes dues entrades per al cinema Capri. I recordeu, que avui era l'últim partit de la temporada, però durant el playoff també farem aquesta porra pota blava

amb aquesta porra puta blava, nosaltres que ens anem cap al descans, fem una petita aturada, us deixem amb un parell de cançons i de seguida tornem amb la segona meitat del partit de la Terlenca a Camp Juliu. Fins ara!

0: amb Juliu, on està a punt de començar ja la segona meitat, Nil Piera.
1: Doncs sí, 22 protagonistes sobre la gespa al Camp Juliu, que encara es cura els últims minuts fent els últims exercicis d'escalfament. La Terlenca, que com mana, no, el, no sé si el protocol, però aquestes lleis no escrites de que qui ha de remuntar ha de sortir primer a la gespa, ho han fet els homes de Xesco Ribas. Hem vist el tècnic donant el seu escalf i donant ànims als seus futbolistes de cara a aquest segon temps. I respecte a actualització de resultats d'aquest grup 3 de primera catalana, només he pogut trobar quin és el resultat del Tàrrega-Ascó. Males notícies pels pretencs, perquè el conjunt lleidatà guanya 1-0. Per tant, per posar-li una mica més de dificultat, per posar-li una mica més de hàndicaps, la Terlenca no només hauria de remuntar, sinó que hauria de creuar els dits perquè l'Ascó pugui fer el gol de l'Igualada. Es prepararan també dos jugadors de la Terlenca per ingressar sobre la gespa. Farà un doble canvi Xesco Ribas per intentar capgirar el resultat. I veurem de seguida de qui es tracta, conforme pugui identificar els seus dorsals. Un d'ells em sembla que és Chechi Preciado, efectivament, i el segon d'ells és el dorsal número 14, que, si no vaig errat, es tracta, us ho diré de seguida, és Joan Ruiz, doncs el mitjà punta barceloní Joan Ruiz, que va arribar a mitja temporada procedent de Lliga Elite, procedent del Rubí, i un altre futbolista d'atac. De fet, Chechi Preciado també és jugador de caràcter ofensiu. Per tant, tota la pólvora, tota la carn a la grella, Xesco Ribas, quan l'àrbitre diu que això comenci, comença el segon temps sobre la gespa del Camp Juliu, i la Terlenca, que ha de fer la feina i ha de remuntar. Primera possessió pels de l'Arbós, canviant una pilotada llunyana. L'acaba baixant amb el cap Edgar Gómez per Chechi Preciado, que toca la seva primera pilota del partit. Aquest amb Herrero. Herrero se la retorna a Chechi, i aquest amb Alfa. Alfa jugant novament amb el capità, amb Edgar Gómez. Gómez amb Alfa. Aquest un altre cop amb Chechi, triangulant entre aquests tres futbolistes. Compte la passada factuosa d'Alfa, que la podia perdre. Estava molt atent, però Sergio Herrero per fer la correcció, i se la retorna al jove central Pota Blava. Aquest amb Arnau Campos fent la passada, fa una prolongació per Joan Ruiz, que buscava entrar pel sector esquerre de l'àrea. Finalment, però tocava en un defensa del Camp Juliu. Serà servei de banda des de l'esquerra, favorable al Prat. El servirà ràpidament Edgar Gómez, que se la retorna a Joan Ruiz, aquest pivotant gairebé com un jugador de futbol sala. Se la retorna a Gómez, que posa la centrada, no hi arriba ningú. Com havia tocat la pilota en una mà d'un jugador del Camp Juliu, no ho ha vist l'àrbitre, però semblava claríssima. Compte, perquè el conjunt de l'Arbós pot sortir al contracop. Està, però, molt atent Ramsey, aquel en les ajudes. Continua la jugada, però pel sector dret del Camp Juliu, la centrada a l'àrea, no hi ha absolutament ningú, va molt passada. Se la quedarà Joan Altés sense dificultats. Havia reclamat aquest possible penal per Xesco Ribas i el cos tècnic de la Terlenca, perquè almenys des del meu angle semblava que la pilota havia pogut impactar en la mà d'un futbolista de l'Arbós. De totes maneres, l'àrbitre ha indicat que no era punible. Serà possessió per la Terlenca, quan tot just la perd després d'una passada defectuosa d'Arnau Campos. Envia, però, el conjunt vermell la pilota enrere fins als dominis de Juanje Socorro. Aquest, que fa una passada perillosa, posava el company en un compromís, l'ha aconseguit salvar cedint-la cap a Martín Somidi, aquest cap a Alvin, i torna la pilota novament als peus de Socorro. Socorro canviarà una pilotada en llarg, la treu Alfa amb els peus, se la cedeix a Ramsey, aquell que provava de descarregar aquesta pilota, no li ha sortit bé, ha hagut d'intervenir novament Alfa per apagar el foc. Ara la té Chechi Preciado. Preciado a la zona de mitjos, busca obrir la pilota cap a Adrián Moya. Moya buscant un enviament en llarg cap a Nico Júnior, que se l'acaba quedant amb una mica de fortuna. El refús li és favorable. Segueix Júnior provant de superar el seu parell. Fa una mena de revers. Continua barallant-se fins que la decideix cedir enrere cap a Adrián Moya. L'àrbitre, però, ha indicat falta per una agafada rival, i serà una acció perillosa per la Terlenca. Possibilitat de penjar aquesta pilota a l'àrea des del sector dret de l'atac. Sembla que serà Chechi Preciado l'encarregat d'enviar aquesta pilota a l'interior de l'àrea del Camp Juliu, quan ja aixeca la mà indicant una jugada assajada. Doncs la Terlenca, que puja gairebé amb tots els seus homes disponibles. Chechi, la pilota, l'àrea, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la Terlenca! Gol de Ramsey, aquell gran centrada de Chechi Preciado, franca, dura, anava perfecta perquè Ramsey només hagués de posar la cama i enviar-la al fons de les malles. Gol de Ramsey, aquell gol de la Terlenca quan s'han jugat 3 minuts i 30 segons d'aquesta segona part. Doncs retalla de distàncies la Terlenca al minut 48 i s'apropa, tot i que encara queda molta feina per davant. Busca reaccionar ràpidament el Can Juliu. Tenia una pilota en la seva possessió, la frontal de l'àrea, l'ha acabat traient la defensa de la Terlenca i veurem si això li dona empenta, si això li dona embranzida al conjunt de Xesco Ribas. Ara no ha pogut donar-li continuïtat a aquesta acció. Recuperarà la possessió al conjunt local. Pilota per Arnau Ciuró, que és un dels futbolistes que s'ha incorporat a les files locals en aquest segon temps. Jugador que va arribar al Camp Juliu també a meitat de temporada procedent de la Lliga Elit, concretament de la Unió Esportiva Valls. I futbolista en passat, el juvenil del Nàstic Manresa. Compte, aquesta passada és perillosa a l'espai per Toni Escribano. A l'alçada del banderó de córner, busca una passada enrere per un company. Continua aguantant-la, Alfa al seu davant, posava la cama per intentar incomodar-lo. Ho fa i erra la passada, la recupera Ramsey. Ramsey, que vol sortir amb velocitat, fa una passada llunyana per Joan Ruiz. Veurem qui arriba primer, és Juanje Socorro. El refús, però se'l queda Ismael Cabello, gairebé a la zona de la medular. Cabello, que la decideix cedir enrere cap al test, posar una mica de calma, reordenar idees, perquè la Terlenca ha d'aprofitar aquesta bona dinàmica després d'aquest gol matiner.
0: Quants minuts té la Terlenca per buscar aquests dos gols?
1: Doncs 40, exactament. Hem arribat ja al 5 d'aquesta segona meitat. Per tant, encara hi ha temps, queda molt partit encara per davant. I si aconsegueixen, doncs, aprofitar la inèrcia, ser tan efectius com ho han estat en l'acció anterior, no és d'estranyar que acabi arribant ara aquesta pilota pel sector dret. És per Nico Júnior, que provava d'encarar el seu parell. Ha estat, però, més contundent aquí Arnau Ciuró i s'ha quedat ell la pilota. Ara, però, s'aplicava molt bé Chechi Nico Júnior per incomodar la sortida. Acaben recuperant la pilota, que surt per la línia de banda. La servirà Adrián Moya. Moya esperant la desmarcada d'algun company. S'acaba oferint Ismael Cabello fent de Moya, que la descarrega i la cedeix novament cap a Moya. Aquest fent un canvi d'orientació cap a Edgar Gómez. La descàrrega, que no era bona, la recupera el Camp Juliu, que té metres per córrer. Continua Escribano, feia la falta Edgar Gómez, falta de veterà, falta al mig del camp. Veurà la targeta groga per aquesta acció, però era necessària per aturar el possible contracop. Ara cau a terra el jugador del Camp Juliu, que es queixa d'un cop al genoll per aquesta acció. Veurem si han d'entrar les assistències mèdiques. De moment, mans a la cara,
0: i
1: Nico Júnior. Que...
0: Nil, amb Chivan, que ha fet gol a l'Atlètic Vilafranca. No puc confirmar, però crec que el Samboyà està perdent 1-0 amb l'Atlètic Vilafranca. És a dir, que s'està donant un dels dos resultats que necessita la Terlenca. Això sí, la Terlenca encara, doncs, necessitaria dos gols. Em sortirà més per aconseguir la victòria i poder tindre aquestes opcions de permanència.
1: Sí, i no només això, sinó que el Tàrrega també hauria d'encaixar algun gol, que si igualés el marcador a terres lleidatanes, perquè una victòria del Tàrrega, si no vaig equivocat, enviaria a la Terlenca directa a segona catalana. Serà possessió ara per al conjunt Potablava, precisament. La serveix Joan Altès des del darrere, jugant-la amb Sergio Herrero. Aquest se la dona Alfa. Alfa Baggi, que avança metres. Rep la pressió d'un rival, decideix cedir-la cap a Edgar Gómez, al sector esquerre, busca una pilotada amunt, li surt una mica tallada. Aquí es quedava aquesta pilota, topava en un futbolista del Camp Juliu. I serà servei de banda favorable a la Terlenca. Des de la zona de mitjos, aproximadament, la servirà Edgar Gómez, des del sector esquerre. Busca posar la pilota en joc, esperant la desmarcada d'algun company. Finalment és Arnau Campos, que la rep, i davant la pressió dels futbolistes rivals, l'envia als dominis de Joan Altès, aquest amb Sergio Herrero, que avança metres. La deixa cap a Chechi Preciado, assistent en el gol de la Terlenca. La retorna enrere cap a Alfa Baggi. Baggi, que explora les seves opcions, Compte Rabiot ara la pressió del rival, decideix cedir-la enrere cap al Des, i aquest cap arrere el central pot hablar que la continua pujant, busca una pilotada en llarg, buscant la desmarcada de Cabello, s'avançava, però Juanje Socorro que l'envia novament als dominis de la Tarlenca. Ara baixava aquesta pilota Arnau Campos, la jugava amb Moya. Moya enrere per Herrero. Herrero en baix i el Prat una mica horitzontal, el conjunt pot hablar, perdó, que he dit el Prat i és la Tarlenca. Ara buscant aquesta pilotada amunt, arribarà Joan Ruiz allí, arriba, però l'àrbitre aixeca el banderó. Interpretava que havia sortit el Linier i recuperarà el domini de la pilota al Camp Joliu. Doncs com deia, la Tarlenca lleugerament horitzontal en aquests minuts. És cert que doncs busquen, no?, a retenir la pilota als centrals, esperant una desmarcada d'algun dels homes de dalt, i llavors intentant doncs que sigui en sincronia aquesta desmarcada perquè els davanters es puguin plantar sols davant de Juanje Socorro. De moment, però, l'estratègia no està sent del tot fructuosa.
0: Per cert,
1: recuperava aquesta...
0: confirmem, diguem, que l'Atlètic Vilafranca guanya 2-1 davant el Sant Boià.
1: Doncs a favor d'un equip que no està massa lluny, aquí al Penedès també al Vilafranca, veurem si la Tarlenca és capaç d'aprofitar aquest regal dels vilafranquins. Recuperava la pilota al Camp Joliu, Juanje Socorro que posava aquesta pilota en llarg, se l'acaba quedant però la Tarlenca, se la queda Chechi Preciado, molt protagonista des que ha ingressat al camp, la pilota en llarg cap a Nico Júnior, sortia Juanje Socorro amb el cap per evitar la rematada de l'extrem de la Tarlenca. Ara quin body check de Nico Júnior, se la queda Ramsey que entra a l'interior de l'àrea pel sector dret, posa la centrada, segon pal, la treia la defensa, la treia Miguel Ángel Guerrero, però ha d'aturar el joc l'àrbitre perquè hi ha un jugador del Camp Joliu estès a terra. Ha hagut allà una topada amb Nico Júnior, que ha anat amb molta força i ha acabat doncs estès sobre la gespa. No sé dir ara mateix qui és, em sembla que es tracta de Daniel Adom, jugador ganès, que es posa la mà a la cara, sembla que s'ha fet mal, però reincorpora amb l'ajuda d'Alvin. Doncs podrà servir ja aquest servei de cantonada des de la dreta a la Tarlenca. Serà Chechi Preciado, que ja ha demostrat que aquestes accions les domina a la perfecció. Aixeca el canó, busca el segon pal, la rematada fora. Molt perillosa i molt clara aquesta acció. Sergio Herrero, que tenia espai per rematar, però li ha acabat sortint massa tallada, ha acabat la pilota picant contra terra, no l'ha pogut orientar cap a porteria. I la Tarlenca, que desaprofita una ocasió força clara. Serveix al Camp Joliu. Ara la pressió, la recuperada de Joan Ruiz. Quina aturada! Quina aturada de Juanje Socorro, perquè havia recuperat Joan Ruiz la pilota a l'interior de l'àrea. S'ha plantat tot sol davant de Socorro i aquest li ha fotut una mà espectacular per repel·lir l'intent del mitja punta de la Tarlenca. Quina aturada de Juanje Socorro. Ha estat a punt la Tarlenca de fer el gol de l'Igualada quan portem 11 minuts de segona part. Ara la juga el conjunt de l'Arbós, envia aquesta pilota a Edgar Gómez cap amunt, lluny dels seus dominis. Ara és Nico Júnior pel sector dret de l'atac, continua Nico Júnior buscant espai per fer una rematada, no la troba, s'atura, acaba topant en un jugador del Camp Joliu, se la torna a quedar però Nico Júnior, veurem què fa finalment, es baralla amb un jugador rival i la pilota acaba sortint per la línia de fons. Serà possessió pel Camp Joliu. La Tarlenca, que està despertant en aquests darrers minuts, està arribant en perill, està tenint ocasions clares i manifestes de gol, i si continua arribant amb aquesta assiduïtat no seria d'estranyar que el gol de l'empat arribés més aviat que tard. El Camp Joliu, per la seva banda, que ha aixecat el peu del pedal, no està aconseguint inquietar la porteria de Joan Altés, que té ara mateix la pilota en els seus dominis, envia una pilotada llarga buscant Ismael Cabello. No aconsegueix descarregar-la el jugador de la Tarlenca i la pilota és refusada per un jugador del Camp Joliu. Serà servei de banda favorable als Pota Blava. El servirà Adrián Moya des de la banda dreta, en terç final del camp. Moya buscant la desmarcada d'algun company, ningú s'ofereix de moment. acaba fent Chechi Preciado, que la descarrega i se la retorna a Moya. Moya, que prova d'avançar metres, sortia Siuro, tocava la pilota i diu l'àrbitre que és favorable al Camp Juliu. Bé, no estava molt d'acord la banqueta de la Terlenga amb aquesta decisió, però és la que ha indicat el col·legiat. Li demana l'àrbitre, de fet el quart àrbitre, li demanava que es donés pressa al jugador del Camp Juliu perquè la servís, que estava trigant massa en posar la pilota en moviment, i li ha acabat ensenyant la targeta groga. Dorsal número 11, qui l'ha vista és Josef Kouakou. Doncs segona targeta groga del partit, recordem que la primera l'ha vist Edgar Gómez, i va la cosa de laterals, concretament de laterals esquerres, perquè tots dos han vist la groga per motius diferents, però l'han acabat veient. Aprofitarà l'aturada del joc al Camp Juliu per fer una doble substitució. Ingressaran dos futbolistes sobre la gespa, on són tres, doncs sembla que en són fins i tot tres, que es preparen ja per ingressar. El primer en retirar-se serà el mateix Josef Kouakou, que havia estat amonestat. Entra en el seu lloc, entra Omar Bouzi. Es retira també el dorsal número 16, Daniel Adom. Entrarà en el seu lloc Dani Antolínez, capità de l'equip, i el tercer damnificat és Martin Somide, qui entra en la seva posició és Oriol Marín. Per tant, ja tenim confirmat aquesta tripleta de canvis. Es fa efectiva la permuta i posa la pilota en moviment al Camp Juliu. La recupera Arnau Campos, que topava amb un rival i perdia la pilota. L'esfèric per Antolínez, que l'obria de memòria cap al sector dret del camp. El control, però li marxava lluny al seu company. Recupera la possessió la Terlenca. Doncs servirà ràpidament Edgar Gómez cap a Joan Ruiz, pilotada amunt del capità. Qui la descarrega és l'autor del gol. Se l'acaba quedant Chechi Preciado. Preciado, que continua avançant metres. L'obertura cap a Joan Ruiz, que pot ser bona. Continua avançant Joan Ruiz. S'atura. Ària, trepitja ària, sector esquerre. La rematada la treu Juanje Socorro, i amb l'ajuda d'un company que l'acaba enviant a la línia de banda. Nou apropament perillós de la Terlenca. Nova ocasió clara i manifesta de Joan Ruiz. Ha hagut d'intervenir Juanje Socorro per enviar aquesta pilota lluny de la seva xarxa. Torna a posar-la en moviment la Terlenca. És Arnau Campos buscant la passada, la repeleix la defensa del Camp Juliu. Se la torna a quedar Campos. Campos, que la dona a Joan Ruiz, aquest posant la centrada, buscava el cap d'Ismael Cabello, la refusa la defensa local. Qui se la queda serà Sergio Herrero, que s'imposa per físic. Continua Sergio Herrero buscant la passada cap a Ramsey. Ramsey, aquest, el control no és del tot bo. L'àrbitre diu que ja falta en atac. Efectivament, serà possessió pel conjunt de l'Arbós. La Terlenca, que quan s'ha disputat ja més d'un quart d'hora, concretament 16 minuts de segona part, demostra que ha canviat alguna cosa en el pas per vestidors. Ha sabut Xesco Ribas tocar la tecla necessària per activar els seus, i li estem veient una actitud, especialment en atac, que de la qual no n'havíem intuït cap mostra en els primers 45 minuts. Aquesta pilota que provava de descarregar la Terlenca en fase ofensiva se l'ha acabat quedant al Camp Juliu, que la juga des del darrere. Torna a intervenir Chechi Preciado per intentar recuperar aquesta pilota. Va rebotant entre cames blaves i vermelles. Finalment se l'acaba quedant al Camp Juliu amb Aleix Siuró, aquest cap a Oriol Marín. Molt bé, Alfa. Molt bé, Alfa, recuperant aquesta pilota, intervenint, i s'adona a Ramsey, que buscava una centrada, una passada, millor dit, a l'espai. L'àrbitre, però, diu que hi havia un possible fora de joc. Tot i això, no el xiula, perquè acaba als peus i als dominis de Juanje Socorro. Doncs la juga des del darrere al Camp Juliu. Ara, aquesta passada, que era defectuosa, havia tocat en un jugador de la Terlenca, i per tant continuarà mantenint la possessió l'equip local. Servirà Miguel Ángel Guerrero, buscant un enviament llarg per un company. Qui se l'acaba quedant és Oriol Marín, que no pot descarregar la pilota de manera efectiva, i se la queda Chechi Preciado, aquest amb Arnau Campos, Campos, que busca un canvi d'orientació de memòria. Nico Júnior, que treu avantatge d'aquesta situació, pot provar la rematada llunyana. Nico Júnior! Atura! Atura, socorro! Atura, Juanje, socorro! Aquesta rematada que anava al pal llarg, anava per baix, anava a raseta, li ha faltat potser una mica de potència per sorprendre el porter de l'Arbós, però ho torna a intentar Nico Júnior, ho torna a intentar la Tarlenca. Quan gairebé arribem al minut 20 de segona meitat, pilota pel conjunt de l'Arbós, buscava una passada per superar la línia defensiva de la Tarlenca, no hi ha hagut sort perquè l'ha repel·lit el conjunt del Prat. Sortia per la línia de banda i ja serveix aquesta pilota al camp Juliu, la recupera un altre cop la Tarlenca, Nico Júnior, banda dreta, es desdobla Adrián Moya, que acaba rebent, s'atura, espera algun company, regateja, finalment se l'acaba prenent Antolínez. El control que era defectuós perquè l'ha tocat un jugador de la Tarlenca i recuperarà la possessió el conjunt local des de la línia de banda. Continua el 2-1 a l'Electrònic. Perd la Tarlenca. Recordem, per qui no estigués a l'inici de la retransmissió, que la Tarlenca necessita guanyar per salvar-se i encreuar els dits perquè Tàrrega i Sant Boià no guanyin.
0: Ens serveix algun empat de Tàrrega o Sant Boià? Ja ho has comentat abans, però per repassar, nen.
1: Sí, o sigui, l'empat del Sant Boià serviria, si no vaig errat, si el Tàrrega perd. Segons va explicar l'Ivan, o bé, vam explicar en el portal del Prat Digital, l'escenari de salvació només seria possible si Sant Boià empata, Tàrrega perd i Joventut 25 de setembre puntua, o si Sant Boià i Tàrrega empaten i Joventut 25 de setembre puntua.
0: Si els dos empaten, ara mateix que, per exemple, Sant Boià va perdent 2-1 i Tàrrega guanya 1-0, amb la derrota del Sant Boià i un empat del Tàrrega, li serviria amb la victòria a la Tarlenca?
1: A priori no. Hauríem de posar-nos en aquesta casuística i de treure calculadora.
0: Dependria també del resultat del Joventut 25 de setembre, clar.
1: Pot ser que amb un empat entre Sant Boià, Joventut 25 de setembre i Tarlenca hi hagués alguna opció de que es pogués salvar. S'hauria de fer el càlcul de la minilligueta, però a priori, segons comentaven els companys del Prat Digital, no li donaria a la Tarlenca, perquè si Sant Boià o Tàrrega guanyen, en principi la Tarlenca seria equip de segona catalana.
0: Doncs mira, vaig a buscar aquest article que feies referència i ho comentem.
1: Perfecte. Ja et dic, en principi és aquesta la situació, com t'ara la centrada del camp Juliu, sense parella, es passejava per l'àrea, no l'ha tocat ningú del conjunt del Penedès, però si un defensor de la Tarlenca recuperarà la possessió, doncs, l'equip local, que la servirà des de l'esquerra, un servei de banda que posarà en joc a l'Eix Ciuró. Aquest amb Omar refusava ara Nico Júnior, torna a servir-la al camp Juliu des de l'esquerra, buscant combinar l'interior de l'àrea. Perdoneu, refusa Chechi Preciado. Preciado, que buscava un enviament en llarg per Ramsey, no hi havia, però camp suficient com perquè aquesta pilota entrés i la recupera el camp Juliu.
0: Doncs mira, Nil, a la Tarlenca només li val que el Tàrrega empati si Sant Boià empata també i Joventut 25 guanya. Si Tàrrega puntua i Sant Boià perd, tot i guanyar, la Tarlenca no mantindria la categoria. En canvi, si Sant Boià empata i Tàrrega perd i Joventut 25 setembre puntua, sí que aquest resultat sí que la serviria. És a dir, que ara mateix Sant Boià està perdent, necessita que Tàrrega perdi també o que els dos...
1: Compte perquè és gol, Kevin, perquè ha enviat una pilota espectacular a l'àrea, l'ha rematat Ismael Cabello amb el cap, ha tocat el travesser, semblava que era gol fantasma, però l'àrbitre el dona, gol de Cabello, espectacular amb el cap, el davanter de 36 anys, el dia que s'acomiada Lewandowski del Barça, arrencant-ne en el cos de Cabello, de veterà a veterà, li passa el testimoni i marca un gol de bandera per igualar l'electrònic a favor del conjunt potablava. Minut 22 de segona part, Camp Joliu 2, Terlenca 2. Doncs ha estat espectacular, l'enviada un altre cop a l'àrea, la pissarra de Xesco Rivas, que de fet sempre ha estat un tècnic molt lluat per treballar bé aquestes accions. Li ha permès a Ismael Cabello rematar a l'interior de l'àrea amb el cap la pilota que ha topat el travesser. Hi havia dubtes de si entrava o no aquesta pilota, perquè després de rematar, després de topar amb el travesser, ha sortit, compte ara, aquesta acció del Camp Joliu, la rematada des de lluny d'Alvin, que era perillosa, però l'ha pogut treure Joan Altés. Doncs el que deia, la pilota que impactava en el travesser botava la línia de gol, i sense tecnologia que permeti confirmar si havia entrat o no, l'àrbitre ha acabat indicant que l'esfèric havia travessat la línia i que per tant el partit queda empatat.
0: Quan queda, doncs, Nils?
1: És minut 23 de partit, de segona part, millor dit, doncs en queden 22, serà d'aquí poc 21, perquè la Terlenca marqui el tercer de la remuntada. Ara la pilota canviava l'àrea al Camp Joliu, sense poder connectar amb cap company, la refusava la defensa de la Terlenca, però continua amb la pilota l'equip vermell pel sector dret de l'atac. Ara Alvin, que prova la centrada, no la toca ningú, se l'acaba refusant. Alfa, compte aquesta pilota, molt bé Joan Altés, molt bé Joan Altés, molt atent a tallar aquesta possible acció, i envia ja una pilotada en llarg buscant a Ismael Cabello, el veterà davanter que ha sumat la dotzena diana de la temporada, carregant-se l'equip a les esquenes amb la seva experiència i veterania. No ha pogut arribar a bon port, però la pilota que continuarà sent per la Terlenca servirà des de la banda Edgar Gómez, gairebé a la línia de mitjos. La juga amb Arnau Campos, aquest amb Chechi Preciado. Canvi d'orientació de memòria cap a Nico Júnior. Júnior que posa la centrada, la refusa la defensa del Camp Joliu. Qui se la queda és Alvin, però Chechi, que tornava a aparèixer per allà, provava de posar la cama, se l'ha quedat, però el conjunt vermell, pilota amunt cap a Omar, sector esquerre de l'atac, prova de superar Moya, aquesta pilota de Sergio Herrero, que la tallava de manera providencial. Serà doncs servei de banda pel Camp Joliu en terç final. Ara Nico Júnior prova d'exercir-se en la pressió, l'ha aconseguit salvar, però el Camp Joliu la torna a jugar amb Omar per la línia esquerra, enganxat a la línia de calç, la centrada se'n barina fora. S'enverinava la centrada o l'intent de centrada de l'Ess Ciuró, que portava verí, però ha acabat sortint per sobre del travesser. Servirà doncs Joan Altés. Altés amb Alfa. Alfa que continua avançant metres, però passetes curtes. Envia una pilota en llarg per Ismael Cabello, que la descarrega com pot fent de boia. Finalment se l'acaba quedant Antolínez, que la fa patar cap amunt. Qui la baixa és Omar, barallant-se ara per aquesta pilota, Chechi Preciado, que la recupera, se la cedeix ràpidament a Edgar Gómez cap a la zona esquerra del camp. Aquest amb Joan Ruiz, ja en zona d'atac, continua avançant Joan Ruiz en cada, contra el seu parell. S'equivocava, però ara en l'intent de regat posava ara ell mateix la cama, i la pilota que surt per la línia de banda la recuperarà el Camp Joliu. 26 ja de segona meitat i empat a 2 a l'electrònic. Ningú donava un duro perquè la Terlenca pogués remuntar després d'anar caient per 2-0 quan finalitzava el primer temps, i en 25 minuts ha estat capaç de donar-li la volta amb gols de Ramsey Esquel i de Ismael Cabello. Doncs serà falta favorable al Camp Joliu, que la servirà des de camp propi enviant una pilotada cap amunt. Veurem qui l'acaba baixant, és Edgar Gómez, aquest cap Arnau Campos, amb el cap. Campos enrere, amb calma, cap a Sergio Herrero, que l'obre ràpidament cap a Adrián Moya, el lateral dret. No pot arribar a travessar la línia de mitjos i decideix cedir-la enrere novament. Aquest amb Alfa. Alfa que continua avançant metres, jugant-la amb Joan Ruiz, que provava de tocar-la de primeres cap a un company, no ha tingut sort. Qui se la queda és Arnau Campos, que fa una obertura cap a Moya novament. Moya que travessa la línia de mitjos. Moya que provava una passada cap a Cabello, no pot arribar perquè topa en un rival. Recuperava el Camp Joliu, que la refusava, i se la queda un altre cop Chechi Preciado. Chechi Preciado en camp rival, obrint-la cap a Edgar Gómez, al lateral, que fa la passada cap a Joan Ruiz, posa una centrada a Ruiz, qui podia arribar era Rams i la refús, compte que se'l queda Ismael Cabello, la rematada fora, rematada franca que li havia quedat a Ismael Cabello, no ha pogut trobar fortuna, li ha sortit molt i molt desviada la rematada, serà servei de porteria pel camp Juliu. La posa ja en moviment Juanje Socorro. Socorro amunt, la descarrega un company. Compte perquè la passada en real defectuosa se la quedava Ismael Cabello, aixeca però el banderol, quart àrbitre, i ja fora de joc. Ja fora de joc? Doncs no, no era fora de joc. De fet, el línier havia aixecat el banderó i l'àrbitre l'ha corregit perquè el baixés. O sigui que ha perdut la Terlenca una acció bastant clara de gol. Ara la pilotada en llarg de Juanjo Socorro, la baixava Edgar Gómez amb el cap, a veure si pot arribar Joan Ruiz per aquesta pilota, es baralla amb un rival, rep una empenta, l'àrbitre diu que hi ha falta de Joan Ruiz, que es queixa d'un cop a la zona lumbar, s'encara Edgar Gómez amb Toni Escribano, el futbolista rival que anava a interessar-se per la situació, no sé si l'estava dient alguna cosa des de la meva posició, no ho puc sentir ni veure de manera concreta, però sí, com sigui, Joan Ruiz, que continua estès sobre la gespa. Futbolista cedit per la grama, com dèiem, va arribar a mitja temporada procedent del Rubí, i que ha tingut també un rendiment discret. Ha jugat 10 partits, ha estat titular en 4 ocasions i no ha pogut veure porteria amb el conjunt blau. Doncs falta perfecta perquè Chechi Preciado la posi a l'olla. L'enviament de Preciado buscant algun cap company, a veure qui la pot rematar, surt de punts Juanje Socorro, el refús que se'l queda Arnau Campos, intenta descarregar-la Ismael Cabello, topava amb un company, es queixava d'un cop a la cara Cabello, l'àrbitre diu que no hi ha res i la pilota que torna als dominis de Joan Altés. Continua estès Cabello sobre la gespa, ha rebut un cop, sembla que a la zona del nas, veurem si es pot reincorporar. De moment la pilota que segueix viva, l'acaba traient com pot la defensa del camp Juliu, se la quedarà però Edgar Gómez, aquest jugant enrere cap a Adrià Moya. Moya buscant una pilota amunt cap a un company. Buscava aquest mateix pentinar-la enrere cap a Nico Júnior. No hi ha hagut sort. Compte la recuperació d'Arnau Campos. La frontal se l'acaba traient, però la defensa del camp Juliu de sobre com ha pogut. I torna la pilota a dominis pretencs. Ara no, la recuperava Antolínez. Antolínez a la zona de mitjos, aquest amb Alvin. Molt bé, Alfa, posant la cama per recuperar aquesta pilota. I torna a córrer el Prat, torna a córrer la Terlenca. Joan Ruiz, que la descarrega amb el pit. Li va allunyar el control, però surt a apagar el foc Chechi Preciado, que avui està tot arreu. La cedeix cap a Edgar Gómez, aquest provava un canvi de joc cap a Nico Júnior. Veurem el rebot a qui és favorable. Finalment és a la defensa del camp Juliu. La Terlenca activant-se la pressió i un altre cop aconsegueix recuperar una pilota mitjançant aquest mètode. Adrià Moya, que provava la centrada, posava la cama a l'Esiuró. Serà córner favorable a la Terlenca. I ja s'apropa la bota privilegiada avui que estem veient sobre la gespa del Camp Juliu, la de Chechi Preciado, que està regalant centrades delicioses a l'interior de l'àrea rival. Veurem si pot tornar a aprofitar la pilota aturada, perquè de moment li ha servit com a mínim per igualar el partit. Doncs Chechi Preciado marcant la jugada assajada, gairebé tota la Terlenca en àrea rival, la centrada que vola, qui la remata? Fora! No, de fet no, se la quedava a les mans Juanje Socorro, però la rematada que era

després, que s'ho pensa, medita qui se la pot jugar, finalment buscava l'obertura cap al costat dret de l'atac, molt desviada, recuperarà la pilota al Camp Joliu. La Tarlenca, que està trobant realment espais per les bandes, està aconseguint percudir, especialment gràcies a Nico Júnior i també per aquesta banda esquerra a través de Joan Ruiz, tot i que sense tant d'èxit, i destacar l'entrada de Chechi Preciado al partit, perquè ha estat una bombona d'oxigen pels homes de Xesco Ribas. Ara un altre cop una pilota en llarg, vol barallar-la Ismael Cabello, se l'acabarà quedant, continua Cabello barallant amb el seu parell. Cabello la baixava, però l'intentava cedir-la enrere, per dir que aquesta pilota la recupera Alvin, que es queixava de que havia rebut un impacte a la zona del peu. L'àrbitre, però, indicarà la falta i hi haurà canvi a les files Pota Blava. Hi haurà canvi. Mou fitxa Xesco Ribas. Veurem quin és el futbolista que es retira i quin és l'home que ingressa al camp. Doncs serà Nico Júnior, que ha completat un partit molt esforçat. Entra en el seu lloc Àlex Martos. Doncs Àlex Martos, que s'incorpora a la parcel·la defensiva, i Adrián Moya avançarà la seva posició per jugar d'extrem. Lluar la feina de Nico Júnior, avui, sobretot en tasques defensives, perquè a partir del segon temps ha estat molt compromès en la pressió i ha permès que la Tarlenca doncs tingués accions molt perilloses gràcies a la seva feina bruta. Ara aquesta pilota que se l'acaba quedant la Tarlenca, la baixava com podia Arnau Campos, obrint-la cap a Adrián Moya, més volcat en tasques ofensives, provava una passada cap a un company, però la repel·leix la defensa del Camp Joliu. Serà servei de banda favorable a la Tarlenca. Àlex Martos, que ja la vol posar en moviment, ho farà finalment amb Chechi Preciado, aquest enrere cap a Alfa. Alfa, que continua i fa una obertura cap a Edgar Gómez. Gómez amb Joan Ruiz, que provava de sortejar el seu rival, no ha tingut sort i la recupera el Camp Joliu, que vol sortir ràpid mitjançant Alvin. Aquest la juga cap al capità del conjunt rival, Antolínez, que continua avançant metres tot i rebre una empenta per part de Ramsey. Ara la té el dorsal número 8, Omar, que envia una pilota perillosa a l'interior de l'àrea. A veure aquesta segona acció, que no quedi per ningú. Finalment l'acaben obrint cap a l'Esciuro, que posa la central des del costat esquerre. Aquí rematarà ningú, perquè se la queda Joan Altés. Se la queda Joan Altés, aquesta pilota que quedava solta a l'interior. Però ha estat molt atent el porter de la Tarlenca per extingir el foc. Ara és Ramsey, que travessa ja la línia de medular per el passadís central del camp. La té Adrián Moya, que prova de sortejar el seu parell. Li posa el cos Kotoku i acaba traient la falta. Ens treia la falta el futbolista ganès del Camp Joliu, el qual no ha pogut sortejar Adrián Moya. Selassi Kotoku. La servirà Juanje Socorro, el porter. Posa la pilota en llarg, sembla que és favorable i arriba amb l'avantatge Alfa, però rebia un cop al peu per part d'Oriol Marín. Assenyalava l'arbitre la falta i es queixava el jove central Pota Blava d'aquesta acció. Continua sobre la gespa, es pot aixecar amb dificultats, però es queixa de la zona de l'Aquila, sobretot aquesta zona del turmell. No sembla que revesteixi massa gravetat, però coixeja lleugerament Alfa. Ara sí, l'àrbitre dona permís perquè reprengui el joc. I com pot Alfa obre aquesta pilota que surt defectuosa, encara s'estava acabant de recuperar i els companys se l'han cedit per algun motiu que costa d'entendre. Ara, però s'ha activat un altre cop molt bé la Tarlenca en la pressió, recuperava la pilota Arnau Campos, però l'intentar fer la passada no ha trobat cap company i ha sortit fora. Així doncs, serà servei de banda pel Camp Joliu en el terç final del camp. Alessi Siurowski la posa en moviment cap a Alvin. Aquest se la retorna a Siuró, el lateral esquerre, que continua avançant metres per aquest mateix costat. La juga amb Omar. Omar, defensat per Àlex Martos, provava una passada defectuosa, la recupera la Tarlenca i és el mateix Martos que acaba forçant un servei de porteria després que Omar li posés la cama i sortís per la línia de fons. Minut 36 de partit, queden 9 pel final del temps reglamentari. La Tarlenca, que necessita un gol com a mínim per somiar. Per cert, es preparen també canvis a les fileres del Camp Joliu. Sembla que entrarà un porter, per sorprenent que pugui semblar, però entrarà un porter. Suposo que el tècnic, Agus Isabel, volent premiar a jugadors.

0: que no han tingut protagonisme aquesta temporada. Ara compte l'intent del Camp Juliu pel sector esquerre, sortia la pilota per la línia de banda, la recupera la Tarlenca.
1: Doncs Nil, a veure si és dolent i se'n passa alguna.
0: Sí, a veure, de fet, si no vaig errat, crec que és el tercer porter o porter del juvenil.
1: Ostres,
0: perquè no tenia...
1: jo mira, no, em sap greu per al xaval, però tant de bo estigui com un flan, i se'n passi alguna, tant
0: sí,
1: de
0: sí,
1: bo.
0: Sí. Amb una mica de sort, de fet és que el Camp Juliu no s'està jugant res. Ara, de fet, rebia una topada important Ismael Cabello, es queixava d'un cop a l'estómac el veterà davanter de la Tarlenca. Es pot reincorporar sense dificultats. De moment encara no s'executa el canvi, ara s'hi dona permís el col·legiat. Ingressarà sobre la gespa el porter suplent Luis Cayetano Martín. Es retira, doncs, Juanje Socorro, que ha fet un partit prou meritori, i deixa al seu lloc el jove del Camp Juliu, que em sembla que no havia tingut minuts aquesta temporada amb el primer equip. Així doncs, bé, doncs esperem que la falta d'experiència sigui un grau. També aprofita per moure la banqueta Xesco Ribas. Ha ingressat, si no vaig errat, Iverson Guante.
1: Doncs Nil,
0: un altre canvi ofensiu.
1: Aprofitem un moment, perquè tenim aquí amb nosaltres l'Ivan Conde, que ara el tenim aquí als estudis, aprofitem i el saludem, que ens explica una miqueta com estan els resultats i quina seria la carambola a falta d'aquest gol que li donés la victòria.
0: Perdona, perquè
1: Tarlenca.
0: Hi ha una acció perillosa del Camp Juliu que està intentant fer mal al contracop, la central, segon pal, entra, perquè estava completament sol un jugador del Camp Juliu, pràcticament a boca de canó, i l'ha acabat enviant fora. A veure si és veritat que la providència està del costat de la Tarlenca i aquesta acció pot servir per donar embranzida, per donar empenta i que l'equip pugui fer de la remuntada. Tot teu, Kevin, perdona.
1: No et preocupis, Nil, saludem ja l'Ivan Conde, que ens comenta una miqueta com estan els marcadors, el que ell sap i quines són les possibilitats ara mateix si arriba aquest gol que li doni la victòria al Tarlenca. Què tal, Ivan?
2: Bona tarda, Kevin, de nou. Estem pendents de la resta de resultats. Acaba d'empatar el Sant Boià, empat a 3, ho estan explicant els companys i amics de Sant Boià en joc, i estem pendents també de conèixer les darreres actualitzacions del partit del Tàrrega davant l'Escó. Recordem que sí que un triple empat entre Tàrrega, Sant Boià i Tarlenca, 33 punts, sí que donaria la permanència a la Tarlenca. És una de les combinacions que donaria aquesta possibilitat, però recordem que en tots aquests empats els únics que beneficien a la Tarlenca són aquells en què estigui el Sant Boià. O sigui que, de fet, l'empat del Sant Boià ara mateix seria gairebé el millor resultat pels interessos de la Tarlenca.
1: Clar, perquè el Tàrrega, l'últim que sabem és que va guanyant, és a dir, amb aquest empat li interessa a la Tarlenca que el Sant Boià estigui empatant, perquè amb un empat del Tàrrega i amb un Joventut 25 de setembre puntuant, si la Tarlenca aconsegués guanyar, doncs mantindria la categoria.
2: Sí, seria així, i per tant, doncs, pendents a veure de si els resultats van anar ni remant a favor.
1: Doncs gràcies, Ivan,
0: perquè...
1: no sé si l'has escoltat, Nil.
0: Sí, tot clar, espero que hagi quedat clar també per l'audiència, però és que tenim una falta perillosíssima per la Tarlenca, que Chechi Preciado està a punt d'executar. Són uns 19 metres,
1: i és molt
0: lleugerament
1: bo,
0: escurada a l'esquerra, i és perfecta. Chechi, la rematada, la treu el porter, però ha estat molt i molt a prop. Aquesta pilota de colar-se per l'escaire, continua viva la pilota, era Edgar Gómez que provava de fer una passada, l'acaba traient, però la defensa del Camp Juliu. Doncs ha estat a punt Preciado d'enviar aquesta pilota a l'escaire de Luis Cayetano, i ara buscava un altre cop enviar Joan Ruiz Juanito aquest enviament a l'interior de l'àrea, però se l'acaba quedant Luis Cayetano. Pilota amunt pel Camp Juliu, minut 41 de la segona meitat, continua l'empat a 2 a l'Electrònic, se li acaba el temps a la Tarlenca. Ara compta aquesta pilota a línia de fons, posa la centrada, la refusa, la repel·leix, la defensa pota blava i acabarà sortint fora. Servei de banda des del costat esquerre, favorable a l'equip de Xesco. Doncs acabant-se el temps, a poc van passant els minuts i la Tarlenca ha d'espavilar, ha d'esperonar una mica els seus ànims per abatre d'una vegada per totes el porter recent ingressat a sobre la gespa. i culminar una remuntada que com a mínim donaria esperances per la salvació. Tornarà a servir aquesta pilota a la Tarlenca des de la línia de banda. Va avançant metres a poc a poc com si fos un partit de futbol americà. Ara però la refusava la defensa del Camp Joliu i apareix Joan Ruiz per recuperar-la. Juanito, la passada que pot ser bona per Ismael Cabello. Cabello, Cabello, Cabello, Cabello, fora! Fora, Cabello, la treu! La treu Luis Cayetano, que fa una autèntica parada, una aturada de manual, i l'envia a córner. Quina aturada de Luis Cayetano, perquè l'acció d'Ismael Cabello era molt bona. Tirava una desmarcada en diagonal que Joan Ruiz, Juanito, sabia llegir a la perfecció, i la rematada que ha acabat sortint ara serà córner per la Tarlenca. La rematada punt de veure porteria. La Tarlenca que està arribant, que està avisant, però li està faltant aquest puntet de fortuna. Últims minuts frenètics dels que ens esperen sobre la gespa del Camp Joliu, quan queden, res, 2 minuts perquè es compleixi el temps reglamentari.
1: Vinga, vinga, Nila, per l'èpica.
0: Doncs a veure si ens regala la Tarlenca un moment èpic i memorable que explicar d'aquesta salvació. No depèn evidentment dels homes de Xesco Rivas, però com a mínim haurien de fer els deures. Pilota de Joan Altés, que envia una pilota amunt. Pilota damunt del porter. No l'aconsegueix descarregar ningú. Fa la defensa del Camp Joliu. Empentes i rodolons, però se l'acaba quedant Ismael Cabello, que provava una obertura a la dreta cap a Joan Ruiz. Continua Juanito. Juanito obrint-la cap a Chechi Preciado, aquest que posa la centrada des del sector dret. No pot rematar ningú. Ai, era molt bona aquesta centrada. Hi havia un parell de futbolistes de la Tarlenca amb la canya preparada, però no han pogut arribar per qüestió de mil·límetres. Se la queda el Camp Joliu, al mig del camp. Ara compta perquè hi ha molts espais i pot ser perillosa. El intent de contracop del Camp Joliu, la rematada fora. Fora la rematada del Camp Joliu. Però clar, quan et vol casar en atac, la manta no ho pot cobrir tot. I si et tapes els peus, deixes el cap descobert. I si et tapes el cap, deixes els peus descoberts, no? I això és el que ja està passant ara a la Tarlenca, que volcada en atac està deixant molts espais al darrere. Jugarà, doncs, el conjunt Pota Blava des del darrere Sergio Herrero. Herrero amb Arnau Campos. Dorsal número 23 a la línia de mitjos. Continua avançant, busca una passada cap a Joan Ruiz. Ruiz a l'interior de l'àrea, el retall, la rematada! Es passeja! Es passeja la rematada de Joan Ruiz. Era molt perillosa, però no ha pogut agafar l'angle correcte per veure porteria. I ja, res, 30 segons, perquè es compleixi el temps reglamentari. I la Tarlenca, que no està podent aprofitar les seves oportunitats, però no se'ls hi pot retreure res perquè els nois estan competint fins al final. L'únic que se'ls hi podria treure encara és aquesta primera meitat on han sortit lleugerament adormits. Fa un altre canvi Xesco, treu a Edgar Gómez del camp, ingressa en el seu lloc Kilian. Doncs un altre canvi ofensiu, lateral per extrem. Ara és el mateix Kilian qui recupera aquesta pilota, treu una falta que serveix ràpidament cap a Àlex Martos. Martos, que supera la línia de mitjos, la cedeix cap a Chechi Preciado. Preciado enrere cap a Sergio Herrero. Herrero, que és l'últim home tancant, la obra a la dreta cap a Martos. Martos, que aprovarà un canvi de joc cap a Alfa, que ja ha pujat amunt a l'estil Araujo, a l'estil Alexanco. No ha pogut baixar-la, se la queda ningú perquè la refusa la defensa del Camp Joliu. Ara la pilota que refusava Joan Altés, no ha pogut trobar cap company i la tornarà a recuperar després que la escopís la defensa local. Pilota cap a Chechi al mig del camp. Chechi, que la baixa cap enrere, aquest amb Arnau Campos. Campos, que l'obre cap a Sergio Herrero. Ui, Herrero, que aquest control no ha estat del tot bo, es podia posar en un problema, però acaba arribant i envia una pilotada amunt. Veurem si la pot recollir algun jugador de la Tarlenca. No serà el cas, perquè se la queda una marabunda de samarretes vermelles, la recupera un altre cop, però el conjunt de Xesco Rivas. Continua atacant per aquest sector dret del camp, posa la centrada Juanito, no arriba ningú, es passeja, la treu la defensa local. Ara activat en la pressió Kilian, se la dona a Chechi Preciado i la pilota ja és per la Tarlenca. Iverson Guante intentant encarar pel sector esquerre, aquell a l'interior de l'àrea, l'àrbitre deia que no hi havia res. Compte l'intent de contracop del Camp Joliu, que té espais per davant. Continua corrent el Camp Joliu, continua corrent, ara és Alvin per la dreta. Intenta replegar-se a la Tarlenca com pot, la centrada al segon pal, no hi ha ningú, és Omar que prova la rematada i la treu Alex Martos per partida doble, espectacular. Espectacular, Martos, que ha fet un retorn defensiu espectacular i la treia sota la línia per partida doble per evitar el gol d'Omar. Realment era un gol cantat quan hem arribat el temps reglamentari que s'ha complert. Ha dit l'àrbitre, per cert, que afegia un altre per la pèrdua de temps de del Camp Joliu. Àlex Martos la recupera, posa una pilota per Joan Ruiz, aquest amunt cap a Ismael Cabello. Cabello que la descarrega fent de boia, la obra cap a l'extrem de la Terlenca. Ara posava però la cama a Kotoku i la recupera el Camp Joliu. Oriol Marín fent de boia, la descarrega cap a un company, és Antolínez, el capità del conjunt del Penedès. Ara està molt bé Arnau Campos per posar la cama i recuperar la possessió. Kilian Rodríguez, sector esquerre del camp, ha travessat ja la medular, combina amb Iverson Guante, aquest se la retorna, posa la centrada a Kilian buscant algun rematador, no hi ha ningú a l'interior de l'àrea del Camp Joliu i l'aconsegueix baixar la defensa local, que la refusa, recuperarà però la possessió al conjunt pota blava. Servirà l'esfèric Martos en camp propi, jugant-la amb Sergio Herrero, Herrero amb Martos i aquest amb Chechi Preciado al mig del camp dins del cercle central. La decideix obrir per Kilian, aquest posant una centrada buscant el cap d'Alfa, l'aconsegueix descarregar Alfa, veurem si pot rematar, posava la cama però un defensa i no ha pogut connectar amb la pilota Alfa. Ara bona acció de Kilian Rodríguez per recuperar aquesta pilota, la juga amb Iverson Guante que posa una passada cap a Joan Ruiz, aixeca però el bàndaro l'àrbitre, estaven fora de joc l'extrem del Prat, estava Juanito avançat i per tant l'acció no val. Doncs el Camp Joliu que s'ho pren amb calma per servir aquesta pilota, ja podria l'àrbitre esperonar-los una miqueta més.
1: Vinga va, home, que no es juguen res.
0: Demana als seus homes que pugin. Sí, la veritat és que l'actitud en general avui del Camp Joliu, tenint en compte que no es juguen res, deixa bastant que desitja. Aquesta pilota que pot ser perillosa, la rep Omar dins de l'àrea, al sector esquerre, encarant a Sergio Herrero. Herrero que posa la cama i el gol. Doncs el gol. Doncs el gol del Camp Joliu. I ara sí que sí, senyores i senyors, la Terlenca, que oficialment podem dir és equip de segona catalana. Gran acció individual d'Omar, que està molt i molt sol. S'ha emparellat amb Sergio Herrero, li ha fet una bicicleta i la pilota que ha anat realment molt ben executada dels peus d'Omar i s'ha colat per l'escaire de Jonatès, que no ha pogut fer pràcticament res per evitar el tercer gol del Camp Joliu. Doncs temps reglamentari ja, al final del temps reglamentari, ens trobem en el temps afegit i la Terlenca que s'acomiada a la seva primera experiència, primera catalana, caient per 3-2 al camp del Camp Joliu, valgui la redundància. Doncs cares de frustració, cares llargues entre els membres de la Terlenca perquè ho havien tingut molt i molt a prop i quan se t'escapa d'aquesta manera fa mal, fa molt de mal. Serveix ja la pilota a la Terlenca, Chechi Preciado. Preciado amb Kilian. Kilian intentant posar una pilota a l'àrea, la descarrega Ismael Cabello. Cabello jugant-la amb un company. Ara sí que diu l'àrbitre que no hi ha temps per més. Doncs s'acaba el partit, s'acaba la temporada i la notícia és que la Terlenca serà l'any vinent equip de segona catalana. Jugadors a terra, cares de frustració, cares de tristesa, cares llargues, perquè realment s'han buidat, ho han donat tot per intentar igualar el resultat, però el futbol a vegades és així, és cruel, és dolorós i l'únic que podem dir és que estic segur que veient l'ullal que ha ensenyat el conjunt de Xesco Ribas en el segon temps, aquesta experiència els farà més forts i no tinc cap mena de dubte que tornaran més aviat que tard a primera catalana, perquè realment la primera volta que van fer va ser d'ensomni, van demostrar que era un equip més que competent per estar a la setena categoria del futbol estatal. Les coses no van sortir com esperaven en la segona meitat de temporada, però avui l'equip ha demostrat que és competitiu, que té capacitat, que té urpa, que té ganes. Sí, com sigui, derrota per 3-2. Recordem que era requisit indispensable que la Terlenca guanyés el seu partit per mantenir viva l'esperança de salvar la categoria. No ho ha pogut fer, no ha pogut reaccionar, no ha pogut aixecar aquest 2-0 en contra amb el qual perdia a la mitja part, i els jugadors de la Terlenca que aplaudeixen els aficionats que s'han desplaçat avui fins a l'Arbós, fins a Camp Joliu, però vaja, les cares realment són de tristesa i de pena. També, a més, molts dels jugadors o dels aficionats que s'han desplaçat avui fins aquí són de l'amateur B de la Terlenca, que malgrat haver aconseguit l'ascens a segona catalana no el podrà cristal·litzar perquè no poden competir els dos equips a la mateixa categoria. Per tant, una llàstima també per aquests futbolistes de l'amateur B que han fet un gran esforç aquest any i no el podran veure recompensat disputant la categoria que en principi els hi pertocaria. Doncs, Kevin, intentaré ara copsar reaccions tant de jugadors com de Xesco Ribas, però vaja, la notícia a hores d'ara és això, que la Terlenca és equip de segona catalana després de caure 3-2 al camp del Camp Joliu.
1: Doncs gràcies, Nil, ja ens faràs arribar aquestes declaracions, les trobareu al Twitter del Prat Esports i també al web del Prat Ràdio. Gràcies, com sempre, per la temporada, a veure si et pots passar també en aquests dies de play-off, tant de l'AE Prat com del Club Bàsquet Prat, i t'acomiadem bé aquesta temporada, però moltíssimes gràcies per la feina i ens escoltem en la propera. Una abraçada.
0: Una abraçada i gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Doncs acomiadem ja el Nil Piera, que ens ha explicat aquesta derrota del Prat al camp del Camp Juli, una derrota d'una Terlenca que ho ha intentat fins al final, ha lluitat fins al final, però no ha aconseguit aquesta victòria que els permetés somiar amb la permanència. Una llàstima, molts ànims a tots els aficionats de la Terlenca, i des de, a títol personal i des del Prat Esports, estem segur de que tornareu, de que segur que aquesta primera experiència a Primera Catalana ha estat positiva tot i el descens, i que això reforçarà a l'equip, que estic segur que ho tornarà a fer. Ivan, doncs al final no ha pogut ser.
2: Sí, no ha pogut ser, no, una llàstima, perquè com a mínim ha buscat i ha apurat les seves opcions fins al final. Qui es salva és el Sant Boià, acaba de confirmar-se al final, gol d'Albert Vázquez a l'afegit, 3-4, finalment el Sant Boià, i per tant serà el Sant Boià qui es salva. Hi haurà derbi també de Sant Boi l'any vinent entre Sant Boià i Ciutat Cooperativa, que ha descendit fa un parell d'hores de Lliga Elite a Primera Catalana. Una abraçada a tota la família de la Terlenca, que era un any molt il·lusionant, però bueno, això també ho té el futbol, i si hi ha un equip que els darrers anys ha sabut no caure's i provar una vegada i una altra i una altra, ha sigut la Terlenca. Per tant, doncs, igual que l'ascens de Primera Catalana va costar uns quants play-offs, tant de bo puguin tornar per la via més ràpida possible l'any vinent mateix.
1: Doncs sí, esperem que sí. Acomiadem ja a l'Ivan, gràcies per passar-te una estoneta més aquí amb nosaltres per l'estudi, ens escoltem la setmana vinent, ja confirmarem horaris d'aquest play-off de l'Associació Esportiva Prat.
2: Sí, es parla, però bueno, això ja són primeres converses informals, no vull donar-te males notícies, potser és diumenge tarda, diuen, però s'ha d'acabar de parlar. El que sí que en principi el que dèiem també té números, que el partit de tornada sigui dissabte en horari de l'enjoc, però recordem, sigui com sigui, anar de Santa Margàlida a Montbui aquest cap de setmana, el proper la tornada al municipal Sagnier.
1: Que no el posin diumenge a la tarda, si us plau.
2: A veure, fem trucades. Que vagi molt bé.
1: A veure si hi ha sort. Adeu, Ivan. Adeu. Acomiadem ja al Ivan Conde d'aquí des de l'estudi, i nosaltres, doncs, que arriba ja el moment d'acomiadar aquest Prat Esports Directe.

Tarda moguda on hem viscut la derrota de l'Associació Esportiva Prat, que tot i aquesta derrota doncs, es classifica per al play-off, s'enfrontarà al Sant Mauro, ho viurem aquí en directe la setmana vinent, i molt tristament aquesta derrota de la Terlenca, que no ha pogut aconseguir la permanència a la primera catalana. Com deia l'Ivan, una abraçada ben forta a tota la família de la Terlenca, des del Prat Esports, des de l'equip que fem possible el Prat Esports, i seguríssims de que tornareu avui. Una abraçada ben gran també a la Valèria Incapié, que no ha pogut estar amb nosaltres. També una abraçada a l'Hugo, que ha vingut a donar-nos un cop de mà amb els resultats, i al Nil per fer possible també aquesta retransmissió de la Terlenca, i com sempre a l'Ivan i al Manolo. És un goix increïble tot l'equip de professionals boníssims i superdedicats que tenim aquí al Prat Esports Directe. Esperem que hagueu gaudit de la tarda, que hagueu gaudit amb nosaltres de l'esport pretenc, i com dèiem, tornem la setmana vinent, i totes les declaracions, reaccions, tant de la Terlenca com de l'Associació Esportiva Prat, les declaracions dels entrenadors, les trobareu de seguida al web del Prat Ràdio i al nostre compte a la xarxa social X. Que tingueu una bona resta de cap de setmana. Bye, bye.

0: pels pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament també el sindicat de mestres USTEC ha reclamat als dos partits que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I tot i aquestes reclames, l'acord de pressupostos entre Esquerra, Comuns i el PSC encara no està tancat del tot. Precisament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions avancen positivament amb Esquerra. Paneque ha destacat que la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actualitat centralitat de Rodalies, podria desencallar aquestes negociacions. I anem en plana local, ja que després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Avui s'ha fet l'acte inaugural amb recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi. Ens informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
1: Una cinquantena de persones han omplert avui dissabte el campanar de l'església de Sant Feliu de Codines en la inauguració de la seva recuperació i obertura al públic. L'espai, que feia anys que estava en desús, es podrà començar a visitar després d'una actuació impulsada pel Museu del Rellotge, amb l'objectiu de recuperar aquest element patrimonial del municipi. A més, la intervenció també ha servit per posar en valor el vincle arquitectònic del campanar amb l'univers de Gaudí, ja que l'obra va ser projectada per Puig Boada, deixeble directe de l'arquitecte modernista. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, ha destacat la importància de recuperar aquest espai històric.
2: Aquí hem fet això perquè la gent, ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol pujar més amunt amb aquesta tela, doncs és com si pugés perquè les explicacions hi són.
1: A l'acte també hi han assistit l'arquitecte tècnic i el cap d'obra de la Sagrada Família, que han contextualitzat tècnicament el projecte i han remarcat especialment la influència gaudiniana de l'escala helicoidal del campanar.
0: I des de les 7 juguen la final de la Copa de la Reina, el Barça i l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars. Avui, ben pendents de la final de la Copa de la Reina de Futbol.
1: Sí, el Barça juga a partir de les 9 del vespre a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. La final, les de Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera Copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Matalasseres. Després de la Lliga Femenina i la Supercopa, aquest podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
0: I una altra Copa de la Reina d'hoquei patins, on el Vila-sana intentarà defensar el títol.
1: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final probablement contra el Gijón, que està guanyant en aquests moments davant del Benvibre per un contundent 4-0. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
0: I a la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo s'han disputat o s'estan disputant les tornades dels quarts de final.
1: I ja tenim el Sant Andreu classificat per la final, la 4, que es jugarà el 10 i 12 de juny a Malta, on intentarà revalidar el títol. Ha superat el Buliagmeni. El Sabadell necessitava remuntada davant l'Olympiacos. No ha estat possible i queda fora de la final a 4. Ara a les 8 disputa el seu partit. El Mataró juga contra el 6 a Roma. Havia guanyat a l'anada per 13-9.
0: I pel que fa al futbol, jornada unificada a la Primera Federació Masculina.
1: Europa i Sabadell lluiten per ser el play-off descent, fins i tot el Sabadell per mirar de situar-se primer i aconseguir l'ascens a la segona, i el Nàstic se la juga i podria fins i tot perdre avui la categoria. A les 9, Nàstic Europa i Sabadell Antequera.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan disputant ara mateix, o repassar també 11s en alguns partits importants que tindrem en el decurs d'aquest programa avui dissabte 16 de maig de 2026, per exemple, com dèiem, aquesta gran final de la Copa de la Reina a Gran Canària, Barça Atlètic de Madrid a partir de les 9 i ja amb 11 del conjunt blaugrana.
1: Sí, aquest serà l'11 de Pere Romeu, Catacolla a la porteria, Mapi León, Salma Parayuelo, Pina, Alexia, Patri, Payor, Vicky, Ona Batlle, Aix i Brooks.
0: Doncs aquest serà l'11 del Barça per aquesta gran final davant de l'Atlètic de Madrid de la Copa de la Reina a partir de les 9, i autèntica final també a les 9 a la Primera Federació Masculina per a dos dels equips catalans, de fet per als tres, però en un dels duels s'enfronten. Quin partit, Nàstic i Europa. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
2: Bona tarda. S'acaben d'obrir les portes del nou estadi Costa Daurada per viure aquesta 37a jornada, penúltima de Lliga, amb aquest derbi català aquí a la ciutat de Tarragona. El Nàstic es juga la vida. Si no guanya, pot convertir-se avui mateix en equip de segona federació, situació que contrasta amb els interessos d'una Europa que busca jugar al play-off descens. Ja sabem, l'11 del Nàstic de Tarragona l'ha escollit per Pablo Alfaro, encara no ha ensenyat les seves cartes. Adai Benítez, per part del Nàstic de Tarragona, formarà amb Dani Rebollo sota pals, la defensa de 4 que situa Sergio Camus a lateral dret i Ander Zoilo a lateral esquerra, amb Enrique Pujol i Mangel Aleix a la defensa, el capità Òscar Sanz i Marc Montalvo mig del camp, per davant la línia de 3 mitja puntes formada per Kylian Abdalà, el francès torna a l'11 inicial, l'acompanyen Jaume Jardí i Àlex Jiménez, Marcos Baselga, la referència ofensiva per aquest partit que ha de començar a partir de les 9 del vespre amb arbitratge d'un segovià que mai ha xiulat a cap dels dos equips, Néstor Olgueras, i amb 600 entrades que s'han cedit als aficionats del Club Esportiu Europa, ja veurem quina és la resposta de l'afició del Nàstic de Tarragona per viure, com dèieu, aquesta gran final del penúltim partit de Lliga a la Primera Federació.
0: Aquest serà l'11 de la Nàstic. De moment, Adai Benítez, que encara no ha fet públic a l'11 de l'Europa en aquest partidàs. A les 9 també recordem Sabadell Antequera en aquesta Primera Federació Masculina, on el Sabadell podria recuperar lideratge tenint en compte que l'Eldense líder, que té un punt més, i l'Atlético Madrileño, que té un punt menys i és tercer, s'enfronten entre ells. Per tant, tot el que no sigui una victòria de l'Eldense combinada amb una victòria arlequinada en el comiat a la nova Creu Alta, que per cert estarà absolutament plena, podria implicar que el Sabadell recuperi el líder. lideratge i depengui de si mateix en l'última jornada. Moltes emocions les que viurem a la primera federació masculina i també les que estem vivint en hoquei patins a l'hoquei lliga masculina. Quarts de final, primer partit al millor de 3 i ara a aquesta hora tenim un partit en joc.
1: El duel entre el Calafell i el Reus i de moment sorpresa perquè el Reus està dominant per 0-3. Queden 6 minuts perquè finalitzi la primera part i aquest marcador encarrila doncs una possible victòria del Reus. Encara queda molet tota la segona part, però d'acabar així saltaria la sorpresa perquè recordem el segon partit seria a Reus i és el millor de 3 a aquesta eliminatòria dels quarts de final.
0: Déu-n'hi-do, contundent l'inici del Reus a la pista del Calafell. A la Champions femenina, quarts de final tornada. Ja tenim el Sant Andreu a la final a 4, defensarà el títol. Després, ara ho comentarem amb més detall, d'un partit molt emocionat a la piscina del Buliac Meni. El Sabadell n'ha quedat fora i a aquesta hora busquem que el Mataró sigui el segon equip català en aquesta final a 4. Juga Roma, Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Doncs de moment sembla a hores d'ara que hi haurà un segon equip català aquesta final a 4 de la Champions League que s'ha disputat el proper mes de juny a Malta, i és que pocs minuts, de fet, 50 segons per acabar el primer quart, l'assolim centre, atenció, Mataró està guanyant per 0-2. El primer gol l'ha marcat Clara Espart i el segon ha estat marcat també per Caral Bertran. Suposa aquest 0-2, amb la qual cosa, si tenim en compte el resultat del partit d'anada jugat a Mataró, en aquest moment l'equip de Dani Ballat tindria 6 gols de marge al seu favor en aquesta eliminatòria. Per tant, doncs, a punt d'acabar el primer quart, 6 Roma 0, assolint centre, natació Mataró 2.
0: Doncs van bé les coses pel Mataró. A veure si aconseguim que el conjunt mataroní també es classifiqui per aquesta final a 4 de la Champions femenina, on, com dèiem, tindrem el Sant Andreu, que defensa el títol. Finalment, el Sabadell no ha pogut passar. I a l'Eurocup femenina, semifinals tornada. Ja tenim un equip català al Catalunya a la final. S'ha classificat aquesta tarda i ara ho busca el Barceloneta.
1: I, de moment, les coses semblava que anaven una mica bé, perquè recordem, a l'anada 12-12, per tant empat en piscina contrària. El Barceloneta necessitarà aquesta victòria, estava dominant però acaba just d'empatar a la Trieste, ara mateix 3-3 al marcador, el partit es troba al primer quart.
0: Doncs així estan les coses, i en bàsquet estarem ben pendents en el decurs d'aquest programa de 3 partits que encara no comencen. A la Lliga CB, a la 32a jornada, al Manresa ja salvat, rep el Saragossa. La tercera FEB eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic a partir d'un quart de 9 entre Vic i Mollet, ens n'informarà des de Ràdio Vic en Pep Portet. I a la fase d'ascens, a Lliga Femenina Challenge, segona eliminatòria, partit d'anada a 2:15 entre el Lleó i el GEC.

0: Vinga, són les 8 i gairebé 12 minuts del vespre. Com cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, som els de la Joc, amb el bo i millor de l'esport català. Ens encanta quan arriba aquesta època de l'any, perquè hi ha moltíssimes coses en joc, moltíssims títols, ascensos, descensos, tota l'emoció de l'esport català doncs a través de la teva ràdio local. Avui comencem amb hoquei patins i amb la Copa de la Reina, aquestes semifinals que jugaven avui el Vila-sana, que avui s'ha tret una mica, podríem dir, aquella espineta de partits recents o els últims anys davant del Fraga.
1: Sí, perquè el Fraga, recordem, havia estat la gran bèstia negra del Vila-sana aquesta temporada. De 6 derrotes del Vila-sana en totes les competicions, doncs el Fraga l'havia guanyat en 4 d'aquests partits, és a dir, de 4 de les derrotes eren davant del Fraga, i l'última precisament divendres passat a la semifinal de la Champions, de la final 4. Avui el Vila-sana s'ha acabat emportant la victòria, per tant acaba accedint a la final després de guanyar 0-2 amb gols de Luchi i Agudo i també de Jimé Gómez. Del Vila-sana es planta a la final després de superar el Fraga. Repassem com havia anat els partits previs. Als quarts de final, el Benvibre havia superat el Vigues 4-2 i el Telecable 4-0 davant del Palau. Aquests eren els partits d'ahir, deixaven els dos catalans fora. Els partits de dijous, el Fraga havia guanyat 2-1 al Cerdanyola i el Vila-sana 2-1 al Manlleu en l'últim, amb l'única partit de quarts amb doble presència d'equips catalans. El Vila-sana ja és a la final, espera rival, que probablement serà el Gijón, perquè està guanyant amb contundència davant del Benvibre per 5-0.
0: Doncs s'haurà d'enfrontar segurament, pràcticament segur, demà a partir de la 1 de la tarda, de la 1 de migdia de la tarda, a l'equip anfitrió, a Gijón, però el Vila-sana avui s'ha desfet de tot un Fraga per 0-2, una victòria que ha deixat molta satisfacció al vestidor del Vila-sana. Així ens ho deia ara fa una estoneta una de les seves jugadores claus, que ara fa uns dies també anunciava la seva retirada, Maria Porta.
2: Bé, l'accés a la final ha estat dur, sabíem que seria un partit difícil, ens costaria moltíssim, però bueno, amb moltíssima il·lusió, treball i sacrifici hem arribat, hem pogut superar-les i ja pensant en demà, que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara. Sí.

0: que trio comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Vinga, 8 i 14 minuts, continuem a l'enjoc. Hem obert el programa amb la Copa de la Reina d'Hockey Patins, però estàvem molt pendents també de les competicions europees de waterpolo, competicions europees femenines, on tenim ja una mica de tot. Comencem per la Champions, quarts de final tornada. Ja tenim un equip català de final a 4, un altre d'eliminat i un altre que ho prova. Anem cap a l'equip que està jugant ara mateix, al Mataró, a la piscina de la Roma. De moment anaven bé les coses. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Sí, dic que l'equip italià ha marcat un gol a 13 segons del final del primer període, gol de Maxine Schaap, amb qual cosa el marcador ara reflecteix un resultat de 1-2 a favor de la Solim Centre Natació Mataró. Ha començat ja el segon període amb una exclusió de la jugadora italiana Sara Carossi. Dic que hi ha hagut dos llançaments de penal que no s'han transformat, eh? Un per cada equip, un penal comès per Hauschild, que Hearn, l'australiana Hearn, no ha transformat, i un penal de Chiappini, la jugadora del CIS Roma, que la nord-americana Jules Rumer, jugadora de la Solim, no ha pogut transformar. Per tant, doncs, ja en el segon període d'aquest partit, CIS Roma, una Solim, Centre Natació Mataró 2.
3: Doncs de moment a victòria de la Mataró, que ja havia guanyat de 4 gols al partit d'anada. De moment marge de 5 gols per a les mataronines. Abans, aquesta tarda, ja havien jugat Sant Andreu i Sabadell.
5: Sí, el Sant Andreu ha acabat aconseguint classificar-se per la final a 4, on intentarà doncs defensar el títol de la Lliga de Campions aconseguit la temporada passada. Ho tenia complicat perquè venia amb un empat a 11 del partit d'anada i a més jugava a la piscina del Buglianmeni en grec, però ha guanyat d'un únic gol de diferència, 14-15, i per tant es planta doncs en aquesta final a 4, que serà el 10 de juny, les semifinals a Malta, i el 12 de juny la final. El Sabadell ja venia amb una mala renda, havia perdut de 5 gols de diferència al partit d'anada, 12-17, li tocava remuntar la piscina ni més ni menys que de l'Olympiacos i no ha estat possible, ha acabat perdent per 10-8 i per tant el Sabadell que no podrà ser doncs en aquesta final a 4. Ja tenim 3 equips classificats, el Sant Andreu, com dèiem, l'Olympiacos i el Telecom hongarès.
3: Doncs el Sant Andreu continuarà defensant el títol d'una manera èpica, perquè ha començat perdent el partit amb desavantatges, en aquest cas de 2-3 gols, ha acabat aixecant-ho, ha forçat els penals, i els penals, una gran Martina Tarré, doncs ha estat clau en aquesta victòria que ens comentava aquesta tarda, ben cofoi, ben content, el seu entrenador, Javi Aznar.
6: Una victòria treballadíssima, molt patida, crec que hem fet un partit en què s'ha complicat molt d'inici, amb moltes faltes en contra, amb un arbitratge que ens ha castigat molt, però que hem aguantat, hem resistit com hem pogut i hem arribat al tram final, que se'ns ha complicat també molt, amb dos gols en contra i un penal en contra, i a partir d'aquí hem fallat el penal i l'equip ha tirat de coratge i hem pogut arribar als penals amb l'empat a 11. I després, doncs, bueno, es notava que això ens ho emportaríem, perquè l'equip estava que s'ho creia molt, i crec que la tanda de penals, doncs, la Martina extraordinària, com sempre, i l'equip també extraordinari, perquè no ha baixat els braços i ho han tret.
3: Doncs ho han tret, així ens ho deia Javi Aznar aquesta tarda, el Sant Andreu, que continuarà defensant aquest títol de Champions. No ho podrà fer el Sabadell, que ha caigut davant l'Olympiacos. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
7: Com era d'esperar, l'Astral Punt Natació Sabadell s'ha acomiadat de la Champions femenina de waterpolo d'enguany. A més, ho ha fet amb derrota novament davant l'Olympiacos per 10-8 al Pireu. L'equip de David Palma arrossegava els 5 gols de desavantatge del partit d'anada a Canllong i la veritat és que no ha estat ni a prop de fer un ensurt a les gregues. Un partit que ha començat amb igualtat en el marcador, però aleshores les locals han encadenat un parcial de 5-0 que ha fet que es disparessin en el marcador amb el 6-1. En algun moment en concret, l'Astral Punt ha pogut arribar a maquillar les diferències, ha pogut situar-se a només un gol en el marcador, però finalment el triomf ha estat de les gregues per aquest 10-8 que esmentàvem, a més en una eliminatòria en què el club no ha pogut comptar en aquest partit de tornada amb les lesionades Natasha Rybanska ni tampoc Judith Forca. Per tant, es queda sense bitllet l'Astralpool per la Final Four de Malta en aquesta edició de la Champions, molt marcada per les baixes que ha patit el tècnic David Palma, i l'últim objectiu de la temporada serà la divisió d'honor, el play-off, que arrencarà amb el factor piscina en contra més a la semifinal davant el Mataró.
3: 8 i 19 i més waterpolo europeu, Eurocup femenina, semifinals tornada. Ara mateix tenim en joc el Barceloneta.
5: Sí, tenim en joc el Barceloneta. S'està enfrontant al Trieste en aquesta tornada. A l'anada havien empatat a 12 i ara mateix un únic gol diferencia aquest partit. De moment està guanyant la Barceloneta per 4-5 davant del Trieste a la piscina del conjunt italià. Per tant, aquest gol ara mateix doncs donaria la classificació per la final al Barceloneta i hauria una final catalana.
3: Sí, perquè abans el Catalunya ha aconseguit una proesa, eh?
5: Sí, el Catalunya ha acabat emportant-se la victòria per un contundent 4-11 a la piscina d'Almana de Budapest. Recordem que el partit d'anada havia acabat molt ajustat amb un 13-13 i al Catalunya doncs li tocava reaccionar en una piscina llunyana. En aquesta de Budapest doncs ha acabat guanyant amb contundència 4-11. És la primera final europea de la història del Catalunya.
3: Doncs vinga, anem cap a Hongria a felicitar el seu tècnic, el Javi Belmonte. Javi, com estàs? Bona tarda.
0: Hola, bona tarda, moltes gràcies. Pues, molt content, hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final, sobre hem fet un partidarro, així que contentíssims tots.
3: Clar, no hem pogut seguir en directe, però clar, 4-11, ens hem quedat doncs, gratament sorpresos. Quin tros de partit heu fet per aconseguir un resultat com aquest, no?
0: Sí, la veritat és que teníem molt clar que havíem de millorar al nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat que sigui gairebé la perfecció.
3: Sí, precisament et llegia aquesta setmana, no?, a l'Independent de Gràcia, que deies precisament això, que la clau havia de ser millorar defensivament, i clar, 4 gols encaixats en un partit com aquest demostren que heu fet la feina que volíeu, no?
0: Sí, sens dubte. La veritat és que tot l'equip a nivell defensiu ha estat molt actiu, molt encert també, i després, doncs, pues, la nostra portera Laura Arts pues, ha fet un partit tremendo que ha deixat la porteria a 4 gols.
3: Què significa pel Catalunya aquesta primera final europea de la història?
0: Sí, a nivell femení sí, a nivell masculí ja van jugar unes quantes finals en la dècada dels 90, però sí, molt... Pues, la veritat és que estem tots molt contents, la veritat. Al final és una fita històrica, és una final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina. I supercontents, la veritat. Teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat, ja no pel resultat, sinó amb el joc, pues, la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i forces de seguir.
3: Ja, suposo que és un reforç moral brutal i en certa manera també una esperança de cara al futur del Cata, no? Dir, hosti, aquí tenim equip que potser ens pot donar moltes alegries.
0: Sí, ojalà seguim molts anys junts, tots plegats.
3: Molt bé, escolta, amb aquesta final, si pot ser que sigui amb el Barceloneta, no? Millor una final catalana.
0: Bueno, al final, les finals no has d'escollir rival, però sí que és veritat que si és el Barceloneta, pues, el desplaçament serà bastant més proper.
3: Molt bé, doncs escolta'm, Javi, moltíssimes felicitats per aquesta final i res, a gaudir aquesta final, llegia per aquí 27 de maig i 3 de juny, anada i tornada.
0: Correcte, sí, entre setmana, en dimecres.
3: Doncs us seguirem de ben a prop. Javi Belmonte, moltíssimes felicitats, a gaudir-ho.
0: Moltes gràcies.
3: Vuit i 23 minuts, alegries les que ens ha donat el waterpolo pel Sant Andreu, pel Catalunya, veurem si pel Barceloneta, que està jugant ara mateix, i també pel Mataró. En futbol volem una altra alegria, la Copa de la Reina, que el Barça disputa la gran final a Gran Canària poc més de mitjoreta.
5: Sí, començarà a partir de les 9 del vespre aquesta final davant l'Atlètic de Madrid. El Barça, com deies, juga a Gran Canària, vol aconseguir la tercera Copa de la Reina consecutiva, la dotzena de la seva història, i a més sumar un nou el títol en aquesta temporada, ja fent el triplet, perquè té la Lliga Femenina, la Supercopa, i doncs ara hi vol unir-hi aquesta Copa de la Reina. I recordem que el proper dissabte doncs, té la final de la Champions a Oslo davant de l'Olímpic de Lió.
3: Doncs una final que començarà a partir de les 9 i que analitza d'aquesta manera el tècnic blaugrana, Pere Romeu.
2: Si algú crec que hem fet bé i hem gestionat de la millor forma possible aquesta temporada és que jugui, seguim tenint una identitat, però un cop tenim baixes, que ja n'hem tingut en dies importants, en partits i en escenaris molt grans, hem ajustat petites coses en funció de la jugadora que jugava i crec que hem seguit tenint una identitat molt marcada i una idea molt clara de joc, així que demà, per molt que tinguem la baixa de la Laia i per molt que tinguem la baixa de la Caro, estic convençut que seguirem tenint un Barça super, super reconeixible. Si tu penses el que has fet anteriorment, surts al camp creient-te una superioritat que no t'has de creure, perquè per jugar bé, per fer el futbol que nosaltres fem, necessitem humilitat i necessitem confiança per fer les coses. Llavors, nosaltres demà sortarem com si no haguéssim guanyat anteriorment cap Copa de la Reina, i aquest és l'objectiu, i jo com a entrenador intento inculcar dia a dia que el treball en equip ens aproxima a la victòria.
3: Doncs a veure si arriba aquesta victòria, la 12a Copa de la Reina del Barça i la 3a de consecutiva. A la prèvia del partit també hem escoltat una de les jugadores més importants del vestidor blaugrana, la Marta Torrejón.
8: Com ja he dit, no? És una final, és partit únic. Tu jugues tot en aquests primers 90 minuts i tant elles volen, sortiran a tope, ho donaran tot, ja la Lliga està solucionada, la Supercopa ja ha passat, tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada, i nosaltres al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes, i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
3: Doncs a veure què és el que aconsegueix fer el Barça davant l'Atlètic de Madrid a partir de les 9. Recordem que Hansen i Alexandri són en baixa per lesió, i l'11 de Pere Romeu, el recordem?
5: Doncs sí, Cata Coll a la porteria, Mapi León, Salma Parelluelo, Clàudia Pina, Alexia, Patri, Payor, Vicky, Ona Valla, Aixa i Brooks.
3: Doncs aquest serà l'11 del Futbol Club Barcelona a partir de les 9 a Gran Canària davant l'Atlètic de Madrid en aquesta gran final de la Copa de la Reina. Per cert que avui, o a les últimes hores, hem sabut que dissabte vinent també hi haurà pantalla gegant a Plaça de les Glòries per la final de Champions, la gran final de Champions en 7 dies, el Barça que juga dos títols el pròxim dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. Vinga, ens aturem 3 minutets i parlem de més futbol. Hem de parlar de la primera divisió, del playoff d'ascens a primera federació, de la primera federació, del playoff d'ascens també en aquesta categoria, moltes coses aquí a l'Anjou.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: El manga de One Piece ha fet història. Amb la publicació del volum 114 al Japó, el còmic d'Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT, i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió amb actors reals amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat. I milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
4: En joc. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
5: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. És moment de parlar de la primera divisió de futbol, que demà viurà una apassionant jornada, la penúltima, amb moltes coses en joc per Girona i per Espanyol. Aquests són els partits de demà.
6: Sí, perquè els dos estan a la part baixa de la classificació amb 3 punts respecte al descens a l'Espanyol, amb un respecte al descens al Girona, i no li toca un desplaçament fàcil al Girona perquè a les 7 de la tarda visita l'Atlètic de Madrid, ni més ni menys. L'Espanyol a les 7 de la tarda, a la mateixa hora, visita el camp d'Osasuna, i el Barça més tard, a un quart de 10 del vespre, rebrà la visita del Betis.
5: Doncs a Girona i Espanyol que se la juguen, que demà, depèn de la combinació de resultats, podrien ser equips ja salvats, si la cosa es torça, doncs haurien de jugar-se-la a l'última jornada. Però la millor notícia és que tots dos depenen de si mateixos. El Girona, com ens deia l'Anna, això sí, amb una visita complicadíssima al camp de l'Atlètic de Madrid, un camp on voldran acomiadar a Griezmann, que demà juga el seu últim partit amb l'Atlètic de Madrid a casa seva. I un Girona amb un punt per sobre de la zona de descens que marquen Mallorca i Llevant. Ara mateix són els dos equips que acompanyaria l'Oviedo de camí a segona divisió. Mitchell, el tècnic del Girona, en la roda de premsa prèvia al partit que ha fet avui, és ben conscient que aquest partit s'ha de guanyar sí o sí.
7: No, és una final. És un partit molt important per nosaltres, de necessitat de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar. L'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més. Per mi, molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessitem els tres punts, i és un partit, una final, que hem de fer les coses de la millor manera. Sabem que de la nostra necessitat i que també és veritat que està en nostra mà.
5: Doncs el Girona, que depèn de si mateix, com també l'Espanyol, després d'aquesta esperadíssima victòria entre setmana davant l'Atlètic Club, la primera en 19 partits, que va provocar les llàgrimes de Manolo González i que deixa l'Espanyol 3 punts per sobre del descens, que, com diria, marquen Mallorca i Llevant, que precisament demà s'enfronten al camp de Llevant, a València. Per tant, un partit on mínim dels dos equips puntuarà. Un Espanyol que juga al camp de l'Osasuna, que està empatat a punts amb 42 punts tots dos. S'ha comentat a les últimes hores que els podria interessar un empat, com acostuma a passar en aquestes situacions, però Manolo González ho té clar. Ell només pensa en la victòria.
8: Bueno, que el fútbol tiene estas cosas siempre, que al final en fútbol las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida en el camino también para buscar historias. Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Y igual que el partido de la semana pasada o del miércoles es historia, ahora lo que le importa es este, no hay futuro. El partido de futuro es el de mañana, que es el de Osasuna. No hay más, sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos. La competición no te permite relajación, es lo que hay, esta competición es lo que es, y bueno, permite que el día siguiente recuperes bien. Ayer ya toca otra vez preparar el partido y hoy volver a prepararlo al máximo. Hay que llegar mañana con las pilas cargadas. El equipo moralmente llega bien porque la victoria te refuerza a nivel anímico, sobre todo. Pero sí que es verdad que nos refuerza a nivel anímico, a nivel de confianza cero. A nivel de confianza vamos a muerte para no dar ni un balón por perdido ni descuidar ningún detalle mañana.
5: Y demà, però en aquest cas a un quart...

0: prèvia, però, òbviament, amb un nom propi, com és el de Robert Lewandowski, que avui ha anunciat que marxa. Hansi Flick, evidentment, se n'han recordat i molt del davanter polonès.
1: I worked with Robert now four years together and we won.
2: He treballat amb en Robert 4 anys i hem guanyat 9 títols junts. Tots els títols que he guanyat han estat amb ell. Per mi és un privilegi haver treballat amb ell perquè és un professional. Cada dia fa tot el que ha de fer perquè el seu cos estigui al màxim nivell. És un model de comportament perfecte pels jugadors joves i és per això que encara està jugant a aquest nivell. Ara vol fer un canvi i es vol mudar. Això és bo per ell i potser també per al club, perquè així podem reestructurar una mica l'equip. Valoro molt haver treballat amb ell, perquè és un ésser humà fantàstic i també un gran futbolista.
0: Vuit i gairebé 36 minuts. Parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà, l'Ona Sant Adrià juga el partit d'anada de la gran final.
3: Sí, l'anada ja, doncs, d'aquesta eliminatòria d'ascens a Primera Federació s'enfronta a la Reial Societat B a partir de 1:15 del migdia.
0: Doncs Ona Sant Adrià, que busca ser el segon equip en aquesta categoria la pròxima temporada, al costat del Barça B, perquè recordem que aquesta campanya, tant la EM com l'Europa, han baixat, i per tant només el Barça B ara mateix tenim a Primera Federació Femenina. Ona Sant Adrià, que és el filial del Badalona Women, des del primer equip, una de les jugadores, Sonia Majarín, desitja aquest ascens.
4: Están subiendo escalones cada año y obviamente que sería brutal que consiguieran pues un ascenso también. Muchas entrarán con nosotros al final y obviamente que
5: lo ves, ¿no?
4: Se nota y pues hay jugadoras como Nerea Carmona que has dicho que, o sea, han competido contra
5: que
4: un Barça
5: no
4: en las semifinales,
5: ¿no?
4: Y es una puntuación de un 9, o sea, es brutal.
0: I a les 8 i 37 minuts ens posem a parlar també de la Primera Federació Masculina. Grup segon, penúltima jornada, jornada unificada a partir de les 9, a partir de 24 minuts, com aquell que diu, i amb moltes coses en joc amb aquests partits per als catalans.
3: Sí, perquè tenim Europa i Sabadell mirant amunt, intentant doncs situar-se en zona de play-off d'ascens, fins i tot el Sabadell en l'ascens directe a segona, el Nàstic a la part baixa de la classificació, intentant evitar el descens, però avui podria certificar-lo ja matemàticament. Penúltima jornada unificada, com deies, a les 9 de la vespre, i a més tenim un duel català, perquè s'enfrontaran Nàstic i Europa, un mirant avall, l'altre mirant amunt. El Sabadell rebrà l'Antequera, també, com dèiem, tots dos partits a les 9 de la vespre.
0: Doncs un Sabadell que ha de guanyar sí o sí a l'Antequera, però que de retruc mirarà el partit entre el Lense i Atlético Madrileño. Per què? El Lense és líder, 66 punts. Sabadell segon, 65. Tercer Atlético Madrileño, 64. És a dir, que si el Sabadell guanya el seu partit amb la nova Creu Alta absolutament plena, de gom a gom, no queda pràcticament ni una entrada, si guanya en el comiat davant de la seva afició i a l'Eldense Atlético Madrileño no guanya el conjunt alacantí, el Sabadell recuperaria el lideratge a una jornada pel final. Per tant, dependria de si mateix doncs per intentar aconseguir l'ascens a l'última jornada. Un Sabadell que jugarà amb Foli, Carlos Bonaldo, Miguelete, Estals, Kaiser com a capità, Kostia, Urri, Quadri, Priego i Eneko. Aquest és l'11 del conjunt arlequinat que dirigeix Ferran Costa.
6: Juguem amb la nostra gent, que demà el primer gol l'ha de ficar el Temple, l'ha de ficar la nova Creu Alta, i arribem amb el convenciment de que totes les coses que ens han anat passant durant la temporada ens fan arribar preparats a aquest moment. Llavors, el grup, ja ho he dit, no sabem tot el que portem darrere, sabem la magnitud de la història que estem escrivint, però no ens volem aturar aquí, volem més, i ara mateix en l'únic que pensem, ja hem entrenat avui, hem entrenat collonudament bé, doncs descansar i demà doncs, arribar preparats per fer un grandíssim partit.
0: Doncs a veure si el Sabadell guanya el seu partit i no guanya l'Eldense davant l'Atlético Madrileño i recupera el lideratge al conjunt arlequinat. I a les 9, el nou estadi Costa Daurada, mare meva, quin drama aquest Nàstic a Europa. El Nàstic que necessita guanyar sí o sí per sortir del descens, l'Europa que necessita guanyar sí o sí per mantenir plaça de play-off. De fet, els escapulats podrien ser-ho avui si guanyen, i Cartagena i Algeciras no guanyen els seus respectius partits. És una carambola complicada, però podria donar-se. Una Europa que, per cert, ja tenim l'11, que no sabíem en l'anterior connexió. Doncs jugaran Flere, Guillem, Escorula, Campeny, Esgró, Jordi Cano, Meixac, Adnane, Vaca, Escarabaca i Jai. De la seva banda, el Nàstic, com dèiem, que ha de guanyar perquè ara mateix està en zona de descens.

0: jugarà amb Rebollo, Camus, Zoilo, Mangel, Abdalà, Montalvo, Jaume Jardí, Alex Jiménez, Òscar Sanz, Pujol i Baselga en l'onze inicial, i amb aquesta intenció per part del seu tècnic Pablo Alfaro.
1: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio, y tengan premio, y el premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos, es nuestra única obsesión.
0: I del costat de l'equip de la Vila de Gràcia, doncs moltíssima il·lusió per intentar mantenir aquestes opcions de play-off. Ara mateix cinquè al conjunt graciany i, per tant, en aquesta zona de privilegi, amb un punt de marge només sobre el Cartagena i dos sobre l'Algeciras. Adai Benítez, tècnic de l'Europa.
2: Un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar, i només la situació, i que és veritat que és pels jugadors, és un moment que pues, no han viscut, perquè aquests jugadors pues, fa 3 anys estaven a tercera o dos, i jo inclús com a entrenador, i pues, és un moment il·lusionant, però amb tota la força del món, amb tota la dedicació i treball que se li ha dedicat a un equip que, però, bueno, pues, que estigui en la situació que sigui, o sigui com sigui, els nostres jugadors no estan acostumats a aquest estadi, a aquest entorn. Llavors, aquest ha sigut el primer any i ens toca viure aquest moment, en aquest moment, i afrontarem la situació de la millor manera possible.
0: Vuit i 41, i qui vol, qui estava buscant pujar a primera federació masculina, jugava avui la tornada de les semifinals del play-off de Sens, era el Reus, però se li ha escapat el somni.
3: Havia empatat a 0 a Reus, tenia la tornada al camp de l'Ourense, ha començat dominant l'Ourense, ha pogut empatar Frank Càrbia, però ha acabat guanyant l'Ourense 2-1. Recordem que al Reus li valia acabar guanyant la pròrroga, si hi havia pròrroga, però si haguessin anat a penals, tampoc li valia, per millor classificació de l'Ourense. Per tant, havia de guanyar sí o sí el partit perquè no podia arribar a la tanda de penals, però ni així no ha estat possible i ha acabat perdent per aquest 2-1 i, per tant, doncs, queda eliminat.
0: És una autèntica llàstima, molt condicionat el partit per aquest gol inicial de Rufo al minut 8, doncs, que li ha donat l'1-0 a l'Ourense. Al 31, Frank Càrbia donava esperances amb un gol, amb una molt bona recuperació a la frontal de l'àrea gran del conjunt gallec, empatant el partit, però quan a la segona meitat el Reus dominava, buscava el segon gol per intentar capgirar l'eliminatòria. Una contra ha servit perquè Justino, al minut 72, fes el 2-1 de l'Ourense. Ja no ha pogut aconseguir forçar la pròrroga al Reus i, per tant, doncs s'acaba el somni d'un Reus que, això sí, recordem-ho, havia pujat aquest any a segona federació, per tant, ha fet una gesta, podem dir, doncs arribant fins a aquestes semifinals i fent creure a aquesta afició del Reus Redis, un equip de nova creació ara fa uns anys que ha anat pujant i pujant i pujant a mesura que han anat passant les temporades, i avui ha estat a punt doncs d'aconseguir aquesta gesta de ficar-se a la gran final d'aquest play-off d'ascens a primera federació masculina. Però en qualsevol cas, molt bon paper per part del conjunt roig i negre en aquest play-off, i per tant cal felicitar el conjunt roig i negre per aquesta gesta, un conjunt roig i negre, el Reus Redis, que comanda el Marc Carrasco, que em diu ara ja l'Albert García, que el tenim en directe a 8:43. Marc, com estàs? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Suposo que
4: hem tingut tardes millors.
0: Sí. Pel resultat, pel joc, primer de tot, sensacions que et queden després d'aquest partit on finalment aquest 2-1 us deixa fora?
4: No, sobretot dolguts, perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i el ver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran, i bé, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos, i bé, i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts, el Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport, i res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra essència.
0: Un partit on segurament molt marcat per aquest gol tan aviat de l'Ourense, que us ha anat fer a remolc, però amb el gol de Frank Carbi, a mica en mica, us heu anat recuperant, i a la segona part, quan semblava que teníeu el domini, aquesta contra, no?, ha acabat matant l'eliminatòria.
4: Sí, crec que els primers 10-15 minuts la veritat que l'equip li ha costat entrar al partit. Una cop ens hem estabilitzat, ens hem tranquil·litzat, hem començat a ser nosaltres, hem començat a pressionar bé, hem començat a tenir una mica la pilota. Crec que fruit de tota aquesta tranquil·litat i pausa ha arribat el gol de Fran, i sí que després del gol de Fran, i jo crec que de tota la segona part fins al 2-1, crec que el Reus ha estat dominador, ha generat, ha trepitjat àrea. Una llàstima el gol amb la transició, però això també forma part del futbol. No hem estat capaços de dominar aquestes dues accions i res, i ens tornem dolguts i tristos cap a casa, però amb l'orgull d'haver estat valents i d'haver competit molt bé, i crec que d'haver fet mèrits els punts per guanyar aquesta eliminatòria.
0: Acabo, Marc. Potser el gran triomf d'aquest Reus Redis, no ja d'aquest any, sinó dels últims anys, de la feina que porteu fent els últims anys amb els diferents ascensos, és haver recuperat la il·lusió a Reus pel futbol, perquè l'afició estava enganxadíssima.
4: Sí, sens dubte. Crec que el gran objectiu d'aquest equip, un cop vam començar, no només era esportiu, que ha estat increïble el creixement, sinó també la part social. Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada del Girona, crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori, i res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent d'arreu, dolgut perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala, però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent d'arreu avui s'ha fet aquest projecte seu, i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullosos.
0: Moltíssimes felicitats, Marc, independentment de que avui el resultat no hagi acompanyat, perquè la feina que esteu fent és brutal i això ho sabeu perfectament, i l'any vinent de ben segur que tornareu a donar guerra. Moltíssimes felicitats, de debò.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vuit i 47, vinga, i un altre, en aquest cas, les competicions que ens ocupava avui dissabte era la Lliga Elite. Última jornada de moltíssimes emocions, per dalt, per baix. Ja tenim equips que han aconseguit l'ascens, els que jugaran al play-off, els que baixen. Aquests són els marcadors d'una última jornada apassionant.
3: Sí, perquè encara hi havia moltíssimes coses en joc. De fet, tres places d'ascens, perquè només hi havia el Sant Feliuenc descendit matemàticament. Els altres tres equips, doncs, han acabat baixant avui després dels resultats. També ens faltava una plaça de promoció en descens, l'ha acabat aconseguint el Rubí. Anem a repassar com ha anat aquesta última jornada a la Lliga Elite. Empat a 0 entre l'Atlètic Sant Just i el Martinenc. Victòria del Rubí 3-0 davant del Sabadell B. Victòria del Júpiter 0-1 a Castelldefels. El Sant Juan Atlètic a Montcada ha guanyat 2-0 al Prat. L'Horta s'ha imposat 3-2 al Vilafranca. El Manlleu ha guanyat 2-1 al Valls. La Pobla de Mafumet ha superat el Ciutat Cooperativa per la mínima 1-0, i també per la mínima ha guanyat el Sant Feliuenc, ja descendit per 1-0 davant el Sant Mauro.
0: Doncs ja tenim a Sant Joan Montcada campió després de la victòria davant del Prat, i que el Martinenc no hagi passat de l'empat al camp de l'Atlètic Sant Just. Una victòria al Sant Joan Montcada en aquest partit davant del Prat, que farà playoff al Prat Ràdio. Van Conde.
5: El San Juan Atlético de Moncada ha vençut per 2-0 al Prat i assoleix l'ascens a tercera federació. A més, ho fa com a campió de Lliga Elite després dels resultats de la resta de la jornada. Partit viscut amb molta il·lusió i un ambient de gala a Can Sant Joan i amb nervis segurament doncs, més propis de la situació excepcional que no pas del guió de partit. Als 20 minuts, Òscar Muñoz ha avançat el conjunt de Dani Sánchez amb una gran testarrada que ha buscat directament l'escaire de la porteria defensada per Guiseris. Fins a dos pals, algunes bones intervencions del porter del Prat han evitat el que seria el segon i pràcticament definitiu gol d'Òscar Muñoz al minut 80. Si el primer ha sigut una testarrada de vella factura, aquesta ha sigut una rematada de tisora que ha posat la cirereta al pastís a un gran partit del San Juan Atlético de Moncada i a una temporada que val el premi de l'ascens a Tercera Federació. Com dèiem, home destacat i heroi del partit, Óscar Muñoz, que als 39 anys viu un nou ascens de categoria.
6: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues hemos podido meter segundo y liquidando. La chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una también. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, y era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver qué pasa el año viene.
5: Ascens històric per al conjunt de Can Sant Joan i cinquena derrota consecutiva per a un Prat decaigut i amb molts problemes d'efectius que haurà de fer un reset el més aviat possible. Finalment ha estat quart classificat gràcies a l'empat del Sant Mauro i la derrota del Castelldefels i s'enfrontarà precisament al Sant Mauro en la primera eliminatòria del play-off, anada a Santa Margarida de Montbui, tornada al Municipal Sagnier.
0: I el martinenc també aconsegueix l'ascens. El segon de consecutiu torna a tercera 7 anys després d'empatar 0 al camp de l'Atlètic Sant Just, li valia un punt i ho ha aconseguit l'equip de Toni Carrillo, que estava ben content doncs en aquestes declaracions als companys de BTV només acabar el partit.
7: La veritat és que brillant de l'equip, també no s'ha més, i la veritat és que hem acabat de la millor manera. Sabíem que veníem un camp on el rival doncs, té molt com un tracte de la pilota, d'un costat d'un altre, és un equip que a casa fa coses interessants, i bueno, hem intentat doncs, jugar junts, buscant alguna contra, i al final doncs, bueno, crec que pràcticament no ens han fet caire d'ocasions, i l'equip doncs, ha sigut solvent defensivament, i al final era el que necessitàvem per pujar.
8: Sí, per tots, sobretot pel club. El club, al final aquí estem... El club està per sobre de tot, i la veritat és que el Martinenc jo crec que és una entitat que mereix estar a categoria nacional. Vam vindre aquí amb la il·lusió en 3 anys de poder col·locar l'equip, 3 o 4 anys de projecte, doncs col·locar l'equip a categoria nacional, ho hem assolit, i ara doncs, el que hem de fer és gaudir-ho, i després ja prepararem la reentrea a la categoria nacional.
0: Doncs felicitats a Sant Joan Moncada i a Martinenc per l'ascens. La Pobla de Mafumet s'haurà de currar al play-off. Optava a pujar directament, però la victòria davant de la Ciutat Cooperativa ha estat insuficient i haurà de jugar al play-off, i en canvi el seu rival que descent. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
9: La Pobla de Mafumet fa els deures per 1-0 i es queda sense el premi de l'ascens directe i envia la Ciutat Cooperativa a Primera Catalana. Un gol de David Cabezas a les acaballes de la primera meitat ha estat suficient per la victòria pobletana. Una primera part amb joc molt trencat per totes dues bandes, però la Cope tindria una opció claríssima al minut 7 de la primera meitat en un 1-1 que trauria Nahuel Providencial amb el peu. A partir d'aquí, la Pobla mantindria el control del partit i arribaria el premi del gol després d'una gran acció de Carol, que se la donava a Cabezas per superar el porter de la Cope i ficar l'1-0 a l'Electrònic. La Pobla tindria dos mans a mans a la segona meitat de Pau Raya i Agus, que perdonaria el 2-0, i la Cope mitjançant Ixam tindria opcions clares per posar l'empat a través de la pilota aturada. Patiria la Pobla els minuts finals l'embestida de la Cope, però acabaria guanyant el partit malgrat que les victòries de Sant Juan Atlético Moncada i l'empat del Martinenc no han donat el premi de l'ascens directe. La Pobla de Mafumet, que és equip de play-off, haurà de superar l'eliminatòria davant el Rubí.
0: I qui també és, precisament, anàvem a dir, equip de play-off és el Rubí, que deixa sense premi el Castelldefels amb la victòria al Rubí i la derrota del Castelldefels. Ràdio Rubí, Siscol Ara.
10: Alegria desfermada al municipal de Can Rosés després que els dos condicionants que s'havien de donar hagin portat a la Unió Esportiva Rubí a la 6ª posició de la Lliga Elite i, per tant, a disputar la promoció d'ascens a tercera ref. Tot després que els 90 minuts guanyessin 3-0 el Sabadell EB en un partit dominat per part del conjunt rubinenc i a esperar durant una estoneta dins del terreny de joc aficionats i jugadors per conèixer el que ha estat al final la derrota del Castelldefels davant del Júpiter i d'aquesta manera complir amb una de les promeses que va fer el Blai Martí quan va arribar com a primer entrenador a la Unió Esportiva Rubí.
11: Recordo el primer dijous que vaig portar el primer entrenament l'Ivan i el Preston van dir és una missió difícil, però ens hem de salvar, vaig dir tranquils que farem play-off i aquí estem, farem play-off.
10: Han de pensar ja en aquesta doncs, eliminatòria primera davant de la Pobla de Mafumet i sobretot pensant en jugar partits com ara el que s'ha disputat davant del Sabadell. I bé, tot i que igualat en els moments d'intensitat i els detallets han anat cap al costat de la Unió Esportiva Rubí amb una victòria contundent i que reconeixia el Marc Cabestany, entrenador del filial del conjunt arlequinat, havia estat justa.
11: Sí, el Rubí potser li ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot aconseguir el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
10: Si sent a plaça i es permeten a la Unió Esportiva Rubí continuar somiant en una temporada una mica boja, però que acaba bé.
0: Doncs acaba bé, i també pel Manlleu i pel Valls, que continuaran a Lliga Elit. Ràdio Manlleu, Marc Lladom.
12: Bé, doncs l'AEC Manlleu ha guanyat l'últim partit de Lliga Elit de temporada per 2-1 davant el Valls. Estem amb el capità Joel Puntí, que a més avui ha jugat els últims minuts vestint aquesta samarreta, retirant-te. No sé com has vist la victòria, ha tocat gairebé patir fins al final, tot i el 2-0 que havíeu posat al marcador.
13: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés.
12: N'heu tremolat, ni des d'inici de partit. Avui era un partit serio a casa, que sabíeu que depeníeu de vosaltres mateixos i heu anat per la victòria.
13: Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia.
12: I com has fet? Et farà sentir bé, entenc, deixar l'equip en aquesta situació, no? Ara que et retires.
13: Sí, no, hauria tingut malsons tot l'estiu, sinó. O sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
12: Doncs res, Joel Puntí, moltes gràcies i que vagi molt bé.
13: A vosaltres.
0: Doncs contents, recordem, Sant Joan Montcada campió, Martinenc que també puja a tercera 7 anys després, el play-off el jugaran d'una banda Pobla Mafumet, Rubí i Prat Sant Mauro, l'Horta que s'ha salvat amb un gol al minut 92 i baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Ens aturarem un momentet, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 acabem de repassar tota l'actualitat del futbol, també el futbol sala, l'handbol, el bàsquet, molts esports com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, aquí en el joc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte, i El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
3: Bueno, ya está.
4: ¿Qué ya está?
3: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
4: ¿Cómo que una pizzería, por
3: favor? Pizzería temática de cine.
2: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
5: ¿Sabes qué película es esta?
6: Jurassic Park.
7: Mira los comentarios.
8: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
9: La pizza está brutal. 5 estrellas.
8: ¡Guay!
9: Propina de $1.15.
2: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
10: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
11: No puedo estar aquí.
12: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
2: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
13: ¡No se mueva!
14: Joves amb ofici.
15: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
14: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
15: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la nova ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. La cultura torna a conquerir la nit de Catalunya amb una nova edició de la nit dels museus. Des de les 7 de la tarda d'avui fins al dilluns, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, s'espera superar els 115.000 visitants de l'any passat a l'àrea metropolitana de Barcelona, però n'han de passar per molts d'aquests museus també del nostre país. En uns dies on, a més, els centres farciran amb música, espectacles, visites guiades, tallers i activitats familiars. Escoltem amb Montse Torres, coordinadora dels museus municipals, que precisament busquen també arribar al públic no habitual.
2: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. Hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
1: La nit dels museus s'ha consolidat com una de les grans cites culturals de l'any i és una iniciativa que també es fa a la resta d'Europa. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dedicat la seva darrera intervenció al viatge a Califòrnia reivindicant l'humanisme, el multilateralisme i els igualitarismes. I ho fa des d'un dels seus polítics de més oposició a la del president dels Estats Units, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa al govern californià. Escoltem a Salvador Illa, qui també ha defensat el talent català.
3: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, a liderar amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de dir cap actitud arrogant, però tampoc hem d'estar arrogants ni tancats a casa. Sortir al món amb ambició, insisteixo, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
1: I parlem en política, però tornant a casa nostra, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament el sindicat de mestres USTEC també ha reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I parlem ara de successos, ja que la conductora d'un turisme ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. I en cultura, unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I precisament el premi, també repassant a Barcelona, el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona 2026, que és per Amazomania. I ara mateix en esports ha començat la Copa de la Reina de Futbol, que el Barça i l'Atlètic de Madrid estan jugant. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Què tal? Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts estarem ben pendents de l'inici de la gran final de la Copa de la Reina de Futbol que juguen el Barça i l'Atlètic de Madrid. També de l'apassionant penúltima jornada a la primera federació masculina amb Sabadell, Europa i Nàstic jugant-se els seus respectius objectius. I també de tot el bàsquet, el waterpolo, l'handbol, el futbol sala, molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Marc, el control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: La final de la Copa de la Reina de Futbol en joc.
1: Ja roda la bola en aquesta final, on el Barça juga a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Les de Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera Copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Matalasseres. Després de la Lliga Femenina i la Supercopa, que podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
0: D'altra banda, el Vilassana intentarà defensar el títol a la Copa de la Reina d'hoquei patins.
1: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Gijón, l'anfitrió, que ha superat per golejada al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
0: D'altra banda, la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo s'estan disputant les tornades de quarts.
1: Tenim ja el Sant Andreu classificat per la final a 4, que jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta, on intentarà revalidar el títol. Ha superat el Buliakmeni. El Sabadell necessitava remuntada davant l'Olympiacos. No ha estat possible i queda fora d'aquesta final a 4. I el Mataró juga ara mateix davant del Cirroma. L'Anada havia guanyat a 13-9 i ara mateix està guanyant 9-12. Per tant, ara mateix tindríem també, doncs, el Mataró classificat per aquesta final a 4. Queda 1 minut i 44 segons perquè finalitzi aquest partit.
0: I jornada unificada a la primera federació masculina de futbol.
1: Ja estan en joc els partits. Aquesta jornada unificada a les 9, Nàstic Europa i Sabadell Antequera. Són els enfrontaments en què hi ha participació catalana. Europa i Sabadell lluitant per ser el play-off d'ascens, fins i tot el Sabadell per mirar de situar-se primer i aconseguir l'ascens a segona, i el Nàstic se la juga i fins i tot podria perdre avui la categoria.
0: Avui sí, es marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora de la nit. Comencem per la Copa de la Reina final a Gran Canària. Com ha començat aquest Barça Atlètic de Madrid?
1: Doncs de moment ja fa 4 minuts que s'està disputant aquesta final. El Barça ja ha tingut algunes oportunitats de cara a porteria, però de moment no es mou el marcador, aquest 0-0 entre Barça i Atlètic de Madrid.
0: I també ha començat a les 9 la jornada unificada de la primera federació masculina, la penúltima, i amb aquest duel català d'extrems entre Nàstic i Europa. Tarragona Ràdio, Tira Ortega, bona nit.
2: Puntualment ha començat aquest partit a les 9 del vespre, de moment amb una batalla de pancartes amb fins que la porta s'apari a gol de muntanya dels aficionats del Nàstic de Tarragona, la preferent alta, on se situen els 600 seguidors escapulats, una pancarta on es pot llegir una vila que resisteix. Ha començat, com dèiem, el partit amb l'11 del Nàstic, format per Dani Rebollo, per Sergio Camus, Enric Pujol, Òscar Santi, Zoilo en defensa, amb Ángel y Montalvo al mig del camp, per davant la línia de 3 mitja puntes, que són Kylian Abdala, Jaume Jardí, Àlex Jiménez i Marcos Baselga. És la referència ofensiva per part del Club Esportiu Europa. Situa a Juan Flores sota pals, amb una defensa amb tres centrals, amb Esgró, Campeny i Roger Escoruela, cauen per bandes Caravaca i també Alejandro Jai. Al mig del camp, Nane Meixac, actua de mitja punta Òscar Vacas, i és Jordi Cano el pitxitxi, el més avançat. Minut 7 de la primera part, no s'ha mogut el marcador, ambient de gala per viure aquesta final d'interessos contraposats entre el Nàstic i l'Europa.
0: I compte, perquè hi ha novetats importants. Marca el Betis davant del Tarazona, dos rivals directes del Nàstic. El Betis ara mateix empataria punts amb el Nàstic, i el Tarazona quedaria de moment a només un punt. Per tant, si el Nàstic guanyés, sortiria del descens. I a la zona alta de cara a l'Europa, marca l'Ibiza davant del Cartagena, per tant, un rival directe del Cartagena que està perdent el seu partit. L'altre, el Getafe, està empatant. I a tot això, el Sabadell també jugant per intentar buscar el lideratge.
1: Sí, de moment 0-0 en aquest partit entre el Sabadell i l'Antequera. És el que deies, ja hi ha alguns partits en moviment. També, per exemple, el duel entre l'Alcorcón i el Marbella. El Marbella, un dels equips de la part baixa de la classificació, està perdent. S'ha avançat l'Alcorcón. Per tant, ja molts partits on hi ha hagut gol, però de moment els dos partits partits on hi ha presència catalana, aquest Nàstic Europa, com ens deia la Tere Ortega, i també el Sabadell, entenc que era 0-0 els dos enfrontaments.
0: I també 0-0 en l'Eldense Atlético Madrileño, que importa també de retruc al Sabadell, per tant, a la zona alta, tot igual. En hoquei patins, hoquei lliga masculina, primer partit de quarta final, al millor de 3, què està passant a Calafell?
1: Doncs està caient una bona golejada perquè el Reus està guanyant, i encara queden 9 minuts de partit, eh? Està guanyant per 1-7 davant del Calafell en aquest primer partit, al millor de 3, és aquesta eliminatòria dels quarts de final. El segon partit serà a Reus, i el Reus, doncs, aquest partit sembla que el té força encarrilat amb aquesta victòria ara momentània de 1-7, i tindria doncs el primer match ball a casa seva el proper cap de setmana.
0: I amb Waterpolo Champions femenina, quarts de final, tornada, busquem el segon equip català a la final a 4. Què fa el Mataró a Roma? Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Doncs ja el tenim, eh? El segon equip català que jugarà el proper mes de juny la final a 4 de la Lliga de Campiones amb el resultat final 6-10 assolint Centre de Natació Mataró 12. Recordem que en l'anterior connexió us dèiem que la primera part, el primer període, havia acabat amb un 1-2 favorable a les mataronines. Han mantingut aquest gol d'avantatge en el segon període, 3-4, i en el tercer és quan el partit s'ha mogut força, perquè l'equip italià ha arribat a empatar a 5, gràcies, entre altres coses, a 2 gols de l'australiana Sienna Hearn, però a partir d'aquí això ha desfermat la fúria golejadora del Mataró. I és que ha marcat un parcial de 0-6 que ha arribat a col·locar el 6-11 en el marcador. I al quart període ja podríem dir que el Mataró ja ha baixat la guàrdia, perquè ja tenia pràcticament la classificació a la butxaca, i això ho ha aprofitat el conjunt italià amb un parcial de 4-1 i maquillar d'alguna manera aquest resultat final que dèiem abans. 6-10, assolint Centre de Natació Mataró 12. Per tant, ja tenim les dues semifinals d'aquesta Lliga de Campiones, perquè el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès, mentre que l'assolint Centre de Natació Mataró s'enfrontarà a aquest Olympiacos que avui ha eliminat el Club Natació Sabadell.
0: Doncs hi hauria l'opció de final catalana, i això ens encanta. Gràcies, Jordi, bona nit.
3: A veure.
0: I a l'Eurocup femenina, tornada de semifinals, què fa el Barceloneta?
1: Doncs no pot estar més ajustada la cosa. Queden 28 segons i l'Atlètic Barceloneta guanya d'un únic gol, 13-14, l'anada. Va acabar amb empat a 12, per tant, ara mateix aquest únic gol de diferència li donaria l'accés a la final a l'Atlètic Barceloneta. Queden 28 segons de partit. Acaba d'acabar aquest partit, per tant, l'Atlètic Barceloneta, que serà la final davant del Catalunya, final catalana, i això doncs ja ens assegura un títol per un equip català en aquesta Eurocup.
0: Doncs boníssimes notícies des d'aquesta Eurocup femenina de waterpolo, amb una final catalana entre el Catalunya i el Barceloneta. I pel que fa al bàsquet, Lliga ACB, 32a jornada, ha d'haver començat el partit a Manresa.
1: Sí, ja ha començat, i de moment li van bé les coses al Baxi. Està guanyant de 4 punts de diferència, 11-7, davant del Casa de Montsaragossa.
0: I a la tercera FEP, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, Vic i Mollet, que juguen una plaça per ser-hi. Ràdio Vic, Pep Portet, bona nit.
4: Bona nit, Ignasi, des d'aquest pavelló del Castell d'Enfanes, que fa un goig espectacular. El pavelló ple per veure aquest partit, emocionant partit, que de moment, quan el tenim al descans, domina el conjunt ballesà, el DM Grup Mollet, per 37-41. Un Mollet que ha sortit millor, s'ha posat 0-6 d'arrencada. El conjunt biguetà, però, que ho ha capgirat posant-se per davant, però han sent molt pocs els minuts que han anat per davant els de Joan Hereta. El Mollet, que ha tornat a dominar per marxar 17-21 al final dels primers 10 minuts. I a la represa, 19-25 dels 3 primers minuts de joc, Joan Hereta, que ho ha parat, el conjunt biguetà, que ha reaccionat i que ha acabat el quart del període per arribar al descans amb aquest 37-41, aquest menys 4, tot molt obert aquí al pavelló del Castell d'Enfanes, dos equips que busquen la plaça per ser a la fase estatal d'aquí a dues setmanes, en veu encara, per continuar. Tenim ara el partit al descans, queda poc més de 4 minuts perquè comenci el tercer període. Com diem, de moment, avantatge del Mollet, però tot obert aquí.
0: I hi ha novetats a Tarragona en aquest duel català entre el Nàstic i l'Europa. Tere Ortega.
2: S'ha avançat en el marcador el Nàstic amb gol de l'aragonès Marcos Baselga, que suma el seu cinquè gol. Pilota filtradeta de Jaume Jardí davant dels dubtes del defensa del Club Esportiu Europa és gros i arriba la pilota Marcos Baselga, que xuta i fa pujar el primer gol del Nàstic al marcador. Ara, minut 13 de la primera part, està guanyant el Nàstic de Tarragona, està perdent el Tarragona, per tant, l'equip tarragoní sortiria del descens. Nàstic 1, marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 0.
0: Doncs greu errada, d'Esgró en aquesta passada boníssima a la frontal de l'àrea. Esgró que deixa passar la pilota pensant-se que arribarà Flere i no veu que Baselga el té a l'esquena i marca pràcticament a plaer. S'avança la Nàstic, que ara mateix amb aquest gol, doncs combinat, com dèiem, amb la derrota del Tarazona, sortiria del descens. El conjunt tarragoní estaria un punt per sobre del descens i, per tant, ara mateix dependria de si mateix per continuar a la primera federació a la pròxima temporada. L'Europa, de moment, no varia res la cosa perquè continuaria cinquè amb 57 punts, amb un punt més que el Cartagena, que està perdent ja 2-0 a Eivissa. I, això sí, si l'Algeciras marqués un gol en el seu partit, trauria l'Europa de la play-off. Per tant, poden passar moltes coses. Recordem que el Sabadell continua empatant a 0 i que l'Eldense Atlético Madrileño, l'altre partit que interessa als arraquinats, també van 0-0. I, per últim, en bàsquet, Anna, fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria. Què fa el GEC a Lleó?
1: De moment va a remolc que el GEC aquest partit està dominant amb contundència el Lleó. Està retallant en distàncies el GEC, però encara són notables, de 9 punts, 40-31 està perdent ara mateix el GEC, quan el partit ja es troba al segon quart. Sí.

0: super just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, un quart de 10 de la nit. Som els de l'Enjoc. Continuem doncs, repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Mare meva, quin dissabte, amb tants fronts oberts, mirant a 14 partits a la vegada. Però ens encanta, les emocions de l'esport. Amb futbol, ens quedava per repassar encara el play-off d'ascens a segona federació masculina demà diumenge, i amb dos partits que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, es juguen els partits d'anada de la primera eliminatòria.
5: Sí, la primera de tres rondes, recordem que han de superar aquests equips, primer aquesta semifinal, després la final catalana, i després ja doncs unir-se amb la resta d'equips de tercera federació de la resta de l'estat espanyol. De moment, aquest primer tràmit, l'anada, l'Hospitalet rebrà la visita del Badalona a 1:15 del migdia i a les 6 de la tarda Vilanova-Cornellà.
4: Doncs aquest Hospitalet Badalona el podrem seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. De fet, els dos partits, en aquest cas, a partir de 1:15, i això diuen els tècnics. Abans de començar el partit, Sergio Juste, el tècnic riberenc, Miquel Azparren, l'escapulat.
6: Molt bé, també, amb ganes de llegar que sigui diumenge i començar aquest play-off que tant esperàvem, i res, amb ganes de tornar aquí a veure el camp ple i disfrutar d'aquest partit. Bueno, el que sabem tots, no? És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que ja ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor, i això penso que està clar. Llavors amb això pues, penso que serem molt més forts.
7: Ya en el playoff aquí cada partido es diferente, pero todos son complicadísimos. Todo el mundo por muchos méritos durante todo el año estamos en el playoff, y a partir de aquí pues bueno, los detalles del hospi tenemos que controlarlos, pero sobre todo que ellos estén muy pendientes de nosotros.
4: Doncs a 1:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest Hospitalet Badalona, i a les 6 també podrem veure l'altra semifinal, l'altre partit de primera eliminatòria anada, semifinal catalana en aquest cas, perquè són dues rondes catalanes i després una tercera estatal. A les 6 jugaran Vilanova i Cornellà, un Cornellà que entrena Ignasi Sanabra.
8: Creo que hay que empatizar mucho con el futbolista, creo que es un día de muchos nervios, es un día que mostrar una buena versión siempre es complicado, pero sí que ser serio, ser constante, jugar muy concentrado es imprescindible en un playoff, no cometer errores, creo que eso es fundamental, y hemos de ser conscientes que es una eliminatoria y que no es un partido único. Si ellos piensan que tienen más ilusión que nosotros, se equivocan. Si ellos piensan que para ellos es un sueño y que para nosotros es una obligación, se equivocan. Es un partido de playoff, llegamos con las mismas, con la misma ilusión, con las mismas ganas de hacerlo bien, y a eso vamos.
4: I a les 9 i 19 minuts ens hem de posar a parlar també de bàsquet. Lliga CB, 32a jornada. Tenim jugant al Manresa, i abans ho ha fet el Girona.
5: Doncs el Girona ha perdut a la pista del Breogán 95-76, i el Baxi Manresa està veient com li retalla terreny al Casa del Montsaragossa. Ara és un únic punt de diferència, 17-16, favorable al conjunt manresà.
4: Doncs així estan les coses a l'ACB. Un Girona que ha caigut de la pista del Breogán, un Girona que busca estar entre els 10 primers perquè tindria opció d'obtenir plaça europea, però precisament el Breogán amb aquesta victòria li ha rebassat aquesta posició. Per tant, ara el bàsquet Girona 12 amb 13 victòries i 19 derrotes. Després del partit, escoltàvem el tècnic gironí Moncho Fernández.
9: Y yo creo que entramos muy bien el partido, con muy buen trabajo en el aspecto defensivo, y creo que el desacierto nos ha pasado una factura psicológica enorme, porque empezamos atacando muy bien, la verdad, haciendo buenos tiros, buenos lanzamientos, acciones cómodas, y no éramos capaces de meter. Sin embargo, la defensa nos permitía seguir ahí, ¿no? Me parece que es 14-9 o 16-9 del primer cuarto lo muestra. Pero creo que ese desacierto nos, como decía, creo que aparte de los méritos defensivos del Breogán, que ha habido muchos, nos ha pasado factura en ese aspecto y el segundo cuarto, sobre todo los últimos minutos, bueno, pues encajamos varias acciones, yo creo que de mucho mérito del equipo local y nos llevó a una distancia importante. La segunda parte creo que lo hemos intentado, hemos remado, hemos peleado, pero la verdad que la distancia era importante y no fuimos capaces de volver.
4: I demà diumenge, tres partits més en presència catalana en aquesta Lliga CB.
5: A les 12 del migdia, Hayo Pos Gran Canària. A dos quarts d'una, la penya visita ni més ni menys que la pista del Reial Madrid i a les 8 del vespre, Tenerife-Barça.
4: Doncs a la Lleida, que necessita la victòria urgentment per no complicar-se més la vida. Està encara dues victòries per sobre de l'Andorra, que és l'equip que marca el descens. Queden tres partits. Amb una victòria pràcticament ja asseguraria la salvació. I demà jugar contra el Gran Canària, que està just per sota la classificació. Gerard, encuentra tècnic lleidatà.
0: Sí, està clar que no és la final, no, perquè encara quedaria alguna oportunitat més, però està clar que el fet d'aconseguir una victòria pues, ens deixaria tots pues, molt més tranquils, no? I seria pues, també pues, ja et dic, la sensació d'haver complert, no? L'objectiu, però bueno, sabem de la dificultat del partit, sabem com ve el rival ara mateix, que és un rival fort. Està clar que és un partit molt, molt important, perquè ja només n'hi queden tres.
4: Doncs això pel que fa al Lleida, la penya, que juga a la pista de líder del Reial a Madrid, un partit força complicat, tal i com analitza el jugador Lude Hagenson.
2: Creo que hicimos un muy buen partido, después de muchos días sin jugar. Lo hicimos muy bien. Ahora viene un partido muy difícil fuera de casa, que creo que fuera de casa tenemos que mejorar ahora y sobre todo para el playoff tenemos que ganar partidos difíciles fuera de casa. Sí, bueno, es semana de Final Four para ellos. Seguro que van a querer hacer un buen partido para llegar con buenas sensaciones para el Final Four. Así que yo y el equipo esperamos el mejor Madrid. Sí, ahora viene lo mejor. Hemos tenido tiempo para entrenar mucho estos días y también descansar. Creo que nos ha ido bien para ahora no tener ninguna excusa para estar frescos y hacer esos partidos muy bien.
4: Gols importants a la primera federació masculina. Marca l'Atlético Madrileño al camp de l'Eldense. Ara mateix seria líder. Avança el Sabadell i l'Eldense. Ara mateix el filial Matalassé se situa un punt per sobre dels dos equips. I el gol important també de cara als interessos de l'Europa marca l'Hércules al camp de l'Algeciras. Per tant, tant Europa com Cartagena com Algeciras estan perdent els tres equips que lluiten per la cinquena plaça del play-off. I a baix tot continua igual, amb el Nàstic guanyant, el Tarazona perdent i, per tant, el Nàstic sortint del descens. Vinga, més bàsquet, el Barça, que juga demà a la pista del Tenerife a les 8. Això diu abans del partit el jugador blaugrana Willy Hernán Gómez.
10: Con muchas ganas de poder ir a Tenerife, de poder jugar un buen partido. Sabemos que es un rival muy difícil, que vienen jugando una temporada muy buena. Y sobre todo tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Y acabar la semana lo mejor posible. Sí, está claro que se está demostrando que la Liga CB es una liga complicadísima, la más difícil de Europa. Se ve tanto al final de la tabla como al principio que estamos luchando por los puestos más altos. Nosotros pues vamos a intentar acabar lo mejor posible para terminar la posición más arriba posible y sobre todo pues aprovechando, ¿no?, las semanas largas de entrenamientos, de mejora del equipo, intentar sumar cosas y poder competir cada partido y llegar a lo mejor al final de la temporada.
4: Vinga, i més bàsquet a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Anada de la segona eliminatòria, Anna. Què està fent el GEC en el partit de Lleó?
5: Doncs amplien les diferències. Encara més punts, 11 de diferència entre el Lleó i el GEC. Està perdent 42-31. El partit ja es troba al temps de descans.
4: I s'avança el Barça a la final de la Copa de la Reina. Clàudia Pina ha marcat.
5: Doncs ha marcat Clàudia Pina. Ja feia estona que el Barça estava intentant aconseguir el gol. De fet, bona part d'aquests primers minuts de la final estan sent a l'àrea de l'Atlètic de Madrid, on el Barça, ja ho diem, és un atac constant a la porteria matalassera. Ha aconseguit aquesta diana Clàudia Pina. Per tant, el Barça que s'avança amb aquest gol amb l'1-0.
4: Sí, bona rematada amb cama dreta, creuada, no ha pogut fer res la portera de l'Atlètic de Madrid, minut 22, i per tant s'avança el conjunt blaugrana en aquesta gran final. Vinga, i passem ràpidament per l'eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic de tercera FEB entre Vic i Mollet. Com està el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
11: Doncs queden 5 minuts i 11 segons perquè acabi aquest tercer període, 45-46 ara, després d'un triple del biguetà Marc Ruiz per empatar-lo, partit, com dèiem, molt obert, emocionantíssim, i que s'haurà de picar molta pedra a tots dos equips, molt poc encert des de la línia exterior. Aquest triple de Marc Ruiz, que just és el quart de 14 intents, 3-11 porta el Mollet, un partit igualadíssim també a nivell de rebots, 22-21 dominen els ballesans i ara tenen possessió després d'una falta, després d'haver desaprofitat els biguetans, una claríssima ocasió, una jugada en què marxava sol el mateix Cruz, ha volgut fer una esmaixada, ha quedat curt i la pilota que no ha entrat i podria posar per davant els biguetans després de molts minuts. Ara sentiu ja la teoria que hi ha el Pau Leu, el Castell d'Emplanes, 46-46, 46-48 ara, després d'una cistella de vinya longa pel Mollet.
4: Doncs està emocionant, com no podia ser d'una altra manera, aquest partit. Vinga, ens aturarem 3 minutets i afrontarem la darrera mitja hora de l'enjoc. Moltes emocions, com veieu, en aquesta nit de dissabte. I encara us han d'explicar moltes més. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de màrqueting olfactiu. Mira, t'explico una cosa. El cos humà funciona amb els cinc sentits d'aquesta manera. Podem recordar l'1% del que toquem, el 2% del que escoltem, el 5% del que veiem, el 15% del que mengem i un 35% del que olorem. Ho sabies? Doncs això fa que les olors són molt importants per nosaltres. A mi, com a creativa, m'encanta el màrqueting i sempre em fixo com fan les campanyes de publicitat. I com retenim tant les olors, doncs aquest és un dels motius perquè moltes campanyes les dissenyen amb accions olfactives. Per exemple, a Corea, la franquícia de cafeteries Dunkin' Donuts volien potenciar el consum de cafè i dònuts en els seus locals. Van crear una màquina per posar en els autobusos i aquestes màquines tenien un difusor que desprenia l'olor a cafè i a dònut. Cada vegada que sortia l'anunci per la ràdio, la gent que hi havia a l'autobús sentia aquest olor. Per tant, relacionaves el que escoltaves amb el que estaves olorant i amb això van aconseguir arribar als objectius que s'havien marcat. Per tant, és una bona cosa. Tot el tema de l'olfacte l'hem de tenir en compte. Què ens passa quan passem per davant d'una pizzeria a les 9 del vespre i ens ve l'olor pizza? Doncs això, que despertem a la fiera. I què me'n dius de l'olor cotxe nou? Doncs també tenim el perfum que pots comprar i tenir sempre l'olor de cotxe nou. I saps d'on ve? Els pioners van ser la marca de cotxes Cadillac. Aquests cotxes tenen un olor molt particular que va crear aquesta tendència. I ja parlant d'olors, mira, t'explico que Disney l'olor que més destaca en tot el parc és l'olor a crispetes. No és una casualitat, és una estratègia perquè els visitants consumeixin més crispetes i begudes. Així és que si vas a Disney, tingui en compte, amb l'olfacte, la creativitat també es desperta. Agafa aire, deixa-la anar i somriu.
0: La xarxa de comunicació local.
2: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
4: Dos quarts de deu de la nit. Continuem a l'enjoc, darrera mitja hora del partit. 28 minuts de partit a la final de la Copa de la Reina. Continua guanyant el Barça 1-0 amb el gol de Claudia Pina. I a la primera federació continua guanyant el Nàstic 1-0. Ha estat a punt de fer el segon a la sortida d'un corna. Abans l'Europa ha estat a punt d'empatar un altre cop amb un gol olímpic de corna. La setmana passada ja en va fer dos. I de la seva banda, el Sabadell continua empatant a 0. I l'Atlético Madrileño està guanyant a Elda. Per tant, ara mateix el Sabadell seria tercer. El Nàstic fora de descens. I l'Europa de moment manté plaça perquè els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, també estan perdent els seus partits. Vinga, i en bàsquet estàvem parlant de la tercera FEB, de les eliminatòries prèvies a la fase final a partit únic. Vic i Mollet, que estaven en un partit molt igualat, però abans hem pogut seguir-ho a les televisions locals també i a la plataforma La Xarxa Més. Mollerussa i Navàs han jugat aquesta tarda.
5: Han jugat aquesta tarda. Recordem que el Mollerussa havia perdut la fase de campions i quedava repescat en aquesta següent ronda, doncs ha acabat guanyant el Navàs per 82-67. És una ronda a partit únic, per tant, doncs passa a la final on espera el rival que sortirà del partit que s'està disputant entre el Vic i el Mollet.
4: Doncs així estan les coses. Anem a veure doncs com ha anat aquest partit entre Mollerussa i Navàs. Jordi Cochran.
6: Victòria del Mollerussa per 82-67 davant del Navàs. Una victòria que suposa la classificació del conjunt del Pla d'Urgell per la fase final del play-off d'ascens a la segona FEB. Una victòria de l'equip lleidatà que ha començat un partit molt igualat en què fins i tot el Navàs s'ha posat per davant en el marcador, però després el Mollerussa que ha aconseguit revertir el resultat i tenir una diferència al voltant de 10 punts que han anat mantenint durant tot el partit, que finalment han aconseguit aquesta victòria per 82-67. Martí Duc, jugador del Mollerussa, per valorar aquesta victòria. Un partit, sens dubte, Martí, que heu competit de principi a fi i que heu aconseguit guanyar. Com ho valores?
7: És un premi enorme, que el que busquem, el que portem buscant tota la temporada, des del principi, des del primer dia que vam començar a treballar. És veritat que és la primera, el primer any del club a la categoria, però clar, quan veiem que estem en bones posicions ho volem allargar i bueno, ara volem arribar aquí amb opcions reals al final. Sí que preferíem guanyar la setmana passada, no? però sabíem que també teníem aquesta segona bala a la recàmera i l'havíem d'aprofitar, per tant, molt contents.
6: Un partit que podria ser el rebot a favor vostre, una de les claus?
7: Doncs sí, en contra del que, o sigui, per contra del que semblava que podia passar, no? Amb els seus pivots tan atlètics i nosaltres amb la baixa sensible de dos jugadors que ens ajuden un munt, tant el Connor com l'Enguba, hem sigut capaços de controlar molt bé el rebot, sobretot el defensiu, i no hem permès segones oportunitats, inclús no hem agafat bastant defensius. Per tant, sí, sens dubte el rebot ha sigut una clau que ens ha donat mig partit segur.
6: I també en el dia d'avui el poliesportiu aquí a Mollerussa ple de gom a gom d'aficionats, un fortí el que heu fet durant tota la temporada i avui un dia més.
7: Les cites importants no fallen mai. Sí que és veritat que durant l'any potser no hi ha hagut tanta gent, però sempre hi ha hagut gent, sempre ens han animat i ens han recolzat i nosaltres així ho hem sentit. Però és veritat que clar, si ho compares amb aquestes dues últimes cites a casa, la gent és el factor diferencial que al final ens ha donat aquest plus.
6: I ara per això, classificats per la fase final, quin és l'objectiu que us marqueu?
7: Home, ja que hem arribat aquí intentarem pujar, no? Ja que hi som. Sí que és veritat que és complicat, perquè jugarem contra tres equips més que seran d'un gran nivell. I bueno, hem d'anar, pues, bueno, jo et diria sense por, ja no tenim res a perdre, és anar a disfrutar del nostre bàsquet, fer el nostre bàsquet, jugar amb els que siguem molts o siguem pocs, i a donar-ho tot, i segur que si seguim fent en aquesta línia, que és la que hem fet tot l'any, doncs acabarà arribant la victòria.
6: Aquesta victòria del Mollerussa, que suposa la seva participació en la fase final del play-off d'ascens a la segona FEB, que serà del 28 al 31 d'aquest mes, encara amb una seu per definir.
4: 9:34 minuts, novetats importants a la Copa de la Reina. Marca
5: el
4: Barça.
5: Sí, ha marcat el Barça el segon gol. Esme Brooks ha fet el 2-0 davant l'Atlètic de Madrid, però ara mateix tenim revisió del VAR. L'àrbitre està revisant aquesta jugada. Veurem què acaba opinant de tot plegat, perquè ja fa una estoneta doncs, que

0: tornar, però hi ha novetats a Tarragona, Tere Ortega.
1: Hi ha un resultat que no li val al Nàstic per sortir del descens, i és que ha marcat Jordi Can, això vol dir que ha marcat el Club Esportiu Europa, ho ha fet al minut 30 d'aquesta primera part. El Nàstic s'havia avançat a l'11 a través de Marcos Baselga, però al 30 ha arribat el gol de l'equip del barri de Gràcia, Jordi Cano, qui no, el seu 20è gol, i de moment empat a 1 al marcador. Corre el minut 35 de la primera part, Nàstic 1, ha marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 1, gol al 30 de Jordi Cano.
0: Doncs empaten a 1, això refermaria una miqueta més la cinquena posició de l'Europa, perquè estan perdent els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, i com dèiem, ara el Nàstic tornaria a caure al descens, malgrat que el Tarazona està perdent. Com s'ha resolt al final el tema del gol de la Copa de la Reina?
2: Doncs ha acabat pujant al marcador el gol d'Esme Brooks, feia estoneta, que estaven revisant, però finalment doncs sí puja, i per tant el Barça domina per 2-0.
0: Mare meva, com està el vespre en aquest dissabte 9:36.
3: En joc amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, són les 9:36. Anem a parlar també de futbol sala. A la primera masculina, 30a jornada, la última, amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
2: Doncs tenim un empat a 4 entre Indústria, Santa Coloma i Jaén, i això fa que l'Indústria hagi quedat fora del play-off. A 2 punts del Valdepeñas i a 3 de Jaén i Manzanares. Queda fora, i a més, avui es tancava un cicle, final d'un cicle, perquè Vicenç García deixa de ser el president de l'entitat, a més, Xavi Closas deixa de ser l'entrenador, i molta part de la plantilla, bona part de la plantilla, doncs també acabava aquí el seu cicle com a jugador de l'Indústries. Per tant, tanca d'aquesta manera, amb aquest 4-4 i fora del playoff, el cicle per l'Indústries.
0: I a la Barça, que ha empatat la pista d'Oparrulo, acaba primer i jugarà el playoff contra el Valdepeñas, les quarta final, primer partit, 29 de maig, al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana, analitzava així tot plegat.
4: La Liga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente. Hacía años que el Barça no ganaba la Liga regular. Creo que hemos hecho una Liga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy, por circunstancias, hemos venido con cinco jugadores del filial, más Lucas Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido por lo menos con goles, y que no fuera soso y aburrido.
0: Doncs això pel que fa al futbol, i hi ha més novetats a la final de la Copa de la Reina.
2: Sí, després d'un córner que havia centrat Clàudia Pina, una jugada un pèl enrevessada just davant de la portera, doncs ha acabat amb la pilota als peus de Salma Parelluelo i ha aconseguit fer pujar al tercer al marcador el Barça, que ja té pràcticament doncs encarrilat aquest títol amb aquest 3-0 davant l'Atlètic de Madrid, i això que no hem arribat ni al temps de descans.
0: Déu-n'hi-do, fent valer la seva superioritat aparent i el seu favoritisme, la seva condició de favorit al conjunt blaugrana. I a tot això, a més futbol sala, primera femenina, 28a jornada, el Penyes-Plugues, que s'apropa una miqueta més a la possible salvació, i Mamut Les Corts, que no l'acaba de tancar.
2: Sí, perquè en aquestes últimes jornades el Penyes-Plugues va sumant, i avui 3 punts més, en 2 a 1 davant de l'Alcantarilla, i ja està 3 del Ceuta, que és qui marca doncs la permanència. I en canvi el Mamut Les Corts, doncs en les últimes jornades no li estan anant massa bé les coses, i encara no té matemàticament assegurada la seva continuïtat a primera femenina. Ha perdut davant l'Ourense per 1-3.
0: Doncs el Penyes-Plugues a només 3 punters de la salvació, mica en mica va retallant aquest desavantatge que tenia, i això fa estar molt contenta la seva capitana, Pilar Ribas.
5: Molt contenta per la victòria. Crec que al final nosaltres sabíem que per seguir tenint opcions avui havíem de guanyar, i més sobretot doncs, després de que Ceuta empatés. Crec que ens ha costat una mica potser entrar al partit. Una vegada ja hem començat i estàvem ja una mica més ficades, hem tingut bastantes oportunitats. Crec que la primera part hem sabut sobreposar-nos, doncs, que elles també han tingut les seves, però que hem sabut patir. I la segona sí que crec que ens ha costat bastant, però bueno, sabíem

0: que al final els quatre partits que ens quedaven des de que vam marcar-nos nosaltres, sabíem que serien molt durs, sabíem que ens tocaria patir, i la veritat que ho estem fent així. Intentem gaudir d'aquest procés tot el que podem, intentem estar juntes.
1: I més novetats a la Primera Federació Masculina. Gol del Múrcia al camp del Torremolinos. Són dos rivals directes del Nàstic. Això faria que, com a mínim, el Nàstic escurcés diferències respecte a Tarazona a un punt i Torremolinos a dos. El Múrcia sí que s'escapa. I marca el Cartagena a Eivissa. 1-2 continua, o 2-1 continua perdent el Cartagena, rival directe de l'Europa, que amb l'empat davant del Nàstic de moment manté la cinquena plaça. Déu-n'hi-do. El Sabadell continua 0-0 i l'Atlético Madrileño guanyant a Elda. Per tant, ara mateix el Sabadell cau a la tercera posició. Vinga, 9:41, començàvem el programa. Un dels primers arguments informatius era la competició europea femenina de waterpolo, i ara és moment de passar a parlar de les masculines, i en aquest cas domèstiques. De la divisió d'honor masculina, semifinals, segons partits, el millor de 3, ja tenim un finalista, i l'altra eliminatòria de semifinals que encara estarà pendent de resoldre's.
2: Sí, el finalista és l'Atlètic Barceloneta per la via ràpida. Dues victòries en dos partits. Avui ha tornat a superar el Terrassa 11-17 i, per tant, doncs, ja és a la final d'aquest play-off pel títol. Espera rival, perquè en l'altra semifinal s'enfrontaven Barcelona i Sabadell. El primer partit va guanyar el Barcelona i avui ha guanyat el Sabadell per 4-7 i, per tant, l'eliminatòria està empatada i tot es decidirà el tercer partit.
1: I el play-off per la plaça europea es jugaven la tornada de les semifinals.
2: Tornada de semifinals. Ja havia guanyat l'anada per 11-20 al Mataró i avui ha tornat a guanyar davant del Rubí per 19-9. Per tant, el Mataró passa a la final. L'altra eliminatòria entre Sant Andreu i Echeide l'ha superat el Sant Andreu. Ha guanyat 15-12 davant l'Echeide. L'Echeide a l'anada havien quedat 14-13 d'un únic gol de diferència, però havia perdut el Sant Andreu. Per tant, ha pogut capgirar aquesta eliminatòria a la seva piscina. Per tant, aquesta final serà entre Mataró i Sant Andreu.
1: Doncs el Mataró, que ha fet valer la lògica i ha tornat a guanyar de golejada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: El Solar Tradex Centre Natació Mataró s'ha classificat per disputar la Conference Cup de la temporada que ve després de derrotar el Club Natació Rubí per 19-9 en el partit de tornada de les semifinals del play-off per Europa. Els de Víctor González ja havien superat el quadre vallesà per un clar 11-20 a l'anada, un avantatge de 9 gols que convertia el maig d'aquest dissabte en poc menys d'un tràmit. L'equip de Víctor González ha saltat a la piscina amb aquesta mena d'assegurança de vida, però sense la voluntat de relaxar-se excessivament. I és que a la temporada dels mataronins encara li queda l'eliminatòria per decidir el cinquè lloc final. El primer quart s'ha saldat amb un clar 3-0 per als locals amb gols d'Adrián Magdiñà, Lluc Bertran i Hugo Castro. Més igualat i també més entretingut ha estat el segon període. El Club Natació Rubí s'ha posat les piles i s'ha mostrat molt més efectiu de cara a porteria. El parcial de 5-6 n'ha estat una prova prou clara. El descans hi arribava amb un 8-6 favorable al Mataró. L'eliminatòria estava prou decidida, però el partit havia guanyat molts enters. A la represa, la resistència del Club Natació Rubí ha començat a flaquejar. La fluidesa del segon quart s'ha esvaït i el Solar Trades ha anat augmentant progressivament el seu avantatge en el marcador fins al 13-8. En l'últim període, els vallesans han abaixat els braços definitivament. Parcial de 6-1 en els últims 8 minuts per arrodonir el definitiu 19-9. A destacar, els 5 gols d'un endolladíssim Adrián Magdiñà. El Solar Tradex Centre Natació Mataró s'enfrontarà al Club Natació Sant Andreu a la final d'aquest play-off pel cinquè lloc, després que els barcelonins hagin superat l'Echeide de Tenerife a l'altra semifinal.
1: I, mare meva, quina ocasió ha tingut ara Jordi Cano davant del porter. Que bé, Rebollo, com ha aturat, tot i que em sembla que al final l'àrbitre havia assenyalat fora de joc. Atenció, perquè hi ha el segon gol del Murcia a Torremolinos, per tant, un rival de la Nàstic està perdent, i l'Eldense acaba d'empatar davant de l'Atlético Madrileño. Això vol dir que l'equip alacantí tornaria a ser primer, el Sabadell segon, a un puntet. Amb un gol del Sabadell ara mateix se situaria líder novament de la categoria. Mare meva, com està tot plegat en aquesta primera federació masculina. Vinga, són 3:15. Hem de parlar també d'hoquei patins. Començàvem parlant de la Copa de la Reina, però hi ha competicions masculines també. En aquest cas, hoquei lliga masculina. Primers partits, el millor de 3 dels quarts de final, i ja tenim alguns resultats.
2: Sí, ja tenim alguns resultats definitius, perquè ja han jugat 3 de les 4 eliminatòries del quarts de final. El Barça ha guanyat el Noia 2-1, el Liceo ha superat el Pons Lleida 3-2, i el Reus ha guanyat el Calafell per 1-8. Recordem que això és el millor de 3 partits, ja semifinals i final, el millor de 5, però de moment que és eliminatòria, doncs el millor de 3, per tant, agafen avantatge Barça, Liceo i Reus, que a més el Reus doncs disputarà el segon partit com a local i està capaç de guanyar a la pista del Calafell demà a les 6 de la tarda, Igualada-Voltregà.
1: Doncs déu-n'hi-do com estan les eliminatòries. El Barça li ha costat més del compte davant del Noia, que ha plantat cara a Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
4: Bona tarda. El Noia Freixenet ha estat molt a prop de donar un ensurt de mort al Barça aquesta tarda en el primer assalt de la ronda de quarts de final dels play-offs pel títol de l'Hockey Lliga. Els sadorinencs han completat un gran pla de partit ofegant l'atac del conjunt blaugrana durant molts minuts i donant molt poques concessions que l'han permès mantenir-se dret en el partit fins al darrer segon. En la primera meitat, el Barça, que no podia comptar amb Sergi Llorca, baixa per lesió, no ha aconseguit superar un Noia molt ordenat i amb un gran compromís defensiu. El duel, que marxaria al descans amb empat sense gols, ha començat a desequilibrar-se per detalls a l'inici de la represa, amb una jugada de mala sort, visitant que Cervera aprofitava per avançar a l'equip de Ricard Ares. Poc després, Alabart exhibia la seva qualitat des de la falta directa per ampliar la diferència a 2 gols. El Noia, en diverses aparicions, ha pogut entrar en la lluita pel triomf, malgrat que el gol que deixaria el 2-1 final no arribava fins a 2 minuts de l'acabament gràcies a l'encert del capità Aleix Esteller. D'aquí una setmana a l'Ateneu, segon partit de la sèrie amb un Noia que intentarà allargar l'eliminatòria. Carlos Cortijo, entrenador del conjunt sadorinenc, mostrava la seva satisfacció per l'actitud i la imatge del seu equip al Palau Blaugrana.
5: Sí, bueno, ya sabes, jugamos contra todo un Barça que viene a hacer una Champions muy importante, con jugadores muy, bueno, de mucha calidad. Y bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, ya hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones. Recuerdo un Xavi Costa, recuerdo un 3x2 así también, claro que podíamos haber ejecutado, no han podido ser. Y luego al final, bueno, pues nos hemos metido en el partido con el gol quedando poquito y con el power, pues hemos tenido opciones también claras de haber podido empatar el partido y no a la prórroga. No ha podido ser, pero bueno, estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Han hecho un esfuerzo brutal. Jugar en esta pista contra este equipo no es nada fácil. Y ya necesitábamos, a pesar del resultado malo, necesitábamos una alegría, sobre todo de confianza individual y confianza de equipo. Y bueno, y se han demostrado, nos hemos demostrado que podemos competir con los mejores.
1: Doncs això deien des de Sant Sadurní, de la banda de la Barça, el tècnic Ricard Ares, doncs, que feia referència a l'estil de joc del seu rival.
6: Sí, molt content per la victòria, 1-0. El play-off va de guanyar i de continuar en la competició, i és el que hem fet. És cert que ja sabíem que el Noia ha vingut a fer aquest partit d'arribar als passius des del minut 1, I bé, doncs, el hockey actual, les normes actuals donen per jugar d'aquesta forma i no és fàcil, has de ser efectiu per desbloquejar els marcadors. Ens ha costat una mica, però al final supercontent per la victòria i per l'1-0 en l'eliminatòria.
7: El primer partit de play-off, sabíem que volíem aquest punt, cada partit ara és una final. La veritat és que l'equip ha estat molt sòlid, un resultat 2-1, però penso que l'equip ha estat bé, ha estat sòlid, tot i que volem més i seguir aquesta línia.
1: Vinga, a 9:49 minuts, més hoquei patins, perquè avui es resolia l'hoquei Lliga Plata, tant el grup nord com el grup sud. El grup nord, així estan les coses.
2: Sí, amb aquests resultats d'aquests partits, ja un partit jugat dimecres a Sant Cugat a 6, a Reus a 5. El duel entre el GEC i el Tordera ha acabat 5-2, ja ha jugat avui, com la resta de partits. Companyia de Maria 3, el Picat 5, l'Alpicat acaba perdent la categoria. El duel entre el Lloret i el Mataró ha acabat 4-7. Dominicos Vic 4-2, favorable al Dominicos, i el Jolasset a Manlleu 3-5. Això, amb aquests resultats, donava l'ascens directe a l'hoquei Lliga Masculina al Manlleu i la segona posició pel Lloret en promoció d'ascens, intentant doncs, lluitar en aquesta promoció d'ascens per pujar de categoria. Però el Lloret ha protestat l'acte per alineació indeguda del Mataró i té 2 dies hàbils, és a dir, dilluns i dimarts encara de temps doncs, per acabar presentant recurs. D'acabar presentant recurs i que tirés endavant, doncs el Lloret podria sumar els 3 punts i veuria com acaba aconseguint l'ascens directe doncs, a l'hoquei Lliga Masculina, i el Manlleu seria qui hauria de jugar la promoció d'ascens amb el segon classificat del grup sud.
1: Així estan les coses pel que fa a l'hoquei Lliga Plata. Són les 9:51. Vinga, anem a parlar breument també d'un partit d'esports més.

0: Doncs això, el grup nord, d'hoquei Lliga de Plata, que jo volia córrer massa. Hem de parlar també del grup sud, que també va acabar avui.
1: Sí, acabava avui. L'Igualada B ja era líder i havent aconseguit doncs, la primera posició, l'Alcorcón acaba perdent la categoria i aquests són els resultats. Girona 5, Alcobendas a 6, Alcoi a 7, a Barça Atlètic 4, Palafrugell 0, Vendrell a 5, Alcorcón 5, Vilafranca 8, Espanyol 4, Igualada B 6, Congrés 5, Olot 2. Recordem que l'Espanyol, doncs un recurs que havia presentat, li han acabat traient 3 punts. Per tant, això abans de l'inici de la jornada ja donava el Vilafranca la segona posició i, per tant, serà el Vilafranca qui jugui la promoció d'ascens. L'Igualada B ocupa la primera posició. Evidentment, no pot ascendir a l'hoquei Lliga masculina perquè ja hi ha el primer equip. Veurem què fa l'Igualada B amb aquesta plaça, que és seva, i doncs veurem què n'acaba fent.
0: Molt bé, i breument hem de repassar també en handbol. Avui acabava la Lliga pel Lleida a la divisió d'honor or femenina. I en aquest cas a l'hoquei Herba, a la divisió d'honor masculina. Demà diumenge tindrem els partits de la 21a jornada, tant a la divisió d'honor masculina com a la femenina.
1: Doncs amb aquests partits, a les 12, Atlètic Terrassa-Polo, a 3:15, Igara-Campo, a 3:15 també Taburiente-Terrassa, a la 1, Júnior-Barça. Això pel que fa la divisió d'honor masculina.
0: Doncs vinga, 9:52, ronda final. Vinga, anem a repassar marcadors ara mateix, a aquesta hora de la nit. Futbol, Copa de la Reina, descans pel Barça.
1: El Barça està guanyant per 3-0, ja força encarrilada aquesta final davant de l'Atlètic de Madrid. Veurem si suma el títol, seria el tercer de la temporada, la tercera Copa de la Reina consecutiva i la dotzena de la seva història.
0: A la primera federació masculina, descans a Tarragona, Ter Ortega.
2: Ha acabat la primera part, completat els primers 45 minuts, una primera part trepidant amb gol del Nàstic i gol del Club Esportiu Europa, acabat amb el resultat d'empat a 1. S'avançaven els granes a través d'un gol de Marcos Baselga. Al minut 11 de la primera empatava l'Europa al 30 a través de Jordi Cano. El Nàstic que no li val de moment aquest empat. Els jugadors al bastidor, temps de descans aquí al nou estadi Costa Daurada.
0: Perfecte, demà ens expliques com ha acabat el partit i escoltem protagonistes. Gràcies, Tere, bona nit.
2: Bona nit, fins ara.
0: I el Sabadell què està fent?
1: Doncs ja està el temps de descans del Sabadell davant l'Antequera. De moment no hi ha gols, 0-0 al marcador.
0: De moment el Sabadell seria segon, perquè el Dense i l'Atlético Madrileño estan empatats. Estaria segon a un punt de l'Eldense. Si marca el Sabadell, de moment se situaria líder. I l'empat del Nàstic i l'Europa deixa l'Europa cinquè, per tant manté de moment plaça de play-off i de fet augmentaria una miqueta més l'avantatge respecte al Cartagena, que està perdent 2-1 a Eivissa, i respecte a l'Algeciras, que està perdent 0-1 amb l'Hèrcules. I a la zona baixa el Nàstic continua en descens malgrat aquest empat i malgrat que estiguin perdent Tarazona i Torremolinos, rivals directes. D'altra banda, ja us ho diré, en bàsquet, Lliga ACB, el Manresa què està fent?
1: Està guanyant 46-39 davant Casademont Saragossa.
0: I a la tercera FEB, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, estava molt emocionant aquest Vic Mollet, Ràdio Vic, Pep Portet.
3: Doncs segueix així, perquè tot aquest tercer període, aquest darrer període, està igualadíssim. El resultat estava empatat fa uns segons a 67, en aquest moment 68-70, s'ha posat per davant el conjunt del Mollet quan queden 2 minuts i 43 segons perquè s'acabi el partit. Com diem, molts nervis, i de fet els nervis estan protagonitzant aquestes últimes accions moltes vegades. 3 tirs lliures pràcticament consecutius, una tècnica i 2 tirs lliures acaben de fallar els biguetans en la darrera acció, en un moment en què tenien la possibilitat de marxar de 6 punts, i com diem, tot obert aquí al pavelló del Castell d'en Planes, 2 a sobre ara el conjunt del Mollet, 2:40 perquè acabi aquest partit.
0: Perfecte, doncs demà ens expliques a la crònica com acaba el partit. Gràcies, Pep. Bona nit.
4: Bona nit.
0: I més bàsquet, fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria. Què fa el GEC a Lleó?
1: Doncs està perdent de 21 punts, a 70-49. El partit ja es troba en el darrer quart.
0: Déu-n'hi-do com estan les coses en un dissabte on el Vilassana s'ha classificat per la final de la Copa de la Reina. Jugarà demà a la 1 contra el Telecable a Gijón. Això ens deia la jugadora Maria Porta.
5: Bé, l'accés a la final ha estat dur. Sabíem que seria un partit difícil, ens costaria moltíssim, però bueno, amb moltíssima il·lusió, treball i sacrifici hem arribat, hem pogut superar-les i ja pensant en demà, que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara.
0: Doncs demà us expliquem com va la final de Vila-sana i moltíssimes coses més. Ana Freixa, gràcies. Bona nit, déu-n'hi-do.
1: Bona nit, Ignasi. Déu-n'hi-do aquest tram final de temporada.
0: A recuperar-se. Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, a la producció. Roger Marc, al control de so. Els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà!

0: La xarxa de comunicació local.
1: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia,

0: la xarxa de comunicació local.
1: Time for DJ.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.